L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
3: Però això, no?

Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem... Que, com...

quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada... Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? No és una cosa... No són fàcils. El mar, més o menys, el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu... Una cançó molt, molt estiuenca, no sé si segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat? Doncs,
1: pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem
0: no conteu.
1: No passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar poc se va faltar, però molt poc, eh? Molt inclús bé. Va haver-hi gent que va dir ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet,
0: sí,
1: justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic que deia això, jo deia, però si diuen això aquests segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja!
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant,
0: sí?
1: Eh? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar i pugen la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu. Que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar quan, si aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Sí.
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer d'una reunió, una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent d'Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està obert a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats.
0: Sí.
1: A Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també veus, aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de ser, de costar els seus diners i també un ha de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu... és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, són una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que es diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, és en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
3: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
2: Xerrada plantada, bueno.
3: A dalt Orsavinyà, com cada any.
2: Ah, Orsavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
3: Déu-n'hi-do, sí.
2: Sí, no?
3: Sí.
2: Costa alt.
3: És més fosc.
2: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
3: sí,
2: no?
3: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, eh? La costa és criminal, però bueno.
2: Bueno, els hotels...
3: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
2: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, a vosaltres igual us sembla una cosa més... més...
3: Quan t'explico el que és...
2: Ah, vale, explica'm el que és.
3: És porqueria.
2: Ah, és porqueria. D'un-hi-do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure allà i pensava que era una cosa meravellosa i és porqueria. Vaja.
4: Són les restes d'un cometa, del... Ah, no me'n recordo com se diu ara.
2: Bueno,
4: tant se n'és. Les restes de...
2: D'un cometa que va caient.
4: D'un cometa i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
2: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
4: No,
2: jo pensava, doncs, mira, cauen estels.
4: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
2: Déu-n'hi-do. Mireu, sí, sí. Quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que caien.
4: No, no era la meva intenció.
2: Però ja està bé saber-ne les coses, sí, també. Sí, vull dir, al cap i a la fi, de xules sí que ho són.
4: És sí, no, és sí. Espectacular.
2: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
4: Sí, sí. Sí. Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys... quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
2: Yeah.
4: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? Sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
2: Quan... Bé, com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
6: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè els segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
5: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
7: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
5: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
8: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
5: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que, ja sabeu, ara amb aquesta nova programació, és a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res, està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
4: Que... Sí, tant, faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
2: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les perseguides eren això, que fa gràcia pujar,
4: sí,
2: a veure. Que
4: són, són interessants, són interessants.
2: Són interessants. Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem,
4: sí,
2: ni un telescopi.
4: Sí, sí, no, no, no.
2: Bueno, si les
4: no,
2: vols...
4: No, no, no.
2: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
4: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
2: Ah, vale, a veure. A... Mira, ara per anar-les a veure's, perfectament, vinga.
4: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Oh, i estirat a terra, i mirant l'aire, sí, i a disfrutar.
2: Sí, sí.
4: Jo... Són els dos elements que és necessari.
2: Bueno, clar, sobretot a la terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus, no veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les perseguides, que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem, el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla a més, una mica més tard, però no
4: sí,
2: sé.
4: Sí, però no...
2: Però no sé, tan important.
4: Sincerament, no té massa importància, perquè...
2: Bueno, pobreta lluna.
4: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment, però no són tan espectaculars.
2: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
4: Sí, sí, sí.
2: Una cosa important. Ara, mentre la de lliure, si la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que bueno, que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què.
4: Mireu, hi ha una cosa molt important, és que ja hem fet dues xerrades, una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
2: Sí, també ho recordo.
4: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la Fira d'Entitats de Blanes i tot això. I hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
2: Això és diferent,
4: Això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
2: Ens farà mal.
4: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3,50 €. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
2: Llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
4: Normalment no.
2: No en tenen.
4: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web. I allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és. I és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopiomania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que... bueno, tots...
2: Sí, que tot són, això,
4: gent,
2: però...
4: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... Jo ja no sé l'altre si sí o si no.
2: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
4: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix. Et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas la pròpia ullera. Per tant, per 3 € i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6-7 € a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
2: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
4: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
2: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens
4: recomanes? Sí, mira, no hi ha cap problema. Telescopios Barcelona o Còsmic, que és la mateixa empresa.
2: Barcelona?
4: O Còsmic, que va tancar.
2: Balcànic?
4: I Telescopiomania.
2: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una una radiografia, jo això ho havia sentit, eh? Una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé als ulls. Per tant, si unes ulleres d'aquestes valen 3,5 euros, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, hi ha més gent, no? Dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
4: Sí, o... volia digues. Fer una precisió.
2: Digues.
4: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
2: normals.
4: Sí, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
2: Si no portes ulleres,
4: no
2: res.
4: Cal.
2: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per exemple, jo les porto per prop. A prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
4: Per exemple.
2: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no jo hi veig.
4: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
2: Vale.
4: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
2: No, clar.
4: Penseu que els vidres de soldar n'hi han de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
2: Ah, clar.
4: Vale?
2: Important.
4: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo quan vaig estar en les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat en la seguretat o en el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatjada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
2: Yeah.
4: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
2: D'acord.
4: Siguem, anem al tanto.
2: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això, això és cultura, o en l'època de ara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en el cel, amb les estrelles,
4: molt bé,
2: amb totes
4: molt bé,
2: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
4: La conec. A mi em va agradar molt el seu
2: molt
4: moment.
2: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Molt bé. Adéu.
4: Adéu.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa. Carai, sigui que estigui.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip, Tadej.

0: Que s'ha viscut aquesta matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i els seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Cavà i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja al matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i, de fet, aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida. I, de fet, amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
0: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona ha a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una 80 d'edificacions a

0: interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
1: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
2: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
0: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
3: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric perquè Collserola n'està ple.
4: Sí que hi ha uns camins que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies. Hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
5: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
6: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
4: Fem una crida a que el Parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
3: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
7: Bon dia.
0: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fer.
8: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
9: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
8: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
9: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
8: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
10: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
7: que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El mullat es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
12: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
13: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
12: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
16: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi, per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor, arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, i hi havia 14 del perímetre afectades, i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja fa 3 dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes, i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena de edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres, que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat, o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants, i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si és per concreta, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tota l'urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
10: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Uh-huh. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més ens preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius ha sigut bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
11: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer en tramuntana, i el vent de tramuntana, no?, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul. Era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
8: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana, no?, de Mont-repòs i la Mas Ambrós, són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no?, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa, en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir, no?, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
12: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat, no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
8: Sí, seguirà sent amb acompanyament
7: l'accés
8: a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies.
12: Moltes gràcies, Maria. Vinga, parlem més tard.
13: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis, i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor, amb el vent que podria doncs bufar a 30 km per hora, i que evidentment no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fes.
14: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
15: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
14: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
15: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
14: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
13: El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
16: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
17: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
18: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, a casa.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu.

0: Hi ha de dalt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accidents, la B23, la via que hi ha surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31 aturades al Prat, a la C32 a Sant Boi i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als Sonells de Vallvidrera, a Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona, i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
4: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però

0: que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per les revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. Aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonja, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
1: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir si es donés per controlat o no.
0: Muñoz també ha assegurat que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera que a finals del dia puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
2: Gràcies, companys, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens podeu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
3: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
4: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
5: perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i han calçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos del gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens de la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15 d'una del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat, doncs, això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir, i a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però no, el número no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molts dies, eh? Moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no? Ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reyes, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reyes ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reyes per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, més la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 3:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Venezuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: <t'ha> Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
16: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer evidentment la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 de 10 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la ronda francesa.
13: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
17: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
13: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
1: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
13: Demà sabrem com queda el quadre.
1: Gràcies, Marta.
13: Adéu, Helena.
1: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026. Hora, com sempre, informativa a la sintonia de Ràdio Tordera, on repassarem diverses coses. Començarem amb l'actualitat informativa de Tordera, repassarem els titulars de la premsa del dia. Avui, píndola d'opinió amb en Pepe Oyarzun. Repassarem informació de servei i curiositats, com que avui Sylvester Stallone fa 80 anys. Repassarem també altres efemèrides tan informatives com musicals fins a completar aquesta hora de ràdio. Comencem, com sempre, posant-nos al dia. Repassem l'actualitat local al costat del nostre company Lluís Sabaté. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir de setembre. El govern confia que el projecte, que ja està aprovat, compti amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar aquests dos nuclis residencials. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig, m'agradaria, poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar el setembre.
1: Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. L'entitat agraeix a Antoni Vergés, Juanjo Martín i Caral Ametller, entre d'altres, la feina feta aquests darrers anys. La nova junta estarà encapçalada, entre altres, per Èlia Rodríguez, qui parlava de les novetats.
3: Voldria, doncs, una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la junta per tota la seva feina, que continuen col·laborant, i especialment a la Caral Ametller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys.
1: Vox Tordera fa bones valoracions al dinar popular i l'acte polític celebrat aquest dissabte a Sant Andreu. El partit fa balanç dels 3 anys de legislatura. Ho feia amb el diputat Joan Garriga. El regidor de Tordera, Eric Pérez, feia així la valoració.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
1: Es millora el local de l'Esplai al Garbell. La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament. I atenció, Meteomar alerta d'onada de calor aquesta setmana aquí al Maresme. Segons el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25. Ampliarem la informació amb en Joaquim Serra a l'informatiu. En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per la competició estatal. Escoltem la tordarenca.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
1: Un informatiu on estem pendents també de la plana comarcal, com dèiem, amb la previsió meteorològica, amb especial aquesta onada de calor, que en principi avui i demà serà el seu pic. I a la segona part de l'informatiu, com és habitual els dilluns, l'espai de les entitats, la Taranyina. Tot això i més, us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10.
0: Molt bé, gràcies, Lluís, doncs esperem després.
1: Fins després.
0: L'avanç informatiu en què hem encetat la revista de l'informatiu d'avui, que comencem de seguida.

de que la pena passat. Com de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passat. Com de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passat.

0: Les 9 i 7 minuts hem repassat l'actualitat local, la tindrem ampliada a les 10 amb el nostre company Lluís Sabaté, anem a conèixer més coses del dia d'avui, anem a repassar els titulars dels diaris. Començarem, com sempre, amb la premsa generalista. Primer de tot, repassarem la catalana. Comencem, tenit bon dia, amb l'Ara.
1: Bon dia. Setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill d'extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. A la imatge tenim imatge d'un habitatge afectat per l'incendi de l'Oeix Empordà Calonja, on ja han cremat 2.200 hectàrees. Seguim amb més titulars. Comiat massiu de Khamenei a l'Iran. Els assistents criden a venjar-se als Estats Units i Israel per l'assassinat del líder i la seva família. Pogačar porta el Toro a la victòria. El corredor mexicà s'imposa a Barcelona en una etapa amb un final d'infart. Supremacisme blanc a Washington. La presència de Patriot Front entela les celebracions del 250 aniversari dels Estats Units.
0: De l'Ara saltem a La Vanguardia, que destaca que només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança en la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. L'imatge de portada és per l'arribada i del Tour a dalt a Montjuïc. Diu que Pogačar dona el triomf a Del Toro a Montjuïc. Més notícies. L'onada de calor dificulta l'extinció total del foc de les Gavarres. Els veïns desallotjats tornen a casa i avui les temperatures arriben al punt àlgid. Dues notícies més en aquesta portada. La borsa preveu un semestre de

0: Pujades per la millora de la situació geopolítica i la ultradreta alemanya aspira a governar dos lands a partir del setembre. El Mundial destaca La Vanguardia o parla de duel ibèric entre Lamine, de 18 anys, i Cristiano Ronaldo, de 41. Seguim amb més portades de premsa catalana. Anem ara amb El Periódico.
1: Un tour mediterrani. Pau Acar regala el triomf a Del Toro a Barcelona en una segona etapa vibrant i calorosa. Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada de demà només per respecte a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de missils. El barri de la Mina suma gairebé un centenar d'apartaments turístics. Seguim amb més titulars. Teresa García Mitá diu: la nostra productivitat és baixa i el producte interior brut per capità està estancat. Moreno defensa el pacte amb Vox en la presa de possessió. Aliança busca fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista. L'Espanya buidada tem a col·lapses a les carreteres per eclipsi.
0: I anem completant la premsa generalista catalana. Hem repassat a l'Ara, La Vanguardia, El Periódico, i el completem amb El Punt. Damià, bon dia.
2: Bon dia, Albert. Anem amb El Punt avui, que ens diu: invasió silenciosa. Catalunya, amb 1.670 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. A la portada tenim alguns exemples d'aquestes espècies, com són el coipú, la vespa asiàtica i el cranc americà. Llegim del dia d'ahir: calor, bicicletes i terra cremada. El país rep una nova onada de calor amb el foc de les Gavarres, en fase de control, mentre el Tour omple les carreteres.
0: I de la portada del Punt saltem als diaris. A Madrid, El Mundo diu que Delsi es querella contra el Dama i fitxa Garzón com a advocat. La presidenta de Veneçuela presenta un escrit als jutjats de Madrid per un delicte d'injúries. La fotografia de portada és per Àlex Baena. El jugador de la selecció espanyola és entrevistat per aquest diari i diu: sabíem que el nostre futbol sortiria. Més titulars. La Moncloa intenta col·locar a Indra Zapatero com a assessor estratègic per Amèrica. El PP creu que Vox patirà més en els governs que fora d'ells. Del Mundo saltem a un altre diari de la premsa generalista espanyola. L'ABC diu que el capità de les clavegueres del PSOE mediava per ajudar a investigats. Un comandament de la Guàrdia Civil intercedia per deixar sortir d'Espanya membres d'una trama d'hidrocarburs que el pagaven amb targeta regal. La UCO el vincula també a la fontanera Leire Díez. La fotografia de portada és per la presa de possessió del nou president d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que anuncia, diu, una legislatura curta amb Vox si aquesta no és fructífera. I completem els titulars de la portada d'avui amb la del diari El País, que destaca amb una enquesta encarregada per aquest diari que el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha lawfare. Només el 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. El 34% sosté que afavoreixen a la dreta i un 16% que beneficien a l'esquerra. Seguim amb més titulars. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que fan malament el seu treball. Una enquesta que, com dèiem, acapara els titulars de la portada d'aquest diari, on apunta, a més, en clau esportiva, titulars del Mundial d'avui, com, per exemple, el que veiem en imatge, on trobem els dos jugadors centrals de la selecció espanyola, a Nico Williams i a Lamine Yamal. Diu: el fenomen Lamine es mesura amb el mite de Cristiano. I acabem la premsa generalista amb els darrers titulars del País. En una entrevista, el president de Fitch diu: el creixement a Espanya podria ralentir-se si es frena a la immigració. Moreno justifica el pacte amb Vox per al seu rebuig als cordons sanitaris. I els regals d'un criptomilionari posen contra les cordes a l'ultra Farage. Un minut i arribarem a un quart de 10 del matí. Seguim amb el repàs de la premsa del dia. Saltem de la premsa generalista a la premsa esportiva i econòmica.

0: Arribem a un quart de 10 del matí, anem amb la premsa esportiva avui centrada en les portades, amb l'espectacle d'altura a Barcelona per segon dia consecutiu. Ahir hem arribada a Montjuïc. Repassem primer de tot la portada de l'Esportiu.
1: Triomf del Tour. Del Toro vens a Montjuïc amb la benedicció de Pogacar i la UAE. Es treu l'espina, tot i que Vingegaard manté el lideratge per 6 segons. Gran seguiment de l'afició del país, començant per la sortida a Tarragona, en la segona etapa catalana del Gran Depart.
0: I de l'Esportiu saltem als diaris Mundo Deportivo i Esport.
2: Comencem amb l'esport, que ens diu Haaland elimina el Brasil amb un doblet i classifica a Noruega per als quarts de final del Mundial. També destaca la gran actuació de Pogacar en una etapa històrica del Tour de França. Seguim amb Mundo Deportivo, que presenta el partit entre Espanya i Portugal com una autèntica final, destacant el duel entre Lamine Yamal i Nuno Mendes, així com la lluita al mig del camp, seran determinants.
0: De la premsa blaugrana saltem a la premsa editada des de Madrid. Anem a repassar Marca i As.
3: El titular principal de Marca és Silencio, el silenci, la glòria demana pas, fent referència a que avui es juga el partit Portugal contra Espanya, que enfrontarà Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo. Els titulars principals de l'As són que Ronaldo carrega contra Ancelotti i Vinicius, Henderson és traslladat a l'hospital després de lesionar-se durant la celebració i que això de Vinicius se va gravar amb la retina. El seu gest amb Haaland en plena zona mixta després de un cop històric.
0: I després de traduir instantàniament els diaris esportius castellans, anem a acabar ja aquest bloc a la premsa del dia amb els diaris econòmics de l'Eix.
3: Expansión diu que les elèctriques demanen que s'assumeixi la pagament del Consorci d'Assegurances. Cinco Días diu que Trump surt vencedor del seu propi caos financer. L'Economista diu que la defensa destinarà 1.000 milions pel relleu del cas europeu.
0: I així acabem les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornem de seguida amb un article d'opinió.

0: 5 minuts que passen de 9:45 del matí d'avui dilluns 6 de juliol del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis ja és de 31 graus centígrads. L'humitat relativa és del 13% i el vent bufa amb 13 km per hora. Anem a conèixer diades i sants d'avui. Damià, quin dia és avui?
1: Avui és el Dia Mundial de la Zoonosi, malaltia que es transmet dels animals als humans. Es commemora que el 1885 Louis Pasteur va aplicar amb èxit la primera vacuna contra la ràbia a un nen mossegat per un gos. També es celebra el dia més informal, Dia Internacional del Petó Robat.
0: Repassem el santoral, Aleix.
2: Avui és el sant de Santa Maria Goretti. Com a dada curiosa, és una de les santes més joves de la història de l'Església. Va morir amb només 11 anys el 1902 i la seva mare va estar present en la seva canonització el 1950, un fet pràcticament únic.
0: I acabem aquest bloc coneguent els aniversaris dels famosos d'avui de nit.
3: Avui bufa les espelmes l'incombustible Sylvester Stallone, que avui fa 80 anys, també l'actriu francesa Eva Green, que en fa 46, i l'humorista Kevin Hart, que fa 46.
0: Seguim amb el nostre compte enrere particular. Anem a repassar quan queda pel final del Mundial de Futbol i per la Festa Major.
1: Queden exactament 13 dies per la final del Mundial de Futbol i 49 pel Sant Bartomeu, 24 d'agost.
0: Repassem més profundament la previsió meteorològica d'avui.
2: Avui el cel està pràcticament clar durant tot el dia, amb temperatures càlides fregant els 32 graus de màxima i mínimes al voltant del 24. Demà es mantindrà la mateixa tònica d'estiu, amb sol, molta xafogor i termòmetres que continuaran estables i elevats.
0: Una notícia curiosa d'avui.
3: S'acaba de presentar el primer tràiler de l'esperat documental sobre la reunió d'Oasis, Don't Look Back in Anger, dirigit per Steven Knight, director de Peaky Blinders, que inclourà les primeres entrevistes conjuntes dels germans Gallagher, amb més de 25 anys.
0: Obrim el calendari del pagès per conèixer una dita i què hem de plantar o recollir.
1: Pel juliol, molt soroll i poc cabal, la calor és general. O també, juliol, ensardina el sol.
2: A l'hort, per recollir, és el moment àlgid de collir tomàquets, bitxos, cogombres, albergínies i melons. Per plantar o sembrar, pots començar a sembrar de cara a la tardor bledes, pastanagues, mongetes tendres i fer els planters de cols i bròquils.
0: Anem a conèixer quina és la farmàcia de guàrdia avui i aquesta setmana.
3: Serà la farmàcia Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu.
0: A on hi ha recollida avui de voluminosos?
1: A Masmora, zona de Can Manresa, Can Fosques i Cantió. Trucant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46.
0: Sembla que el riu encara baixa aigua.
2: Es manté el cabal a 0,3 metres cúbics per segon i 1,7 centímetres de fondària.
0: Repassem les necrològiques.
3: Avui lamentem la mort de Consol Olivera Solson, de 87 anys. La cerimònia es farà demà a 1:45, al tanatori de Tordera.
0: Us recomanem a la nostra web i a les nostres xarxes un àudio. Quin és avui?
1: Avui tenim d'haver recomanat a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera la darrera edició del programa L'alcaldessa respon.
0: I acabem amb una frase cèlebre.
2: Aquesta frase és de Steve Jobs i diu que l'únic mode de fer un gran treball és estimar el que fas.
4: Se tracta de combinar-lo con teatro.
0: Hem marcat aquesta frase cèlebre i la volem acompanyar de música. Després ja escoltarem els talls de veu per repassar les efemèrides informatives de fa 10, de fa 5 i de fa un any.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Ràdio Tordera.

0: Arribem a 3:15 del matí, encarem la recta final de la revista de l'informatiu. Mirant enrere, visitem els arxius i els serveis informatius d'aquesta casa per repassar notícies d'un dia com el d'avui, d'un 6 de juliol, però de fa 10, de fa 5 i de fa un any. Comencem en un dia com el d'avui a Tordera, de fa 10 anys.
1: Aquella setmana el Teatre Claver va acollir una nova edició de l'Escola d'Estiu de Teatre per a professors vinculats al Goethe Institut, amb l'objectiu de donar als docents algunes de les eines clau per impulsar o continuar desenvolupant un taller del teatre al seu centre de treball. A l'Escola d'Estiu del Teatre es van treballar conceptes bàsics per treballar la teatralitat amb joves, el moviment i l'expressió corporal i l'optimització de recursos per a la creació teatral. Una quinzena de professors, molts d'ells docents de la llengua alemanya a les escoles i universitats d'arreu, van participar aquella setmana en les sessions d'expressió dramàtica i d'altres disciplines artístiques que es van dur a terme al Teatre Claver, de la mà de professors en actiu del món del teatre i la dansa. Des del dilluns fins aquell dissabte, el teatre va acollir les sessions de treball, mentre que amb Espanella va ser l'espai on es van allotjar els participants. El director del Servei Pedagògic Goethe Institut Madrid, Michael Hoffig, va explicar que un dels objectius de l'escola era fer més atractiu l'aprenentatge de l'alemany entre els seus estudiants.
2: Aprender el alemán es muy divertido cuando se trata de combinarlo con teatro. No es necesariamente una escuela donde los chicos están sentados y hay un profesor que en el rol clásico que está transmitiendo la información, sino al hacerlo, al actuar, al usar el idioma de forma auténtica, es muy divertido y eso es queremos mostrar y pensamos que esos grupos lo han disfrutado.
1: Aquell va ser el tercer any consecutiu que el Teatre Claver va acollir l'escola d'estiu de teatre vinculada al Goethe Institut, després que amb aquesta institució també s'haguessin dut a terme projectes com el Trans Europe Hope Theater.
0: I anem a repassar que era notícia en un dia com el d'avui, fa 5 anys.
3: Avui fa 5 anys que l'Ajuntament es va comprometre en la protecció de l'espai natural de la Tordera. Tordera va insistir en el compromís de protegir l'espai natural del riu La Tordera i les zones xarxa Natura 2000. Aquest va ser un dels acords al qual es va arribar al ple de l'Ajuntament de Tordera a través d'una moció proposada per Esquerra Republicana, Gent de Tordera i Jovent Republicà. Es va aprovar la defensa d'aquests espais naturals del municipi, així com també la seva biodiversitat. Va ser per això que el ple va debatre sobre aquesta qüestió. De fet, l'objectiu passava per defensar l'espai natural com s'havia fet amb el delta de la Tordera, accions a través de conscienciació i educació a les escoles i entitats del municipi. Sobretot, es va demanar sancionar els qui no complissin amb la normativa. La ponent de la moció i regidora d'Esquerra, Marta Passet, va explicar el sentit dels acords.
4: Va en el sentit de fer complir la llei de protecció dels animals i evitar que la Tordera es converteixi en un espai d'oci descontrolat per a persones i animals de companyia. També remarquem que cal regular l'accés al riu per dur a termes tasques educatives i prohibir-hi l'accés en època de nidificació. Per últim, cal que fem campanyes informatives per conèixer la biodiversitat i la importància de la seva preservació.
3: Des de la CUP, Oriol Serra es mostrava a favor de la moció. Tot i així, van destacar que la moció oblidava certs punts importants com la sobreexplotació del cabal de la Tordera. Per part de Més Tordera, es va fer un balanç positiu de la voluntat. Tot i així, el regidor Xavier Pla va recordar que les competències de gestió d'aquests espais naturals depenien del Departament del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i els consistoris havien de vetllar perquè aquesta gestió fos positiva. Sobre això, Pla va destacar que calia preservar el medi i gestionar el seu ús. Des de Ciutadans van subscriure la moció i la regidora Míriam Rocabruna hi votava favorablement. Des d'En Comú Podem Tordera es votava a favor de la moció en suport a la necessitat de defensar aquests espais naturals. Des del partit van recordar que l'ús incontrolat dels espais per part de la ciutadania podia malmetre la biodiversitat, un problema que, com va criticar Salvador Giral, arribava perquè l'administració hauria fet la vista grossa amb els infractors. Per part del PSC, van defensar la necessitat de protegir i preservar els espais naturals. Tot i així, van recordar que les competències no eren exclusivament de l'Ajuntament. Rafa Delgado va presentar els motius de l'abstenció. També des del govern, Junts per Tordera mostrarà el posicionament a favor de protegir els espais naturals, seguint la línia, però van criticar que les competències no eren municipals i, per tant, l'únic que podia fer l'Ajuntament era el seguiment. Per això es votava en sentit d'abstenció, ho va detallar la regidora Nadia Cantero. La moció va quedar aprovada per 9 vots a favor i 8 abstencions.
0: I acabem, ho fem repassant amb una notícia d'un dia com el d'avui de fa un any.
5: Avui fa un any, la policia local de Tordera va recordar als ciutadans el protocol establert per sol·licitar la retirada de vehicles abandonats al carrer, als carrers del municipi. Es tractava d'un tràmit gratuït que es podia realitzar de manera telemàtica, simplificant el procés per als veïns. Per iniciar la gestió, els interessats havien de presentar el certificat de renúncia accessible a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. A més, calia adjuntar una fotocòpia del DNI del titular i la documentació del vehicle. Un cop rebuda la sol·licitud, la mateixa policia local s'encarregava de tramitar la baixa del vehicle. Les autoritats insistien en la importància de formalitzar aquest tràmit, ja que l'abandonament de vehicles a la via pública estava i està prohibit i podia comportar sancions administratives. Amb aquesta mesura, es pretenia mantenir l'ordre i la neteja dels carrers de Tordera, evitant acumulacions innecessàries de vehicles en desús.
0: I després del repàs de les notícies d'un dia com el d'avui, de fa 10, de fa 5 i de fa un any, anem amb música, ho fem amb Actualitat Musical, amb Snow Patrol, que ha comptat amb la col·laboració de Kylie Minogue per gravar el single This Alarms. La cançó va ser escrita per Gary Lightbody fa 2 anys sota el títol provisional de Kylie, però va ser publicada l'àlbum The Forest is the Path. Però la banda va decidir esperar fins a aconseguir interpretar-la conjuntament amb la cantant australiana. Tot plegat sona així.

0: Seguim amb efemèrides musicals. Ara anem, ara sí, a efemèrides musicals del 1925. I és que va néixer Bill Haley, amb nom real William John Clifton Haley, a Detroit, Michigan, Estats Units. Va ser el pioner davant amb els seus comets de rock and roll gràcies a les seves cançons tan fascinants com Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Tal dia com avui, de 1937, també naixia Jen Chandler, de nom real Eugene Dixon, a Chicago, Illinois, Estats Units, cantant de soul, però també compositor, productor i executiu discogràfic, personatge fonamental en l'escena de Chicago durant els anys 60.
1: Amb aquesta cançó nosaltres que ens acomiadem a les 10 arriben les notícies. Fins demà. Adéu-siau.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui som dilluns 6 de juliol de 2026. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir de setembre.
1: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Dona detalls a Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
0: Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari.
1: L'entitat agraeix Antoni Vergés, Juanjo Martín i Carla Matlle, entre d'altres, la feina feta. Això ho explica Glòria Prunera, presidenta de l'entitat.
3: Voldria doncs fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, i especialment a la Caral Matlle, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys,
0: Vox Tordera fa bones valoracions del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu.
1: El partit fa balanç dels 3 anys de legislatura amb la presència del diputat Joan Garriga. Això ho explica l'Eric Pérez.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
0: I us expliquen també que es millora el local de l'Esplai al Garbell.
1: La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament.
0: I Meteomar alerta d'una onada de calor aquesta setmana al Maresme.
1: Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25.
0: En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació.
1: La nadadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per a la competició estatal. La Clàudia ens ho valora.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
0: Anem a conèixer el temps que ens depara aquest dilluns, aquest inici de setmana, el primer apunt, amb en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Informatiu que completarem amb espais habituals els dilluns, amb les entitats, amb l'espai La Taranyina. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat preferim començar al setembre.
0: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. L'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual atorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. Aquesta actuació suposa la continuació de la campanya de millora del ferm que l'Ajuntament ha estat executant en altres punts del municipi. Després d'haver finalitzat les obres d'asfaltatge a Masmora i Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Park i Terra Brava.
2: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ha patit canvis en la seva junta directiva després de l'assemblea organitzada el passat mes de maig. En aquesta, la direcció va reestructurar-se de manera que Glòria Prunera seguirà com a presidenta, a qui se li afegeix Gerard Molina com a vicepresident, Carla Barceló com a secretària i Roser Builds com a tresorera. Amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en el seu nou musical, In the Heights. Aquest projecte neix de les ganes dels i les alumnes de formació, que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions finals es duran a terme al Teatre Claver l'1 i 2 d'agost. En parla Lília Rodríguez, vocal de l'entitat.
3: Que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure el que, la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
2: L'entitat ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
4: S'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen, doncs, que sigui una cosa especial també pels 45, però perquè, bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després, doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre, doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica aprofundint més amb el que volem fer, però no ens dona temps. Però, bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
2: Finalment, Pere Cot vol posar en valor la dedicació de les persones que han tancat la seva etapa a l'equip directiu, agraint a Antoni Vergés, Juanjo Martín i Caral Ametller, entre d'altres, tota la feina feta i el seu compromís durant tots aquests anys.

0: Més coses. Vox Tordera va dur a terme aquest dissabte la seva jornada política i lúdica a la pista de Sant Andreu, que va combinar els parlaments dels representants de la formació amb un dinar popular per als assistents. La trobada va servir com a espai per fer balanç de la feina feta pel grup municipal al llarg d'aquests primers 3 anys de mandat a l'Ajuntament. L'acte va comptar amb la intervenció dels regidors locals del partit, així com amb la participació destacada del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Des de l'organització han valorat de manera molt positiva la resposta de la ciutadania, destacant la bona recepció que ha tingut l'esdeveniment en un ambient festiu i de proximitat. Escoltem el regidor Eric Pérez.
1: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga, para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo

0: municipal durante estos tres años que llevamos en el ayuntamiento y también, por supuesto, en un ambiente festivo para que los vecinos de Tordera lo puedan disfrutar. Y la recepción, la verdad, es que ha estado muy bien.
1: Més enllà del repàs de la gestió municipal, l'acte ha servit per reivindicar el paper de Vox dins les institucions i transmetre una imatge de projecte sòlid de cara al futur. Els representants de la formació asseguren que el suport veïnal rebut durant el dinar és un reflex de la seva consolidació tant a Tordera com a la resta de territori català i estatal.
0: El objetivo de al final de este acto es decir que Vox está en las instituciones, que Vox es un partido sólido con proyección a futuro y que aquí lo podemos ver, la gente nos apoya y somos un partido que se está consolidando en Tordera, en Cataluña y en la totalidad de España.
1: Amb aquesta jornada oberta a tota la ciutadania, el grup municipal tanca una de les seves principals accions de carrer de l'estiu de cara a marcar el perfil polític al municipi de cara a les municipals. Recordem el maig de l'any vinent.
2: L'espai físic de l'Esplai El Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres, executades íntegrament per la Brigada Municipal, tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologies LED, la instal·lació de nous lavabos, la pintura de les estàncies i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Un dels aspectes clau de l'actuació és la incorporació d'un nou aïllament tèrmic, que permetrà reduir dràsticament les pèrdues energètiques i optimitzar el consum d'energia del centre.
1: I el Servei de Meteorologia del Maresme informa que, segons els darrers mapes, la setmana estarà marcada per una nova entrada càlida, molt probablement que acabarà convertint-se en onada de calor. A partir d'avui i fins dimecres, les temperatures diurnes previstes poden fregar els 35 graus a la costa de la comarca i els 37 a l'interior del Maresme. A banda, les nits del dimarts, dimecres i dijous s'espera que les temperatures mínimes no baixin dels 25 graus a la costa de la comarca, en concret aquí a Tordera, es podrien registrar màximes de 37 graus, mínimes de 25 durant els propers dies. Informació que ampliarem d'aquí uns minuts a l'apartat meteorològic d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Clàudia Ribas, que continuarà competint al màxim nivell aquest estiu, ha tancat una excel·lent participació en el Campionat de Catalunya Júnior amb el CN Calella, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Mataró entre el 2 i el 5 de juliol. Després d'una temporada exigent, on l'objectiu era rebaixar les marques per poder accedir als campionats nacionals exigits per la Federació Catalana de Natació, Ribas ha demostrat el seu gran estat de forma. El format del campionat exigeix superar dures eliminatòries matinals per guanyar-se el dret a nedar a les finals de la tarda, i Ribas va aconseguir classificar-se per a tres finals en la categoria del 2010. La Clàudia va assolir una meritòria setena posició en els 100 metres braça i una novena plaça en els 200 metres estils. El plat fort, però, estava reservat per a la prova dels 200 metres braça, on va fregar el podi proclamant-se quarta de Catalunya de la seva edat. Aquesta quarta plaça té gust de victòria, ja que el temps aconseguit li permet superar la marca mínima que exigeix la Reial Federació Espanyola de Natació per poder participar en el Campionat d'Espanya. Es tracta d'una fita de gran dificultat, ja que els temps de tall estatals són molt més restrictius. De fet, enguany només les quatre primeres classificades a Catalunya han aconseguit aquest bitllet. La pròpia Clàudia ha valorat molt positivament la fita assolida.
2: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
1: Ara, sense pràcticament temps per descansar, Clàudia Ribas tornarà als entrenaments per preparar el gran repte de la temporada, el Campionat d'Espanya, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol, on buscarà gaudir de l'oportunitat de competir amb l'èlit estatal de la seva categoria.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada explicant que el Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig, a més de 3 anys. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
2: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIC de Vic, que són dos CSIC, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
1: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
3: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans. Ho explica en la comarcal Esther Minguell.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
5: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
4: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
6: El que esperem és que hi hagi una barreja de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades dos dies abans, durant l'eclipsi i dos dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: Anem a parlar del temps. La informació que ens amplia en Joaquim Serra des del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
7: Seguim pendents de l'evolució d'aquesta onada de calor. Ara sí que la podem anomenar així, ja que tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i que, a més, ens afecta tant en temperatures màximes com en temperatures nocturnes. De fet, aquesta passada nit, a Mataró, per exemple, no s'ha baixat dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant d'una nit tòrrida i aquestes properes nits encara s'accentuaran més aquesta calor nocturna. De dia, el mateix, la màxima prevista per les properes pel dia d'avui, per exemple, arribarà cap als 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot de cara a dimecres, sobretot dimecres i dijous, podríem arribar a superar els 36 en alguns punts de la franja costanera del Maresme. Per tant, calor molt intensa, onada de calor, amb alerta meteorològica que vam activar ja des del Consell Comarcal ahir diumenge, a conseqüència d'aquesta previsió d'altes temperatures. Per tant, molta precaució amb activitats a l'aire lliure, sobretot activitats que requereixin esforç físic, perquè realment les temperatures seran molt altes i podem tenir algun ensurt. Hidratar-nos bé, i aquestes són bàsicament les recomanacions davant d'aquesta situació d'onada de calor. Intentar estar el major temps possible, evidentment, en un espai amb una temperatura adequada. D'entrada, la previsió anuncia doncs, que tindrem això, un temps estable, completament assolellat, res de precipitacions, avui, demà i demà passat, i amb aquestes temperatures que avui i demà més o menys es mantindran sense canvis, però demà passat s'enfilen més i arribaran al punt màxim d'aquesta onada de calor entre dimecres i dijous. Com ja hem dit, amb màximes que dimecres podrien arribar a valors de 35, puntualment 36 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca fàcilment es podrien fregar els 37 o 38 graus de màxima. Per tant, calor ben intensa, la que tindrem al llarg d'aquesta setmana. És possible que cap a dissabte i diumenge del cap de setmana vinent la temperatura es pugui desinflar una mica, però tot i així continuarem parlant de temperatures molt i molt elevades.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada, una nova entrevista amb l'Associació Cultural i Recreativa de Pere Cot. Amb ella doncs, tenim quatre representants de l'entitat. Per aquí tenim a la Glòria Prunera, tenim a la Verònica Torres, a l'Èlia Rodríguez i a la Carla Barceló. Per començar, deixem aquest petit espai per introduir això, l'associació i també els vostres càrrecs. Per tant, podeu anar introduint-vos i així anem començant aquesta entrevista.
2: Bé, de fet, suposo que l'entrevista d'avui ve donat per al tema de que hi ha hagut renovació dels càrrecs de la Junta. Uh-huh. El 27 de maig van fer l'assemblea i va sortir una nova Junta formada doncs, per mi mateixa com a presidenta de l'associació, secretària la Carla Barceló, tresorer a la Roser Builds i sotspresident en Gerard Molina. I com a vocals hi ha la Verònica Torres, que avui també ens acompanya, l'Èlia Rodríguez, que també està aquí, la Pilar Martín, la Núria Gómez, la Yolanda Selma, l'Eva Sala, la Sílvia Català i la Mar Gómez.
1: Efectivament, ja ho has presentat tu mateixa, aquesta entrevista, que principalment té aquest com a objectiu explicar una mica quins canvis hi ha hagut en aquesta junta. Per tant, també aprofito per saludar-vos a la resta, no sé com esteu, i també això, si podeu explicar una mica qui sou, ja la Glòria ha fet els honors d'explicar una mica aquests canvis de la junta també. Us aprofito per saludar-vos. Què tal, Verònica, Elia, Carla?
3: Molt bé. Bones. Bé, molt bé. Molt il·lusionades per aquesta nova etapa i crec que entre tots podem fer que sigui un grup amb ganes, que renovem una mica tot plegat i que comencem a aprendre coses que estan molt assentades i hi hagi gent nova que pugui prendre'n per als anys posteriors.
1: Glòria, aprofito també començant per tu per introduir aquesta entitat. Com descriuries l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot si l'haguessis de definir això amb una paraula o amb alguna frase, com l'explicaries?
2: La definiríem com una entitat gran que té il·lusió per treballar pel poble. Uh-huh. Llavors, treballem d'una manera amb l'àmbit cultural i artístic. A veure, les finalitats d'entitat és fer teatre, fer dansa, fer cant, però estem oberts a qualsevol atractivitat, perquè a més els estatuts així ens ho permeten, que sigui de caràcter lúdic o artístic. Llavors, uh-huh. Nosaltres ho tenim molt focalitzat a fer coses per Tordera. I és el poble que estimem i, per tant, per això a vegades sortim en coses que no tenen res a veure amb la nostra pròpia activitat. Eh? I, bueno, i a part, tenim una part que és molt important, que és la part de formació. Uh-huh. Fa molts anys, ja fa potser uns 15 anys, que vam veure que per fer les obres, i sobretot els musicals, que ja ens començàvem a dedicar, requeria una formació de tots els participants. I llavors va ser com van començar agafant la formació més en sèrio i jo penso que ha anat funcionant. Vull dir, ara fem uns musicals i obres de teatre que tenen una altra qualitat que no tenien abans.
1: Després parlarem d'aquests musicals perquè ja m'heu comentat abans de l'entrevista que hi ha alguna cosa preparada. Carla, també et volia preguntar tu com a secretària això una mica, quin és el teu càrrec, si ens el pots explicar.
3: Crec que la meva funció principal és estar al càrrec de les reunions i fer un seguiment de les propostes que es fan i que tothom en sigui conscient de la Junta, però crec que aquest any afegim que ens queda una mica per aprendre del que l'entitat necessita, del que l'entitat doncs, treballa, que molta gent no veu per aprendre'n pels anys posteriors. Llavors crec que aquest any la meva feina, a part d'aprendre en l'àmbit de secretària, també és aprendre doncs, en funcions internes de la Junta per poder cooperar els anys posteriors.
1: Podem entrar també en matèria de musicals perquè això m'heu comentat que ja esteu preparant alguns. Glòria, si ens pots explicar quins esteu preparant i després amb les vocals també que tenim aquí en parlarem una miqueta.
2: Mira, estem preparant el que és Associació Pere Cot, estem preparant el musical In the Heights pel dia 1 i 2 d'agost. I després, a nivell del campus, estan preparant, que això ho explicaran més elles, un altre musical amb la gent que està fent la part de tecnificació de joves.
1: Doncs amb les vocals que tenim aquí, Verònica, Elias, si ens podeu explicar aquesta part dins dels musicals, com està seguint aquesta preparació i la vostra funció, com diu ja el nom del càrrec vocal, també, si ens la podeu explicar.
4: Doncs mira, just ara que hem entrat el juliol, que per nosaltres és dels mesos amb més feina, estem preparant simultàniament In the Heights, que és el musical que farem al Teatre Claver com fem anualment, i la novetat d'aquest any és que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre, i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda, i ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
1: Això no sé qui m'ho voldrà contestar, però parlant també en clau de musicals, no sé què és el més difícil de preparar tot aquest procés. Quin és potser el moment més complicat que diríeu vosaltres?
3: Crec que considerant que som un grup de persones amateur, cadascú té les seves situacions familiars i laborals diferents i les seves prioritats també, concretar horaris, ser conscients de cadascú, les seves responsabilitats i el que deia, les seves prioritats, com distribueixen el seu temps, és molt complicat en un musical d'aquesta magnitud en el que hi participen doncs, moltes persones que són cantants vocals, gent que participa doncs, com a intèrprets, ballarins. Som un grup molt ampli de persones que han de compaginar els seus horaris i que al final ho estan fent de forma doncs, extra, i això comporta que moltes vegades sigui molt complicat poder gestionar aquests horaris, que al final nosaltres ho fem en un intensiu d'un mes, perquè és veritat que fa molt poc que hem començat els assajos, i crec que en aquest aspecte doncs, és la part més costosa, però alhora també ens mou una mateixa passió, que això crec que totes compartim, que al final és el que fa que el dia 1 i 2 sembla parlem de la màgia de Pere Cot, no sabem com ens ho fem, però aquest amor pel teatre, aquests nervis per ser dalt d'un escenari, crec que també l'estima que tenim cap a l'entitat fa que d'alguna manera o altra tothom posi el seu granet de sorra en la mesura que pot i acabi sortint de la manera que surt.
1: També us volia preguntar, agafant una miqueta aquest missatge també de passió que comentes, no sé com veieu des de l'associació la situació del teatre avui dia, si ho veieu en un bon moment, també parlant en el municipi, però parlant en clau de Catalunya i Espanya. Com veieu aquesta situació?
3: Bé, les arts escèniques sempre coincideixen, estan en un estat crític, al final no es valora de la mateixa manera que una feina convencional i això doncs, fa que sempre faci patir. Per sort també ho caracteritza un voluntariat i una estima diferent, una vocació que potser altres oficis no tenen, i això fa, considero, que sempre hi hagi un punt d'esperança. Tot i així, és un ofici que necessita molt de recolzament, que necessita doncs, molta dedicació i que a vegades doncs, s'ha de pregar més del que s'hauria o creiem que caldria, però per això hi ha aquesta passió que parlem que fa que mai ningú es rendeixi, no?
1: Per anar acabant, també, en clau de junta, no sé quins reptes us marqueu d'ara en endavant, quin és potser l'objectiu que us marcaríeu?
2: Mira, l'any vinent, Pere Cot fa 45 anys, i és un any que en principi tenim expectatives, suposo que les podrem anar complint perquè volem doncs, destacar aquesta data. Ha sigut una entitat que ha patit durant anys diferents situacions i per tant penso que és molt de celebrar doncs, que arribem als 45. Després, l'Èlia, que és la responsable, no ho he dit, la responsable de comunicació, està engegant una altra vegada un butlletí, que nosaltres fèiem un butlletí trimestral on t'explicàvem als socis les notícies i tot el que es feia des de l'entitat. Ho està tornant a engegar, que particularment a mi em fa moltíssima il·lusió. I bueno, pensem S'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen doncs, que sigui una cosa especial també pels 45, però perquè bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica... cada vegada anem aprofundint més en el que volem fer, però no ens dona temps. Però bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
1: Per acabar ja de repassar una mica aquesta programació, per recordar també sobretot als oients, quines són les properes propostes que podran veure això als escenaris?
4: Bueno, la principal és la que tindrem ara a l'agost, 8-2 d'agost, a In the Heights, el musical, i doncs ens tornarem a veure quan iniciï el curs amb l'obra d'octubre, que, bueno, per ara no desvetllarem el nom.
2: Però que la dirigeix la Carla Barceló.
4: Exacte, sí. Vull dir que ja els projectes ja estan una mica engegats, però anem pas per pas i el que ens anem trobant pel camí.
1: Doncs anirem seguint una miqueta aquesta programació. Res més, no sé si voleu afegir algun missatge. Jo per la meva banda amb les preguntes ja estic, però teniu aquest espai per dirigir-vos a qui vulgueu o per enviar el missatge que més us agradi.
2: Jo ja ho diran, llavors ja s'acomiadaran ells, eh? Però jo sí que voldria doncs, fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? Però ja no estan a la Junta per la feina que han fet i que penso que faran, i especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh? I bueno, per agrair-li des d'aquí doncs, tota la seva feina que ha fet durant tots aquests anys. I bueno, donar-vos les gràcies a vosaltres per estar sempre pendents de les entitats i de donar-nos a veu en el poble.
3: Doncs crec que a nosaltres no ens queda un altre que agrair-li a la Glòria, que normalment s'agraeix molt a l'altra gent, però crec que el poble en general és molt poc conscient de la feina que fa, del motor que significa per Pere Cot, perquè hi ha moltes iniciatives que potser no es durien a terme si no fos perquè hi ha un motor, que és la Glòria en particular, que ho tira endavant, que ho proposa, que ho du a terme i que té moltíssimes idees que fan que gent com nosaltres, que vam començar de petites amb una il·lusió de només de ballar, ara mateix siguem part de la Junta i tinguem ganes de que això no acabi mai, no?
4: Correcte. I aprofitar també per fer una petita crida a la gent jove del poble, que s'impliqui a les entitats i que no tinguin por a ser membres de la Junta. Vull dir que a vegades també les idees dels més joves poden ser bueno, molt bones i coordinar-se perfectament amb la veterania que tenen
2: segur,
4: la Glòria.
2: De segur, segur.
5: Se necessita molta joventut per seguir endavant, perquè nosaltres anem fent grans, però ells tenen molt bones idees. Jo crec que la combinació, com diu l'Èlia, és perfecta, perquè tens l'antiguitat o l'experiència de ser més adults, ells que ho són perfectament, però que la joventut aquesta i l'energia que et creen, no? És un xute d'energia que et donen elles, i necessitàvem gent més jove, no? I fa molta il·lusió, la veritat, que, com diu l'Èlia, el poble necessita gent jove.
3: I per acabar, perdó, fer una crida a tothom com a públic de sí. Que assisteixi als actes culturals, que doni recolzament i que es nodreixi de tota aquesta vida i passió que existeix a dalt dels escenaris, als carrers, amb la música i amb cada pas de ball.
1: Doncs aprofitant aquests agraïments que heu fet i aquesta crida, com us pot contactar la gent que vulgui venir a provar, venir a conèixer quines tasques feu? Com us poden contactar?
4: Doncs ara durant el curs estem sempre ja doncs, algú al local, al carrer Doctor Fleming, sinó per xarxes socials o si teniu el telèfon de qualsevol persona que sigui en formació o a la Junta, doncs ràpidament ens posem en contacte.
1: Doncs molt bé. Glòria, Verònica, Elia, Carla, moltes gràcies per estar aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagin molt bé aquests assajos, que entenc que ara comenceu ja a rodar, com que hi diu això. Moltes gràcies a totes per venir.
5: A vosaltres.
1: I esperem això, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: Amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
6: Bon dia a tothom. Estamos en el Ecuador del Mundial de Fútbol y casi al mismo tiempo, en los minutos finales de muchos procesos de regularización de emigrantes. Mientras unos luchan para levantar la Copa del Mundo, otros buscan desesperadamente un alargue para poder quedarse en el país donde han decidido vivir. La reflexión camina por el fino alambre de la ética. En las grandes competiciones deportivas siempre se ha buscado presentar el mejor equipo posible. No es nada nuevo. En el Mundial de 1962, por ejemplo, Italia alineó a los argentinos Omar Sívoro y Humberto Macho, además del brasileño José Altafini. España también reunió un auténtico equipo de estrellas con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, José Emilio Santamaría y Eulogio Martínez. Nadie se escandalizó. Lo importante era ganar. Y hoy tampoco es muy distinto. En este Mundial participan 48 selecciones y solo 8 están formados íntegramente por jugadores nacidos en el país que representan. Muchos siguen considerando extranjero a Lamine Yamal, cuando todos sabemos que nació en España, más cerca de Mataró. En cambio, pocos recuerdan que Aymeric Laporte nació en Francia y obtuvo la nacionalidad española en el 2021. Pero abandonemos por un momento los estadios. En España hay 15.153 médicos emigrantes afiliados a la Seguridad Social Española. Son ellos quienes cada día sostienen consultas, cubren guardias, reducen listas de esperas y alivian la carga de miles de profesionales sanitarios. Cuando necesitamos un médico, casi nadie pregunta dónde nació, lo que importa es que cure. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué admiramos al que cambia de bandera para marcar goles y desconfiamos del que cambia del país para salvar vidas, investigar, enseñar o simplemente trabajar? Quizás el verdadero debate nunca ha sido el lugar de nacimiento, sino el valor que una persona aporta a la sociedad que la acoge. Si celebramos que un país incorpore talento para ganar un mundial, ¿por qué nos incomoda que incorpore talento para cuidar enfermos, construir empresas o educar a nuestros hijos? Al final, la nacionalidad cabe en un pasaporte. La pertenencia, en cambio, se gana cada día. Y quizás la verdadera patria no sea el lugar donde uno abrió los ojos por primera vez, sino aquel donde ayuda a que los demás puedan mirar el futuro con más esperanza. Buen día a todos.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal de l'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retenció sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIV-6612.
1: Notícies en xarxa.
0: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Bé, a l'àrea aquí ja estem pràcticament disfrutant de lo que és el sol, la platja, la tranquil·litat, renovant energies. Durant tota aquesta setmana, aquí continuaran sonant els millors moments de l'àrea aquí. Les entrevistes més especials, els debats més intensos, les rialles més inesperades i aquells instants que ens han fet companyia i que val la pena recuperar. És com obrir l'àlbum de fotos del programa, però en versió ràdio. I després d'aquesta petita escapada, tornarem amb més energia, amb més històries, més actualitat i segurament amb alguna anècdota de vacances que ja veurem si es pot explicar. Gràcies per ser sempre a l'altra banda, per escoltar, participar i fer d'aquest espai una petita gran família. Gaudiu de l'estiu, cuideu-vos molt i recordeu, nosaltres fem una pausa, però la veu de l'Ari aquí continua sonant. Que ningú no toqui massa res, que tornem aviat. És moment d'obrir la màquina del temps de l'Ara i aquí i marxem cap al 2012, un any que sembla no fa tant, però que ja ens ha quedat lluny. Com feia la calor aquell any? Quin estiu vam viure? I quines curiositats ens va deixar? Perquè sí, el 2012 va ser un any de molta temperatura.

0: amb l'època que estem d'ara aquest any. Adéu-siau.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Hello.

0: Doncs bé, amb una salutació, Salvador Romans, doncs ens has convidat. Bon dia.
1: Clar, jo convido.
0: Has convidat amb, aquest tema, sí, que farem un tomb per la
1: Itàlia.
0: Ara
1: que hem cobrat la paga doble, podem convidar a tothom a fer el viatget.
0: Ah, doncs pues molt bé, pues sí. Doncs tothom que cobri la paga doble a fer el viatget cap a Itàlia.
1: Clar.
0: Jo sé que hi haurà una persona que li encantarà que dediquis aquest espai a fer una volta per Itàlia.
1: Bé, tocarem tots els punts possibles. Les tres primeres setmanes, els tres primers dimecres, pues, estarem fins a Gènova i de Gènova ens passarem fins a Livorno, em sembla que és, i a Livorno estarem en allà amb assentament, diem. I a partir del tercer, em sembla que és dimecres, ja començarem a fer pues, rutes de per Itàlia.
0: Ai, molt bé, molt
1: un
0: bé.
1: Dies amb una música diferent, els altres amb uns museus diferents, uns cantautors diferents. Bé, anirem una mica així.
0: Fantàstic,
1: en plan,
0: eh?
1: De vacances.
0: Com disfrutarem, no?
1: Bé, suposo que sí.
0: I esperem que la nostra audiència doncs ho faci.
1: Ah, sí, si volen aparcar una mica el sofregit i volen escoltar-nos una miqueta o tot fent el sofregit.
0: O també començant a dormir, perquè escolta, la música d'Itàlia és incomparable, eh?
1: Bé.
0: A mi m'agrada molt, també.
1: Sí, però no tot serà italià.
0: Ah, no? Bueno, home, aquí anem esdevenint coses d'en Salvador.
1: Tota no, perquè llavors una mica de barreja, perquè qui sap, ens podem trobar amb qualsevol parc que facin un recital o qualsevol...
0: I tant, és per de concerts, no?
1: Sí, nosaltres assistir a algun lloc que diguin, mira, precisament hi ha uns catalans que fan... Pues, vés a saber, no sé.
0: Oh, i tant. Perfecte. Nosaltres
1: som vacances.
0: Es deixem guiar per tu.
1: Sí, doncs mira, avui és dimecres 29, que Sant Pere, i fem la ruta, ja dic, des de Tordera, de bon matí, per arribar aviat a Gènova, i durant aquestes tres setmanes, com dèiem, pues, arribarem a Livorno, i que aquí serà, com dèiem abans, pues, el nostre quarter general. I, bueno, cada dia, això com hem dit, farem un itinerari diferent, i el que diem, pues, serà això, un tomb per Itàlia i visita de vacacions. I ara, en aquest moment, avui ens acompanyarà un cantautor de Gènova, genovès, que ens acompanyarà la primera part, diem, i que es diu Fabrizio Andrade, i ara ens posaran un tema, precisament, per veure què fa aquest Fabrizio Andrade.

0: No massa conegut aquest cantant, Salvador, eh?
1: No,
0: però molt bé, eh? Molt bé.
1: A Gènova sí, és molt conegut. Molt conegut va ser perquè va morir jove, eh? És un cantant i poeta que es diu Fabrizio de Andrade, que va néixer a Gènova, allà on estem ja, perquè ja hem sortit molt de matí i hem arribat a Gènova, que hi estarem un parell de dies, i és un cantant compositor entre els més coneguts i importants de la història de d'Itàlia. Morir jove i deixant un gran record. Diu, la primera part d'aquest programa, com he dit abans, el dedicarem a aquest cantautor que podria haver sigut el Serrat genovès.
0: Perquè, és clar, a veure, si va morir tan jove, pobre...
1: Sí, i té molt de producció d'històries, i aquesta que m'he escoltat la va dedicar a un amic que es deia Miguel, que es va suïcidar, crec. Doncs Gènova és una ciutat italiana que compta en el 2009 amb 610.000 habitants i és la capital de la província homònima i de la regió de Ligúria. També té el segon aquari més gran de la Unió Europea després de l'Oceanogràfic de València. Diu, la vida a Gènova i dels seus orígens va estar unida al seu port sempre i a les activitats marineres, que quan va ser el punt de referència constant per la seva història política i cultural. El port de Gènova conté també un antic far molt bonic i anomenat la Torre de la Lanterna, és a dir, com ja s'entén, la Torre de la Lanterna, no? És un símbol de la ciutat i del barri de la Boca d'Esse, pintoresc barri de pescadors a la part oriental de la ciutat. I parlant de pescadors i barris, farem una parada, dinarem aquí, mentre els que ens escolten poden continuar amb el Fabrizio com a tema, amb Boca d'Irossa.

0: Bonic tema i bon acompanyament de so, també.
1: Sí, sí, està bé, vull dir, a més, tot dinant.
0: Oh, i tant.
1: Tot dinant, que està molt bé escoltar aquesta música, amb aquesta bona amanida i aquest suquet de peix que ens ha portat.
0: Oh, i tant.
1: Amb aquesta flaire que fa aquí al voltant d'aquest barri,
0: sí,
1: del port.
0: Sí, sembla mentida, no? Que com estàs al mar, encara que... A veure, tenim una distancieta, no? Però és aquesta brisa que ve, no?
1: Sí, com està Santa Tallà i et serveixen, i et porten encara que sigui seitó fregit, o pescadilla, que diu, doncs està bé, i la cervesa.
0: Però aquest suquet, déu-n'hi-do, hi ha molt de peix, aquest suquet,
1: Sí, home, és un port molt important, Sí, tirem endavant, doncs, i parlem de la República de Gènova, que va ser part de l'imperi francès fins a 1815, quan els delegats del Congrés de Viena sancionaren la seva incorporació al Piemont, que és el regne de Cerdanya. Després d'un llarg període de decadència, Gènova va recuperar la seva rellevància portuària gràcies a la construcció de túnels ferroviaris que van travessar el Pins i l'auge de la industrialització, manifestat per la presència de les drassanes navals, de les indústries petroquímiques i el desenvolupament metal·lúrgic. Els principals trets del centre de Gènova inclouen la Piazza de Ferrari. Quan diem piazza, tothom entén que és la plaça, no? Bé, doncs projectada per la segona meitat del segle XIX, al voltant de la qual es troba l'òpera Palau Ducal, i hi ha també una casa on es diu que va néixer Cristòfol Colón.
0: Tornarem... Tothom vol tindre Cristòfol Colón,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: però, a natiu d'allà, eh?
1: Però tu, és quasi bé la teoria que té més cos, no?
0: Sí,
1: el genovès,
0: sí.
1: Bueno... Bé, doncs tornarem a donar pas al nostre cantautor d'avui amb un tema molt interessant, que és El Segon Pescador. El Fabrizio Andrade continua cantant aquest tema molt interessant.

0: Buah, quina bona música, Salvador.
1: Sí, aquest l'Andrade, ja dic, va morir jove, 59 anys, i és un gran cantautor, que ha sigut un fenomen. Bueno, va tenir ja moltíssim èxit. No sé si hi ha gaires temes d'ells, o que jo pugui trobar, però aquest que tinc aquí semblen molt interessants. Bueno, parlem de la Piazza de Ferrari, la plaça de Ferrari, no?
0: Fantàstica, vinga.
1: Que està en el centre de la ciutat, el que vagi a Gènova, pues, i plena de trànsit i d'animació, situada a una de les zones més elegants de Gènova. Va ser...
0: Hi ha grans botigues, eh?
1: Ui,
0: i cares,
1: va,
0: eh?
1: Bueno, cares.
0: Caríssima, sí.
1: Itàlia, el disseny està pues tot clar, caríssim.
0: Exactament.
1: Però bé, de vacances tu te'n fa un esforç i...
0: Tu gastes tot, ja.
1: Va ser projectada amb la segona meitat del segle XIX, quan es va reorganitzar el centre de la ciutat i per aquests llocs es recorden de Don Vito. Qui era Don Vito?
0: A mi me sona, però...
1: El mafiós nascut a Sicília i que tingué d'emigrar als Estats Units. També el nostre Fabrizio Andrade el recorda amb el tema següent.

0: l'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vol perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altre Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
5: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur. Un viatge musical inspirat en la chanson francesa, amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
4: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hata Kendeya.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
7: 107.1 FM.
8: Ara i aquí, d'estiu.
9: Hello.
10: Tornem a estar aquí,
11: sí,
10: novament.
11: Hello.
10: Que esteu a punt, no?
11: Sí, clar, ja hem dinat, estem bé, hem escoltat...
10: Estem a Gènova, sí, hem dinat, sí, estem a la plaça, eh?
11: Sí, i hem acabat la primera part, que diríem que seria del Fabrizio Andrade, uh-huh. I ara posarem més endavant dos temes diferents, però diem que estem passant per la catedral. Cuidado, que després de dinar anem a estirar les cames. I està dedicada a Sant Llorenç, i que va ser fundada... en l'època molt antiga, però va ser reconstruïda després en els segles 11 i 12 i successivament va patir altres transformacions com per tot arreu, no? És un dels monuments més il·lustres de la ciutat. Si algú va allà, l'ha d'anar a visitar, com aquell que va a Girona i no va veure la catedral. Uh-huh. La seva façana de franges de marbre blanc i negres té tres portals gòtics monumentals adornats amb escultures del segle XIII. Preciosa. A Gènova també hi ha parcs i té de més de 82.000 metres quadrats de parcs públics en el centre de la ciutat, com ara el de Vileta di Negra, que es troba en el centre mateix de Gènova, dominant el centre històric, i aquí ens asseiem a reposar.
10: És preciós, saps?
11: Aquesta fresca ara ens va molt bé, amb aquests bancs.
10: I aquests arbres, no?
11: Home, arbres, clar.
10: Són grandiosos, també,
11: I aquí escoltarem, doncs, sí, un grup d'animació que té un tema tot especial que es diu... Caravan.

0: A veure, amb aquesta marxeta... I bé, bé aquí hem vist, que, ens han servit...
1: Jo m'he quedat endormiscat a aquest banc, eh?
0: Home, a veure, expliquem a l'audiència per què, perquè aquí perquè, normalment se serveix cava fresc a dintre aquest parc.
1: Sí, però jo, com que hi ha...
0: No, a veure,
1: n'hi ha que em passen davant,
0: eh?
1: N'hi ha que me passen al davant, pues, ja no he dit res, saps? Sí.
0: No, però és que
1: però
0: està molt bé.
1: És bo, ben fresc.
0: Està bé, que està fresquint cava amb un, aquí amb un
1: molt
0: parc
1: bé, molt bé, molt bé. Serveixen copes fresquíssimes i està molt
0: fantàstic,
1: bé.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Bé, continuem dient, doncs, que estem ja a la recta final i hi ha molts d'amplis espais verds lluny del centre i a l'est i als parcs de Nervi, de 96.000 metres quadrats, al costat del mar. A l'oest es troben els jardins de la Villa Durazzo de Pallavinci, de 265 metres quadrats. Les nombroses viles i palaus de la ciutat tenen també els seus propis jardins, com el Palazzo del Príncipe, la Villa Doria, el Palazzo Bianco, entre d'altres. Hi ha la via Garibaldi, cap als mitjans del segle XVI, la noblesa genovesa va decidir traslladar de la vella a la nova zona, creant un magnífic barri senyorial. Així va néixer la Estrada Nova, actualment això, la via Garibaldi. Entre els edificis que més treuen el cap, situem el Palau Blanc, el Palau Roig i el Palau Municipal. Seu de l'Ajuntament, elegit el 1564, un projecte de Rocco Lauraggio. El Palau Blanc rep el nom del color de la pedra amb el qual està construït, i va ser en el 1565. També en el cas del Palau Roig, el color de la pedra dona nom a l'edifici. Això de... espectacular,
0: aquest
1: marbre
0: maco.
1: Preciós. Va ser projectat el 1671 per la família Brignoli Sud, que el 1874 el va donar a la ciutat. I té una riquíssima col·lecció i comprèn Judit de Verona, l'Eco Homo de Caravaggio i els retrats de Van Dyck i obres de Tiziano i Tintoretto. Diu que són, és recomanable que el que vagi a Gènova visiti.
0: Un gran llibre, oi tant, que val la pena.
1: Gerros ginesos, mobles esplèndids, monedes i ceràmiques lijurs. Ceràmiques lijurs, es diuen lijurs perquè corresponen a un poble que es diu Lijurès, poble prehistòric. Bé, doncs la setmana entrant continuem en part de Gènova, i com que anirem de Gènova a l'Irizi, deixarem, com no, la Gènova enrere, però encara en parlem una miqueta.
0: Una miqueta del que ens queda.
1: Sí, i avui, per acabar... el dia
0: per Itàlia
1: posarem una cançó guanyadora de San Remo del 1966, que és del Domenico Modugno i que es diu Dio como ti amo.
0: Moltíssimes gràcies, Salvador. Doncs
1: a
0: la
1: vosaltres.
0: Setmana que ve t'esperem aquí
1: amb molt de gust, sí.
0: A Gènova estarem.
1: Adéu-siau a tothom.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzolette.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I bé, de la recta final d'aquesta estona radiofònica, ens hem oferit doncs, un gag que ens fa la nostra companya, la Maria Dolors Oliveres, que es diu Un Pepet i la Pepeta es fan grans i cada dia pensen quin en faran. Una versió en la que els seus intèrprets en són en Joan a Madrid, en la veu d'en Pepet, i la Pepeta de la Maria Dolors Oliveres. El gag del dia d'avui es diu així, En Pepet i la Pepeta. En Pepet ha dit que no.

0: Ai, Pepet, que pesen aquestes bosses de la compra. Un altre dia vens amb mi i així m'ajudes, que ja saps que no puc portar tant de pes.
1: Si has marxat sense dir-me res, jo que sé on vas si no m'ho dius.
0: No t'he dit res perquè te volia donar una sorpresa.
1: Ah, sí? I quina classe de sorpresa em vols donar?
0: Doncs mira, ahir me va trucar la meva amiga, la Mariona, i vam quedar per avui esmorzar, per això he marxat sense dir-te res. I de pas he portat la compra.
1: Ah, sí? I què trama la Mariona que t'hagis trobat amb ella? Sense que jo ho sàpiga.
0: Mira, m'ha ofert una cosa que a tu t'agradarà.
1: Ah, sí? M'agradarà? I com ho saps que m'agradarà? Perquè vinguent d'ella, no ho crec.
0: Ai, Pepet, no sé per què no te cau bé la Mariona, si és molt simpàtica i agradable.
1: Deu ser per tu. Jo no la suporto. Aquests seus aires, tots són finques i milions per allà.
0: Tindries que estar content que jo tingués una amiga així.
1: Així que si se'ns deixa per terra sempre, a la majoria de mortals que cobrem la misèria, segons ella, de 1.000 euros al mes. Ella no té ni per cafè, ni que es banyés cada dia en ell.
0: No t'ho agafis així, ja saps que ella és molt especial.
1: Molt especial, perquè no li has demanat mai res. Si li demanes alguna cosa, ja veuràs si és especial, ja.
0: Mira, ja sortim del tema. Jo que venia tota contenta per donar-te la sorpresa i ja me poses de mal humor.
1: No, dona, no t'ho agafis així. Va, digues, quina sorpresa era la que em volies donar?
0: Doncs mira que la Mariona m'ha donat les claus d'un apartament d'aquests que té a la Costa Brava.
1: Ah, sí? Ja saps de quina part de la Costa Brava? Perquè en té tants. I per què te les ha donat?
0: Els que té a Segaró. I m'ha donat les claus perquè puguem passar-hi 2 setmanes.
1: 2 setmanes a un apartament a Segaró? A canvi de què?
0: Sempre estàs igual. A canvi de res?
1: Estàs segura que és a canvi de res?
0: Bé, sí. És a canvi que li fem un favor.
1: Un favor? Tu a la Mariona? Li has de fer un favor?
0: Sí, però que no tindrem que fer esforços.
1: Digue'm què s'ha de fer. I ja et diré jo si s'han de fer esforços o no.
0: D'aquestes 2 setmanes el porter fa vacances i nosaltres estarem al seu lloc vigilant i donant les claus als que entren als apartaments.
1: Les claus? I controlar el que entra i surt? I que es faci la neteja? Quan hi hagi el canvi? A l'apartament fer inventari? Que hi sigui tot? I si falten coses, posar-ne de noves?
0: Sí, però tot això no és pas esforç físic. No tenim que aixecar pes.
1: Pesos no, però si està tot del dia lligat de peus i mans.
0: No, tot el dia no, perquè quan els turistes vagin a la platja nosaltres també hi podem anar, seran les nostres vacances.
1: No vull que s'aprofiti de nosaltres d'aquesta manera. La Mariona no té tants diners. Doncs que agafi un porter per 2 setmanes. I que pagui, li pagui, que a nosaltres no es fa cap falta anar a un apartament ni a Segaró ni a cap altre lloc dels seus. Que es guardi tot el que té. Nosaltres no li demanem res.
0: Doncs mira, jo ja li he dit que sí i tinc les claus. Ara què?
1: Doncs els hi tornes. Truca-la, que deu per berenar a la cafeteria, o millor, que te convidi a casa seva. Que no ho crec. Ella només és amiga teva perquè li convé. Mira, com no t'ha convidat mai a casa seva, amb tantes festes que munta amb els seus amics. I saps per què? Doncs és molt clar. Nosaltres no encaixem, no som de la seva categoria. Nosaltres som uns humils milauristes. Doncs saps que et dic que més malmell menjar poc i pair bé. I ai, qui tinc, i que tingui sort que torna... Aquí t'hem de tallar. Ah, i que tingui sort que torres més grosses han caigut.
0: Ai, no pensava que t'enfadessis així tant, Pepet. Ja li tornaré les claus.
1: Sí, torna-li les claus, que no les vull més a casa. Em sento ofès.
0: Ai, no me podia imaginar que t'enfadessis tant.
1: Mira, és que sembla que no pugui ser, que ens hagin humillat d'aquesta manera.
0: Doncs va, ho deixem estar i pensem què podem fer avui, que se'ns en vagi aquest mal aire.
1: Mira, podríem sortir a dinar i després anar al cinema... Què et sembla bé?
0: Sí, sí, però i si no ens agradés la pel·lícula? Saps, podríem anar a ballar sardanes, que ara a molts pobles en fan, i fa dies que no hem anat a ballar a cap. Què t'assembla?
1: Doncs va, som-hi. No perdem més temps!

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 6 de juliol. Les tres paraules del dia són asfaltat, valoracions, calor. Asfaltat. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir de setembre. I Pere Cot renova la seva junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. Valoracions. Vox Tordera fa bona valoració del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu aquest passat dissabte. I es millora el local de l'Esplai al Garbell amb una partida de 15.000 euros. Calor. Meteomar alerta d'una onada de calor aquesta setmana al Maresme. Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25. I Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça del Campionat de Catalunya Júnior. L'Ajuntament es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir de setembre. El govern confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
1: Avui és el Dia Mundial de la Zoonosi. És a Santa Maria Goretti i avui fa anys Sylvester Stallone, que fa 80 anys. Falten 13 dies perquè acabi el Mundial de Futbol, 49 dies perquè arribi Sant Bartomeu. Avui esperem un cel pràcticament serè durant tot el dia amb temperatures càlides, fregant els 32 graus de màxima, 24 de mínima. Demà es mantindrà la mateixa tònica d'estiu amb sol, molta xafogor i termòmetres que continuaran estables i elevats. La dita pel juliol, molt soroll i poc cabal, la calor és general. A l'hort cal recollir tomàquets, bitxos, cogombres, albergínies i melons, i cal plantar bledes, pastanaques, mongetes tendres i fer els planters de cols i bròquils. Farmàcia de Guàrdia, la Divorcio, al veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, amb esmora, zona de Camp Manresa, Camp Fosques i Can Tió, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort de la senyora Consol Oliver Solsona, als 87 anys, la cerimònia tindrà lloc demà a 12:45 al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament aprovava regular el teletreball. Fa 5 anys s'aprovava una moció per la implantació de la salut bucodental integral a la sanitat pública i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament aprovava per unanimitat una moció de suport a la diversitat sexual i en condemna les fòbies vers el col·lectiu LGTBI.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Molt bon dia, amics oients. Hem començat ja l'estiu i nosaltres també canviem la programació d'estiu. Avui escoltaran el primer programa que tinc previst doncs, anar-los oferint en el decurs d'aquest estiu i és un programa que porta per nom La Terra i la Mar. La Terra i la Mar, però, del Maresme. Perquè el Maresme és un racó de molt dual, mig terrestre, mig marítim. És una estreta faixa de terra en suaus muntanyes de granit que, quan es descompon formant el sauló, crea la terra sorrenca que des de segles treballen i gaudeixen els seus habitants. La història del Maresme ve de lluny i és per això que cada roc, cada pi,

explicarem avui les històries de la mar. Serà un dels primers parts d'aquest programa. I els explicarem aquests dos nàufrags del Titanic. En un territori com ara el Maresme, entregat a la mar, a la pesca i al comerç transatlàntic, es compten per centenars les persones que, a causa dels naufrags, ja han perdut la vida a través de la història. El que molta gent gran desconeix és que en el naufragi més famós de la història, el del Titanic de l'any 1912, hi viatjaven dos homes originaris de Vilassar de Mar. Eren en Francisco M. Carrau i en José Pedro Carrau, que comptaven amb només 27 i 17 anys d'edat respectivament. La seva família, els de Can Francisco de Vilassar de Mar, feia anys que havien instal·lat negocis a Montevideo i és per això que ambdós tenien passaport uruguaià. Els dos eren cosins i viatjaven a primera classe en el viatge inaugural del famós transatlàntic de la White Star Line. Després d'un viatge de negocis per Europa, on havien aprofitat per visitar la família de Vilassar i, acabades les gestions comercials i familiars, decidiren retornar a Amèrica des del port de Southampton a bord del vaixell més ràpid, més luxós de tots els temps. Tràgicament, la nit del 14 d'abril de 1912, perderen la vida a les gelides aigües de l'Atlàntic Nord. Rebutjaren el lloc que els corresponia als bots salvavides pel fet de viatjar a primera classe i en total enteresa cediren els seus llocs a altres persones que gràcies a ells salvaren la vida. Moriren sentir el Never My God de Deu Wing, la darrera peça que tocaven els músics. El detall d'aquesta història de la mar, d'aquests dos nàufrags del Titanic, és que els dos eren cosins i, com hem explicat, viatjaven en primera classe en aquest viatge inaugural.

del fet del mar ens aniem en el fet de pedra i passarem del Castell Ruf. Just al marge entre el Maresme i el Vallès i el Barcelonès, hi ha un indret que domina com ben pocs la centralitat del país. El turó de Galzeran i el del Castell Ruf, al municipi de Tiana. Posseguixen unes espectaculars vistes, ja sigui de la depressió vallenca i fins als Pirineus, ja sigui de les aigües del Mediterrani. No és debades que aquest indret privilegiat hagi estat un lloc de predilecció per les societats que ja procedir per la seguretat de les quals era tan necessari el control visual del territori esmentat. En efecte, una visita a Castell Ruf és un excel·lent lliçó d'història. Un dolmen, un poblat ibèric i un castell medieval s'hi han sobreposat en aquesta petita elevació al llarg dels darrers mil·lennis.

Tot conservant els misteris dels antics pobladors. El detall d'aquest fet de pedra és que l'estat de conservació del dolmen és molt bo, cosa que no es pot dir del castell medieval, del qual només es conserven les restes d'algunes parets. El poblat iberi té una extensió d'uns 5.000 metres quadrats i, en els seus temps, era tot circundat d'una muralla. Fou ocupat entre els segles VII i II abans de Crist.

Anem caminant pel mar i per la terra i anem explicant, doncs, coses que venen referència amb elles. Ara els hi parlarem dels fets. Primer de tot, en aquest primer programa, hem de parlar de la cultura ibèrica, que és considerada la primera gran cultura peninsular, car s'estenia des de l'actual Andalusia fins a l'actual Llenguadoc. Saben pels autors clàssics grecs i romans que els ibers estaven repartits en tribus per la geografia peninsular. S'entén que aquestes tribus estaven unides per lligams parentius i per elements culturals comuns. A grans trets, s'ha pogut constatar que les tribus situades entre el migdia francès i la ribera del Llobregat estaven fortament marcades per un component d'arrel cèltica. Entre aquestes tribus hi havia els laietans, que ocupaven les actuals comarques del Maresme, el Barcelonès i part del Baix Llobregat i del Garraf. Tot indica que es tractava de societats fortament jerarquitzades i controlades per grups aristocràtics i que se situaven en poblats força urbanitzats, que els romans convingueren en anomenar Oppida, des de quan dels ibèrics controlaren altres assentaments dispersos pel territori de caràcter més cultural. Era una societat agropecuària especialitzada en el treball del camp, que destinava el seu excedent agrícola al comerç amb les altres civilitzacions del Mediterrani, principalment les comunitats gregues, les fenici-púniques primer i les cartagineses després. Els ibers eren uns excel·lents artesans que coneixien tots els detalls de l'art, de la ceràmica i també de la metal·lúrgica. Els laietans us defrautaven tots els recursos que tenien al seu abast, com una agricultura intensiva, una indústria avançada i una pesca molt desenvolupada i un comerç molt obert a l'exterior. De poblats ibèrics a l'actual comarca del Maresme n'hi ha una altra concentració, el que fa pensar que aquesta era una regió de gran vitalitat demogràfica, econòmica i també política. Des del poblat de Ilturo a Cabrera, seu de cabdils que gestionaven la tribu dels laietans, s'articulava tot el territori, circumdat i també dividit la comarca a llevant i a ponent. Concretament, a la comarca, els principals assentaments laietans eren a part del Burriac a Cabrera, a ponent la cadira del bisbe, Premià de Dalt, i el turó de Montgat, també el de Castellruf, entre Tiana i Martorelles, i a llevant, Montal, Sant Vicenç de Montal, la Torre dels Encants, Arenys de Mar, Puig Castell, a Sant Cebrià de Vallalta, i el turó de la Coma, a Calella, i també el turó de Montpalau, a Pineda de Mar.

fet, si en podem explicar un detall dels laietans. Gràcies a les llegendes de les monedes encunyades a Ituro, hem pogut conèixer el nom que antigament rebia la capital dels laietans. Malauradament, sent l'únic poblat del Maresme amb seca, desconeixem el nom que tenien els altres poblats ibers d'aquesta comarca. La cosa curiosa és que fins que no es va poder desxifrar l'alfabètic ibèric, molts estudiosos des del segle XVIII van intentar llegir què hi deien les monedes fabricades al poblat cabrerenc. I per això que en llibres antics de numismàtica trobem les monedes laietanes del Maresme amb noms tan divertits i diferents com Nerdre, Araran, Ildre, Ildri, Ilae, Ilobre, Ilure, Ildera, Ilduro, Ildure, Ilduro. Actualment, els científics consideren amb unanimitat que s'ha de llegir d'esquerra a dreta i que el resultat és Ilduro o Ilduro, atès que el tercer signe es presta confusió fonètica, quan palesa el fet que quan aquest nom s'emprà a la nova ciutat romana del Pla a Mataró, els romans l'anomenaren directament Ilbro.

Anem parlant del Mart i la Terra i ara toca el moment de parlar de la gent del Maresme. Parlarem del dominicà Pere d'Arenys. Qui era? Doncs en Pere d'Arenys fou un frare dominicà intel·lectual que, ultra ser format al convent de Santa Caterina de Barcelona i ser-ne ordenat sacerdot l'any 1371, va seguir la seva formació a Mallorca, València, a Lleida, Tolosa i a París. Va exercir de professor de teologia a Tarragona, a Barcelona, a Lleida, a Perpinyà i Bolonya. Una de les seves principals obres és el Xornicon, una història del temps que va viure entre 1395 i 1415, en la qual parla del seu contemporani Sant Vicenç Ferrer, del cisma d'Occident, de la Guerra Civil Catalana i del compromís de Casp. Va exercir de pare visitador, del prior i també d'oficial del Tribunal de la Inquisició. L'any 1407 fou nomenat provincial dels dominics a Terra Santa, però va renunciar al càrrec.

I anirem acabant. Parlarem també, en aquesta primera edició, de la gastronomia, i també parlarem de que en aquesta zona del Maresme, de les seves festes. I parlarem d'aquesta, del desembarcament pirata de Premià. És una de les festes més simpàtiques. És la festa major de Premià de Mar. Durant els dies que volten la festivitat de Sant Cristòfol, el patró de la vila, Premià simula ser presa d'una colla de pirates. Aquests, encatzalats per Omar, fan seva la filla i imposen la gresca i la xirinola. Fins que en Martí, al cap de la resistència premianenca, aconsegueix evitar que la pobilla Esther sigui feta presonera. La festa se celebra des de 1997 i vol il·lustrar amb moltes llicències el que passava a la costa de Llevant durant els segles XV i XVII, quan es produí l'auge del fenomen de la pirateria. És especialment vistós el desembarcament dels pirates, que esdevé una guerra d'aigua a la platja que fa les delícies dels venuts i els ganàpies.

0: Doncs bé, aquí tenen ja una primera, un primer espai de lo que anirem fent d'aquestes d'aquests fets de Mart i Terra, en els que parlarem doncs de la Terra, parlarem d'històries del mar, parlarem de les pedres que tenim de ressò, parlarem dels indrets i parlarem de les festes i gastronomies del Maresme. Esperem doncs que aquest programa els agradi i que sigui del seu interès.
1: Ara i aquí, d'Estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'Estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: 107.1 FM. Tordera.
1: Ara i aquí, d'Estiu,

0: Doncs bé, apropant-nos ja a recta final del magazín, i és l'estona on nosaltres dediquem, doncs, a parlar amb diferents professionals, perquè parlem de temes que ells ens poden explicar, nosaltres, doncs, agraïts de poder-ho saber. I avui tenim a l'advocada la Conxita Rodríguez. Bon dia, Conxita.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I bé, hi ha molts de temes que el que és l'advocacia, doncs, i els judicis, i tot plegat, que tot plegat vull dir que els judicis cada vegada són més retardats, i a vegades veiem que un judici quasi no ens en recordem ja del fet, i resulta que després ens ve la memòria d'ostres, però si fa una pila d'anys tot això, no? Molts de papers, no?
1: Bueno, és que la justícia va lenta, i aquest és un dels problemes.
0: Per quin motiu va lenta? Tan lenta?
1: No està informatitzada, hi ha masses papers, o sigui, costa, és un... Bueno, és un servei que costa d'anar posant en marxa, i que costa, i per tant, clar, tu entres en un jutjat i veus encara paper per tot arreu, expedients amb volums impressionants, clar, tot això s'ha de digerir. Es va avançant, perquè és cert que es va avançant, però tot i així és, vull dir, és molt lent. D'altra manera, també cal dir que nosaltres tenim un sistema judicial que és molt garantista dels drets de les persones. Llavors, clar, tu no pots avançar si no has notificat, i de vegades les notificacions són molt complexes. Mm. Perquè tens un domicili, s'hi va, no troben a ningú, es torna a anar, no troben a ningú, després diuen no hem pogut notificar, se té que buscar a veure una altra fórmula de notificació, clar... Tot això endarrereix els procediments.
0: Clar,
1: o sigui, jo, de fet, l'altre dia em van trucar de l'Audiència de Barcelona per un tema que és de l'any 2018.
0: Mare meva!
1: I me deien, escolti, però vostè té contacte amb la seva, perquè era un tema de violència. Dic, no. Dic, a més era polaca i va marxar l'endemà de fer la declaració. Dic, tinc un telèfon, però és que encara que jo la truqui, jo no sé polac, jo no saps... O sigui que tampoc ens entenem.
0: Clar,
1: i al final no sé si acabaran fent el judici o no el faran, perquè clar, vull dir, sí que és veritat que abans que ella marxés es va dir, van fer el que es diu una prova preconstituïda, que vol dir que es fa una prova amb totes, o sigui, es va fer una declaració preconstituïda perquè servís com a prova, perquè es fan totes les garanties amb l'advocat contrari, amb el jutge, per aquests casos concrets que aquesta persona va marxar, i jo dubto que vingui, ni molt menys.
0: Clar. Difícil de trobar. Arribarà un moment que tot el que comentem ara, que està, doncs, en paper, i això que visualitzem tothom, no? A poder entrar tot a dintre el que és informàtica, perquè això també requerirà molt de temps,
1: Es va fent. De fet, ara... cada vegada més s'intenta que es presentin les coses per internet, que llavors siguin arxius que queden incorporats en una causa, és a dir, ja es va fent un intent prou important de per anar-ho fent. Clar, que quedaran, pues, evidentment, ara jo estic parlant d'un tema que és del 2018, aquest no està informatitzat, tindrem el patracol, però bueno, no deixa de que sí que jo crec que ara cada vegada més, quan tu presentes una demanda, ho fas via internet, ho fas aportant tota la documentació escanejada,
0: i això ja queda, bueno, molt bé. Sí que és el tema que, doncs, t'havia comentat, Conxita, que esclar, veiem que hi ha diferents delictes, la gent de peu normalment dient sí, ha fet aquest delicte, entra per una porta i surt per l'altra. A veure, en aquest cas deuen ser sancions, si ens ho expliques, i quan s'arriba a determinar si és una sanció, si és una presó, si és un allunyament, segons la llei?
1: A veure, són conceptes molt diferents. O sigui, tu, en principi, comença un procediment mitjançant una denúncia o uns indicis que fan que aparentment tenim un tipus delictiu. O sigui, pot haver-hi alguna cosa que sigui delictiva. Per tant, el primer que es fa, una vegada tens la denúncia, la policia fa un atestat, i aquest atestat intenta parlar amb les parts, és a dir, amb el denunciant perquè es ratifiqui amb la seva denúncia, amb el denunciat perquè pugui dir la seva, però llavors se'l cita com investigat, que es diu, i a partir del moment que una persona és citada com investigada té tota una sèrie de drets, i un dels quals és estar assistit per un lletrat tant abans com després de la declaració. Per tant, ara, com que ara estem en aquesta situació al país, que tenim judicis cada dia, dos dies, doncs una mica és l'exemple de l'expedient Rodríguez Zapatero. O sigui, es troba un document, uns documents, hi ha uns possibles indicis delictius, i que fa el jutge, doncs, cita com investigat, perquè encara estem amb les, diguéssim, a l'inici d'un procediment, però cita com investigat precisament perquè tingui totes les garanties processals, és a dir, perquè pugui assistir en defensa amb el seu advocat, perquè té el dret de contestar o no contestar les preguntes que se li formulin. És a dir, el primer que li fa el jutge és fer-li la lectura dels seus drets, i aquests drets són aquests, i a partir d'aquí, doncs, se segueix. Seguint amb el procediment, si arriba un punt que el jutge instructor considera que hi ha indicis suficients com per l'obertura del judici oral, s'obre el judici oral i es fan les proposicions de prova que es calguin i tal. S'ha de dir que no és el mateix jutge el que instrueix un procediment que el que després jutjarà. Són dos jutges diferents.
0: Això pot anar bé? Per si de faci tot el seguiment,
1: precisament.
0: Doncs un jutge després s'acabi amb un altre ben diferent?
1: Sí, perquè precisament l'instructor va fent averiguacions, proves, fins que arriba un punt que diu, entenc que s'ha d'obrir el judici, i per tant obre judici i passa amb un, depèn del tipus de delicte, passarà, doncs, a un jutjat d'instrucció bàsic o passarà a l'audiència, depèn del tipus de delicte. Però clar, llavors ja sí que és el que es veu a la sala, i les proves que s'aporten són les que fan que el jutge pugui determinar o pugui fer una determinada sentència, sigui absolutòria o sigui condemnatòria. És a dir, que l'instructor, en realitat, l'únic que fa és arribar al punt de dir, considero que hi ha delicte i demano que s'obri el judici oral. Per tant, a partir d'aquí és quan ja seguiria un curs. I no, penso que al contrari, és la salvaguarda de garanties per al que està imputat, en aquest cas, perquè el jutge d'instructor, doncs, pot haver anat fent coses i tal, però llavors ell sap que a partir del moment que s'obre el judici oral, tot el que es vegi a la sala i tot el que es pugui aportar a la sala serà el que servirà per dictar la sentència.
0: Aquest jutge, tant sigui l'instructor com el jutge que té que arribar en el punt i final, és a dit o com funciona això?
1: No. Quan tu, o sigui, els diferents partits judicials hi ha diferents jutjats, per exemple, a Arenys, que és el que tenim més proper, hi han 8 jutjats. És a dir, hi han 8 jutges, per tant, cada un amb el seu jutjat. Ara amb la nova llei ha canviat una mica, vull dir, perquè ara hi ha tots, abans hi havia civil, penal, hi havia una estructura diferent, ara això està canviant. Però aquests 8 jutges, quan tu portes un atestat o una demanda, ho portes al decanat, que es diu. El decanat és el que després atribueix les causes als diferents jutges. És
0: el
1: a dir,
0: que li pertoca.
1: El que li toqui en aquell moment, civil, penal, i va distribuint. Per tant, quan tu portes una demanda, no saps a quin jutjat anirà. Anirà en funció de les demandes que hi hagi quan el decanat fa l'atribució a cada un dels jutges.
0: En aquest cas, amb algun fet, posem, doncs, que es considera ja delictiu, tot i que sigui, doncs, una agressió amb una dona, entra en la vessant d'una sanció o segons el tipus d'agressivitat o de manera que ha tractat aquesta persona, que maltractador amb una dona, o una dona amb un home?
1: No.
0: Perquè suposo que també deu existir,
1: veure,
0: això.
1: Tots els delictes tenen la seva pena.
0: Tots tenen la seva pena.
1: Si tipifiques un acte com a delictiu, aquest acte està penalitzat d'una determinada manera. Que és cert que, per exemple, pot haver-hi un ho diré, un interval entre menys i més, perquè clar, també els jutges tenen una certa, poden valorar si hi ha hagut més culpabilitat, menys, i per tant poden establir la pena en funció de lo que hagin anat veient a la sala. Però sempre que hi ha una tipificació d'un delicte, hi ha una pena que correspon amb aquell delicte.
0: La una pena ja per llei, no?
1: Sí, sí, tot sí, està contemplada en el Còdic Penal. El que passa és que les penes són de diferents graus, és a dir, pot ser una pena de sanció, és a dir, una pena de retirada del carnet de conduir, de treballs en benefici de la comunitat, és a dir, hi ha diferents graus de pena, però, clar, evidentment, per exemple, quan un delicte té pena, sanció, la sanció penal, que vol dir que porta implícit presó, clar, s'ha de veure, perquè en determinats delictes, doncs, la presó pot anar de 1 a 3 anys. Si aquella persona no ha comès mai cap altre delicte, és a dir, no té antecedents penals, i la pena que se li imposa és inferior a 2 anys, no entra a presó. La presó li queda suspesa. Què vol dir? Que no entrarà a presó, però en els 2 anys següents, o el termini que estableix el jutge, normalment són 2 anys, si comet un altre delicte, llavors complirà la pena inicial i la del segon.
0: Se li acumularà, vaja.
1: Exacte. Per tant, no és que no hagi estat penat, sí que ho està. I per tant, això li comporta inclús uns antecedents, però no entrarà a presó. Quan entra a presó? Pues depèn del tipus delictiu. És a dir, si el delicte, inclús, per exemple, els jutjats d'instància, els que són, contemplen tots aquells delictes que arriben fins a una pena màxima de 4 anys. Si inicialment el delicte comporta una pena superior als 4 anys, llavors ja es dona trasllat a l'audiència provincial, perquè llavors és l'audiència la que haurà de jutjar aquest tipus concret delictiu.
0: En el cas
1: que no
0: de...
1: vol dir que l'audiència després absolgui.
0: Clar,
1: que té la facultat, evidentment, de condenar o absoldre. Però clar, sí que, és el que dèiem abans, clar, el tipus penal comporta la pena, i aquesta, si és superior als 4 anys, fa que vagi d'aquesta manera.
0: Quan és de 3 anys de pena, es diu que ja pràcticament queda, doncs, abolida, que ja ens haurà d'anar a la presó, una persona que estigui, doncs, determinada i jutjada i que ha d'anar a presó?
1: Si té 3 anys, entrarà a presó.
0: No sé, és una cosa que se sent a dir, no? En 3
1: no,
0: anys,
1: no, jo, no. Jo és el que t'he explicat, és a dir, si la pena entre 1 i 3 anys li han donat 2 anys i no té antecedents, li suspenen.
0: Val, que no explicat. Té antecedents, val.
1: Si no té antecedents, se demana la suspensió i normalment el jutge suspèn la pena. Però si la pena és superior als 2 anys, entrarà a presó. Una altra cosa és que dins del règim penitenciari, que hi ha una assignatura específica, que és derecho penitenciario, quan les persones... les penes en el nostre sistema estan contemplades com fórmula de reinserció social. Llavors, clar, quan estàs ja dins de la presó i, per tant, dins del sistema penitenciari, si hi ha un bon comportament, si el preso agafa i es posa a fer feines, si veuen que realment... bueno, llavors pot haver-hi unes millores... però que sempre és un jutge, el jutge el que determina si sí o si no. O sigui, sí. Inclús els funcionaris de presons poden fer informes, però és definitiva és el jutge el que decideix si se li rebaixa o si té, comencen, per exemple, tenint un permís de sortida. Llavors, clar, també veuen quin és l'actuació amb aquest permís de sortida. Clar, a vegades hi ha hagut, per exemple, cert rebombori social quan s'ha dit, oh, és que aquest ha delinquit quan estava dins del permís
0: sí,
1: de sortida. Clar, vull dir, tot feia apuntar que se podia donar aquest permís i que compliria i no ho ha fet. Què comportarà? Pues que el que hagi fet fora és un nou delicte, però que a més de continuar amb la pena que tenia per l'anterior, es farà l'altra. I
0: li haurà avisat amb l'altra. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Sí que volia també comentar que presó i pràcticament el jutge doncs, decideix que ha de fer presó sí o sí per bastants anys. Què és? Com hi ha un delicte de mort? I, pot ser també una pena si és una agressió amb arma? Quin és el punt que pugui marcar el que aquella persona té que fer presó? No de 3 anys ja, de molt més anys, eh?
1: A veure, és que... És el que he explicat una mica. Cada tipus delictiu té o comporta, té una pena assignada, que aquesta pena pot ser diferent. Per exemple, vull dir, llavors, és evident que un intento de asesinato...
0: Intento, vale.
1: No serà un assassinat, uh-huh. Però sí que comporta una pena en funció d'aquesta graduació, igual que la pena la tindrà el còmplice de... Són figures diferents, però cadascú té assignada la seva pena. Per tant, no és que puguem dir, és que aquests així, sí que pots dir, per exemple, que quan parlem de delictes de hurto, és quan
0: de robar,
1: quan li estiren el bolso a algú, con o sin violència, tenen pues, una graduació també dels tipus delictius. Però aquests, o quan es pot entrar dins del que són faltes, o delitos leves, que es diu ara, abans eren les faltes, ara són delitos leves, que els delitos leves no comporten penes de presó, comporten penes econòmiques unes vegades, o altre tipus de penes, de treballs en benefici de la comunitat, etcètera, etcètera. Per tant, clar, no és el mateix un robatori que un intent de fer de lesions amb una persona concreta, que són coses totalment diferents, però cada tipus té la seva penalització. Uh-huh. Llavors, una cosa que has comentat abans, que és diferent del que és, quan hi ha un tema de maltractament envers la dona, normalment, també hi ha hagut maltractaments envers homes, però normalment és envers la dona, clar, moltes dones el que li demanen al jutge en el moment inicial d'aquest procés és que una ordre d'allunyament. És a dir, demanen una ordre d'allunyament. Llavors es fa una vista concreta després d'haver escoltat totes les parts i el jutge decideix respecte a aquesta ordre d'allunyament. És a dir, hi ha per un costat una valoració de la policia en el sentit de si han detectat més o menys risc, la víctima explica la seva posició, si té por, si no té por, on viu, si encara estan visquent junts, evidentment és una situació diferent de que si ja, no, encara que continuïn siguent parella, però un viu en un poble i un altre en un altre. Llavors, clar, és el jutge el que decideix en aquell moment si dona o no dona l'ordre d'allunyament. Llavors, clar, si hi ha una ordre d'allunyament, vol dir que tant l'un com l'altre estan obligats a respectar aquesta ordre d'allunyament.
0: Tant l'un com l'altre, això sí, està molt interessant, eh?
1: Tots dos, perquè l'ordre d'allunyament normalment se li dona a favor de la víctima, però si la víctima se'n va a la presó, continua havent-hi un problema. I per tant això...
0: A mi em sembla que moltes vegades hi ha assassinats i coses així perquè això no compleixen, eh?
1: No.
0: Tant l'un com l'altre, eh? Bueno, que m'ha agradat que ho digui...
1: Jo m'he trobat amb ordres d'allunyament i quan al cap d'una setmana es fa la vista venen tots dos en el cotxe.
0: Clar, i és que després en són coses que... Conxeta, ja per acabar, tant els jutges, sigui el que determinat que toqui en el seu moment, no hi ha el perill de que tingui una pressió a nivell personal, que la persona que ha delinquit, que ha fet algun tipus doncs, de mal i feta, doncs pressioni el jutge, el faci estar incòmode personalment?
1: Un jutge es pot recusar. És a dir, si tu detectes que un jutge pot tenir determinades influències... L'advocat el pot recusar i llavors es valorarà aquesta recusació. Però, per altra banda, també si un jutge es troba amb un delicte d'un familiar, ell mateix té que apartar-se i que, per tant, sigui un altre el que jutgi aquesta situació. És lògic, perquè no podria ser objectiu. Quan estem dins de l'àmbit judicial, clar, l'advocat defensor, perquè a vegades també una altra de les preguntes és i tu defensaries, encara que sapiguessis que hi ha una culpabilitat. Bueno, l'advocat defensor té que intentar fer la millor defensa.
0: Clar.
1: perquè és un dret que té com a ciutadà. Ara, després el jutge haurà de determinar si aquella persona és innocent o és culpable. De fet, s'està comprovant ara, quan la ciència va avançant als Estats Units, poso com a exemple als Estats Units, que s'ha trobat persones que estaven al corredor de la mort i que portaven 20 anys, que quan han fet unes proves d'ADN han descobert que l'ADN que els havia fet amb ells anar allà no era el seu. Oh. Amb la qual cosa, què passa? Porten 20 anys de presó i estaven al corredor de la mort amb una sentència que era... no era justa.
0: Mare meva,
1: per tant, són situacions, és evident que fa 20 anys no teníem els mateixos mitjans de prova que tenim ara. Vull dir, ara tu fas una esgarrapada i et quedarà ADN a les ungles, eh? Llavors això era molt més complicat,
0: i tant, i molt,
1: les empremtes, l'anàlisi d'empremtes que pot haver-hi ara no és el que havia fa 30 anys. Clar, tot això va evolucionant, però bueno, clar, són les situacions que ens anem trobant. I els jutges, per el que tu me preguntaves, és el que te deia, dir, o l'advocat el pot recusar si creu que pot haver-hi determinades coses, o bé, també és cert que tenim un organisme dels jutges que podria en un moment donat retirar algú perquè entengués que no, però bueno, no acostumarà a fer-ho.
0: Conxita, gràcies per estar aquí en l'àrea aquí, i doncs moltes gràcies per
1: informar-se. Fem coses molt àmplies i a vegades, però bueno,
0: com que ens anirem trobant, ens anirem trobant, Conxita, i el que, si hi hagi alguna cosa, sempre tinc doncs aquest contacte amb l'audiència, que després d'una forma arriba algun tema i en un moment determinat doncs
1: ho
0: parlarem. Gràcies, Conxita.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir de setembre. El govern confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria, poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
1: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. S'incorporen gent jove com Gerard Molina, Carla Barceló o Roser Builds. Glòria Prunera és la presidenta de l'entitat.
3: Voldria doncs fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? I especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh?
1: Vox Tordera fa bones valoracions del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu aquest passat dissabte. El partit feia balanç dels 3 anys de legislatura amb la presència del diputat Joan Garriga. Escoltem el regidor de Tordera, Eric Pérez.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga. Para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
1: Es millora el local de l'Esplai al Garbell. La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament. I Meteomar, el servei de meteorologia del Maresme, alerta d'una onada de calor aquesta setmana a la comarca. Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25. En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per la competició estatal. L'escoltem fent-ne una valoració.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'equip de so. Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: És l'hora de començar una setmana més al teu espai dedicat a la música de concert i ball, ball i concert. Això és Ball Matinal.

Si bé de gust ara escoltar bons concerts i bona música, ara és el teu moment. Temps per dedicar aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert, amb les formacions de casa nostra.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Gràcies, amics i amigues, per la confiança. En directe una setmana més a través de la FM i, si volen, també a través d'internet. Això és Ball Matinal. Fent costat als músics de casa nostra. Amb tot un ampli repertori de cançons i músiques ben diverses que ja tenim preparades en el dia d'avui. Doncs anem a començar aquest temps dedicat a la música de concert i avui ho farem amb sardanes cantades i ho farem al costat dels últims enregistraments de l'Orquestra Internacional Meravella. Ja els tenim a l'escenari, tant els cantants com els músics, per cantar aquesta bonica selecció dedicada a la música de les sardanes. A tots, molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Comença el teu concert.

Se'n va la música de l'Orquestra Meravella. Hem escoltat, entre d'altres, aquestes sardanes al vent amb les peces Marinada, La Rosa de Sant Jordi, també Catalunya Plora, Bona Festa, La Pepa Maca, i tanca aquesta selecció dedicada a la música de la nostra patrona, dedicada a la muntanya de Montserrat, i és La Moreneta. Amb ells hem tancat aquesta selecció dedicada a la música de sardanes en aquesta primera part dedicada a la música de concert.

bons records i bons sentiments. Us convidem a compartir belles melodies, brillantment, amics, interpretades per als nostres músics d'arreu del país. I és que sempre hi ha una cançó, amics, que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos transportar per la màgia de la música. I parlant de sentiments, ara anem a escoltar una versió d'en Joan Vilandeny, dedicada també a la música del nostre país, per un dels grans autors, intèrprets i cantants, com és en Joan Manuel Serrat. Aquelles paraules boniques que va escriure en el seu moment i que també han tingut aquesta gentilesa d'acompanyar-nos durant el llarg de tots aquests anys en aquest bagatge musical d'en Serrat, i ara interpretades per al músic Joan Vilandeny. Anem a escoltar a la part de concert i per tancar aquesta primera part aquestes ben recordades paraules d'amor.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: És el moment ara dels nostres ballables, aquí a la nostra sintonia, i per començar els nostres ballables avui ho farem al costat d'una gran formació, la música de la Cobla Orquestra Rosaleda. Ja tenim els seus cantants i els seus músics a l'escenari i avui comencem amb aquell tema que diu així: Cuando, cuando, cuando.

0: When...
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

Se'n va la música de Pere Rico i hem escoltat aquest doble final que ens esperàvem ja pel final, aquest bonic pas doble del saxo que hem escoltat en la versió, com dèiem, instrumental d'aquest bonic tema a càrrec del duet amb Pere Rico. Així hem recordat la música del pas doble.

Seguim compartint la bona música des del teu espai dedicat a la música de ball i concert, Concert i Ball. Aquesta és la música que ens fa rejuvenir. Música que ens manté, volíem dir, ben joves i ben atents.

És aquesta la nostra passió per la música, la nostra passió per la ràdio. Tot caminant a través de la FM i també des d'internet. Des de la nostra emissora municipal fins a arribar a casa teva. Seguim caminant i ho farem ara amb música d'una cúmbia. Avui el nostre homenatge el farem a un dels cantants que ens va deixar la setmana passada, un dels fundadors, cantants i músics de la gran orquestra de la Salseta del Poble Sec, que ja durant aquestes 20 temporades hem tingut l'ocasió d'anar programant grans cançons dels diferents àlbums i dels directes que han fet la Salseta. Avui el nostre homenatge al seu cantant, en Salvador Escrivà. I avui hi posem una cúmbia d'homenatge amb aquesta cúmbia que diu així, 039. Per tants anys de bona música, de bons concerts i de bones festes, la Salseta del Poble Sec, de Salvador Escrivà.

Homenatge a la salseta del Poble Sec. El nostre homenatge particular a un dels seus cantants que ens va deixar aquesta setmana passada, la d'en Salvador Escrivà, un dels cofundadors d'aquesta formació.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: I de la música de l'orquestra de la Salseta del Poble Sec, ara la música d'un duet que ens arriben des de la Garrotxa, la música dels Pa d'Àngel, que ja els tenim a l'escenari avui, però amb un bonic vals. Anem a escoltar aquell bonic vals que comença així. I que porta el nom de La Banda del Coche Rojo. Els deixem amb l'Ambiel i la Gemma.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Seguim caminant des del teu ball amb la música dels nostres músics. Ara hi posem un foxtrot, un d'aquests que m'encanta ballar-lo. I potser tu també. Doncs anem allà amb un bonic foxtrot fantàstic de ballar, d'aquells que sempre marquen els peus i marquem la pista. I anem a escoltar per als mongrins aquest ben recordat Tico, Tico.

0: Fantàstics, la música dels Mongrins, quin ballable, un gran ballable, volíem dir, d'aquests de tots els temps. Hem ballat aquest bonic Tico, Tico.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.
0: Ara hi posem una exclusiva. Exclusiva en el nostre programa d'avui, i ho farem amb un duet que ens arriba des del Berguedà, la música del duet Solistes, que estan composats per dos membres, en Josep Maria Costa i la Cristina Soler. Avui, exclusiva de Ball Matinal, un bonic tema, un d'aquests tranquil·lets, un d'aquests lents intimistes, per també saborejar el nostre programa d'avui, i ho farem recordant aquell bonic tema delicat que diu així: Pequeña Flor.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I de la música més intimista, a càrrec d'aquesta exclusiva que et presentàvem en el dia d'avui, a càrrec del duet Berguedà, els solistes, ara és el temps de ballar un country. I ho farem al costat del solista Raül, que ens arriba des del Bages, des de Sant Padó, amb aquest country que diu així, Chattahoochee. Som-hi a ballar-lo?

Doncs ja saben que sí, volen dedicar el programa de la setmana. Tenim un canal telefònic perquè vostès ens puguin fer arribar la seva salutació des d'on ens escolten. Ens agradaria molt compartir, doncs, la seva dedicatòria. Nosaltres li posem la música, però vostès hi posen, doncs, la dedicatòria, a qui volen dedicar i saludar. I també des d'on ens escolten. Així anem ampliant també la nostra selecció musical i el nostre club d'amics de Ball Matinal.

I si és la primera vegada que ens escolten, doncs ja saben que ho poden fer-ho trucant a aquest telèfon, al 656-659-572. Segurament que ens escolten vostès des d'algun lloc que nosaltres no sabem i ens agradaria, doncs, compartir, ampliar la nostra cobertura als nostres amics que ara mateix escolten el nostre programa.

0: Avui la nostra dedicatòria, el nostre homenatge molt sentimental a la música del Salvador Escrivà, i hem escoltat aquest tema de La Puerta Verde, que ens serveix ja per anar tancant el nostre programa d'avui. Hem escoltat, com dèiem, aquest tema de La Puerta Verde.
1: Ball matinal és la festa.
0: Però acabarem amb música, i ho farem avui tal com hem començat. Hem començat el nostre concert amb l'Orquestra Meravella, tot cantant sardanes, sardanes al vent, i avui tancarem el nostre programa, però ho farem amb ritme, i ho farem al costat de la Meravella amb aquest cha-cha-cha. I que diu així: qui en serà? Setmana que també saludem a tots els oients repartits per diversos punts. Doncs ja ho saben, si ens ho volen comunicar per telèfon, doncs molt contents nosaltres de seguir ampliant la nostra cobertura d'amics i amigues. Avui saludem també a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya. En aquests punts tenim repartides diverses emissores que aquest dia, aquesta hora, ara mateix, estan connectant amb el nostre programa. Gràcies, amics, per la confiança. Saludem també els músics, orquestres, duets, trios, també els casals, esplais, sales de balls i a la comissió de festes del teu poble, perquè durant tot l'any sigui una festa. Perquè ja comencen les festes majors d'hivern. Sintonitzant amb l'altaveu de la bona música.

I qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio una setmana més aquí al dia al teu costat, el meu nom, Josep Maria Pla. Ja ho saben, a ballar entre setmana, també el cap de setmana, escoltar bona música, bons concerts, perquè ballar, amics i amigues, és salut. I nosaltres tornem a més ball, serà en el proper programa. No ens fallin.

Que gaudeixin del dia i del ball. Amics i amigues, que tinguin una molt bona setmana. A reveure!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns, 6 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
5: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
5: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 de professionals.
5: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
5: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
6: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del nord als Angles al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
5: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotinspector dels Bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
7: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
8: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
9: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
7: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació.

0: sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
2: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
1: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
3: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulet-Terner.
1: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
3: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís-me.
5: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
6: Notícies en xarxa.
3: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
3: Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
8: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit

0: no finançar els seus serveis públics.
1: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
2: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
3: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
5: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
4: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE, que en els propers 2 anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
3: És un quart de 3 de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just 3 dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
7: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
6: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes, hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
10: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
9: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
11: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
12: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per posar un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
11: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
13: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
3: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
13: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
3: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
15: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
14: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
16: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
3: Els aficionats al ciclisme català s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
17: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia la caravana que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts a quarts de 2 de la tarda han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
18: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
19: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
20: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
17: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera etapa d'altura. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
3: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
16: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes 3 temporades. Escoltem-lo.
21: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també notes són del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
16: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes 3 temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
22: En primer lugar, és un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
3: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports avui, molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixa un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de què eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
8: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
9: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de Bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
4: Quan Europa signa sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi han administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
2: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026. Demanen extremar les precaucions davant l'inici de la segona onada de calor i l'alt perill d'incendi. Martí Capçada.
7: Les temperatures podran superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot a partir de dimarts i a la meitat oest.
5: I detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada.
7: La policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi.
5: El govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer.
8: El govern, amb majoria de Junts i PSC, ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit.
5: La Diputació dona suport a la Sala Centro de Canet, Dani Grau.
9: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la restauració d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la Sala Centro i la Rectoria Nova.
5: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas.
1: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat.

Bona tarda. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor i també l'alt perill d'incendi. Laura Téllez.

0: Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i l'alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podran ratllar els 40 graus centígrads al Maresme de cara a aquest dimarts i els següents dies. Protecció Civil també ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades. Per altra part, Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència per l'elevat perill d'incendi forestal a gran part de Catalunya. Concretament, 399 municipis es troben en perill molt alt i 20 municipis amb risc extrem. En el cas del Maresme, el perill és alt. També es manté la fase d'emergència pel foc estabilitzat de les Gavarres. Jordi Fontrodona, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Malgrat de Mar, recorda que al Maresme hi ha moltes urbanitzacions a les muntanyes, el sotabosc, que l'estiu s'asseca, i les marinades diàries. Fontrodona fa una crida a la prudència.
1: Hi ha moltes urbanitzacions, per desgràcia les muntanyes estan plegades de cases i de gent vivint. Aquest hivern ha plogut força i hi ha el sotabosc, que l'estiu s'asseca, i això corre molt. Tenim les marinades, aquests vents que normalment cada dia s'aixequen, i són vents doncs, que fan això, que amb qualsevol cosa que és insignificant en altres moments de l'any, doncs ara mateix bueno, pot ocasionar un gran incendi, com els que estem visquent de les Gavarres, de la Catalunya Nord, que també hi ha hagut, de molts llocs. Al final hem de ser conscients i precavuts de que qualsevol guspira encén un bosc.

0: mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats per les rotondes adjacents. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de quatre tractors que van ser els encarregats de fer de tallar els accessos a la rotonda i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les veïnes organitzadores de la protesta, es mostrava ahir esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè tenim un advocat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Aviam, ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure saber quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: La manifestació també va reunir a nombrosos regidors, representants i membres dels diferents partits municipals. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys on es vol instal·lar la benzinera, van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de serveis. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar el projecte.
2: Seguim avançant. Detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi. La detenció s'ha produït després d'una investigació iniciada arran dels fets que va tenir lloc el passat 25 de juny. Segons s'ha informat l'Ajuntament, la policia va poder identificar el sospitós gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat instal·lades a l'habitatge afectat. Aquest dijous al matí, els agents el van reconèixer mentre es desplaçaven per atendre un requeriment relacionat amb avisos per trucades als timbres de diversos domicilis, moment en què es van procedir a la seva detenció. La policia local ha volgut agrair la col·laboració ciutadana durant aquests dies i també ha destacat el compromís del veïnat amb la seguretat del municipi.

0: I en un altre ordre de qüestions, us expliquem que el govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. El govern amb majoria de Junts i el PSC ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit. En concret, localitzar sòl disponible per acollir-se a la convocatòria oberta de l'anomenat Pla 50.000 que impulsa el govern de Salvador Illa, com ho han fet ja una quinzena de poblacions maresmenques. La proposta dels comuns en recollir els punts assenyalats en el Pla Local d'Habitatge del 2017 actualment caducat, i d'altres de nous. Són els pàrquings del Roser, Bertrina i del Mercat, a més del dret a vol de l'Aldi, on els estudis ja existents apunten que la superfície constructiva permetria obtenir uns 36 habitatges. El tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Calella, Sofia Larussi, va anunciar que el pròxim setembre s'iniciarà la redacció del nou document de planificació i que, fins a tenir-lo a mà, no es vol prendre cap decisió que pugui comprometre opcions de futur. A més, parlava del risc de perdre places d'aparcament estratègiques al nucli urbà.
2: Setembre s'adjudicarà l'equip redactor per començar la feina en aquest sentit. Avançar a una decisió sobre determinar sòls municipals abans de disposar d'aquest treball tècnic seria, al nostre entendre, precipitat i podria comprometre opcions que el mateix pla local d'habitatge pugui considerar més adequades. A més, la proposta planteja destinar a habitatges a alguns solars que actualment constitueixen bosses d'aparcament d'una importància estratègica per Calella.
1: Per la seva banda, el portaveu de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada, lamentava que s'ajorni la decisió davant una realitat que aclama els ulls de tothom i feia notar aquí el paper dels socialistes dins del govern.
3: Ara estem parlant de la possibilitat de que el nostre ajuntament s'aculli a una proposta solvent i potent de la Generalitat de Catalunya on governa el PSC. No necessitem aquest estudi per prendre la decisió de construir habitatge de protecció oficial. Realment, senyor Larussi, no entenem el posicionament del PSC en el tema en general de l'habitatge i en concret en aquest tema.
1: La moció de Calella en Comú Podem va decaure pels vots en contra del govern de Junts i el PSC i de la regidora del PP, Celine Coronil, i els vots favorables de la resta de grups municipals.
0: Gràcies i la diputada.

0: Diputació dona suport a la sala Centro de Canet. Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la remodelació d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la sala Centro i la rectoria nova de l'edifici neoclàssic de finals del segle XIX, que forma part també del Teatre Municipal de Canet. El projecte ha estat valorat molt positivament perquè combina la conservació del patrimoni arquitectònic amb la recuperació d'espais per a la nova usos culturals i comunitaris. Les actuacions milloraran l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència funcional de l'edifici i la seva capacitat d'escollir activitats, acollir activitats obertes a tota la ciutadania, i a la vegada es garanteix la preservació patrimonial de gran valor del municipi. La sala Centro és l'espai amb més activitat comunitària del TMC. Compta amb una programació estable de teatre amateur, cinema, activitats escolars, assajos i espectacles de petit format. La rehabilitació permetrà ampliar-ne els usos i millorar les condicions de treball de les companyies locals i consolidar el teatre com un equipament cultural de referència més accessible, sostenible i preparat per donar resposta a les necessitats actuals de la cultura local. L'obtenció d'aquest ajut representa un pas decisiu en l'estratègia municipal de captació de recursos externs per modernitzar uns equipaments culturals de Canet i paral·lelament també s'està a l'espera de la resolució d'una altra convocatòria de la Diputació de Barcelona destinada a equipaments culturals i treballa en la preparació d'una nova sol·licitud de subvenció a la Generalitat per continuar la rehabilitació d'edificis amb valor patrimonial.
0: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Palafolls condemna l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements a la plaça. Marc Ferri.
2: El consistori palafollenc ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font de la plaça de Popi. En total, s'hi han localitzat una trentena de grafits repartits per diferents punts del recinte. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar totes les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin en l'espai públic i que emportin també una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i de la restauració de l'espai. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè les posi en coneixement de la policia local.
0: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement al setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes més inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i també de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
3: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. Després d'haver finalitzat les obres a Masmora i a Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Parc i Terra Brava.
0: I l'equip de la síndica de Greuges visitarà Calella. Sergi Ferrer.
5: Molta gent associa la síndica de Greuges a les queixes contra l'administració, però el seu àmbit d'actuació és molt més ampli. De fet, pot intervenir sempre que una persona consideri que els seus drets no han estat respectats per una administració pública o per una empresa que presta un servei d'interès general. Per exemple, es pot recórrer a la síndica si hi ha retards excessius en el cobrament d'una prestació de dependència o d'una beca d'estudis, si una persona espera des de fa molt de temps una intervenció quirúrgica, si no pot accedir a un recurs assistencial per a un familiar dependent o si l'administració denega l'accés a la informació pública. També atén situacions de discriminació per motius d'orientació sexual o identitat de gènere, possibles vulneracions dels drets de les dones o casos relacionats amb la violència masclista. A més, supervisa l'actuació de les empreses que presten serveis bàsics, com ara la llum, l'aigua, el gas, la telefonia o els serveis postals. La síndica de Greuges actua amb independència política i té la funció de supervisar el funcionament de les administracions públiques catalanes, des de la Generalitat fins als ajuntaments i altres ens locals. El seu objectiu és defensar els drets de la ciutadania i contribuir a millorar el funcionament dels serveis públics. Ara bé, no pot imposar sancions ni dictar sentències judicials. La seva eina principal és la persuasió. Després d'estudiar cada cas, pot emetre recomanacions, advertiments o propostes de canvi dirigides a les administracions o als organismes implicats. L'equip de la síndica es desplaçarà a Calella el pròxim dimarts 14 de juliol per atendre presencialment totes aquelles persones que vulguin fer una consulta, presentar una queixa o demanar orientació sobre com defensar els seus drets. Cal demanar cita prèvia.
0: I Sant Vicenç de Montalt reconeix l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp pel seu compromís amb l'ecogest. Martí.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha reconegut la implicació de l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp, com tu bé dius, Gemma, en el projecte Ecogest, una iniciativa d'educació ambiental que promou hàbits sostenibles entre els infants i que enguany ha celebrat la seva segona edició. Durant el mes de juny, la regidora de Medi Ambient, Esther Termans, va visitar els dos centres educatius per agrair la participació dels alumnes i també per fer-los entrega dels diplomes als autors dels cartells guanyadors de carta grup. A més, tots els participants van rebre un cubell blau per al reciclatge de paper i una ampolla reutilitzable d'alumini reciclat com a reconeixement pel seu compromís amb la cura del medi ambient. Aquest curs, els ecogests, han estat elaborats pels alumnes de segon de l'Escola Sant Jordi, protagonistes de l'edició de maig del butlletí municipal Infomuntal, i pels alumnes de 6è A i 6è B de l'Escola Sot del Camp, que han participat en les edicions de juny i juliol. L'Ajuntament ha destacat que el projecte es vol consolidar el curs vinent, ampliant la participació al conjunt de l'alumnat de les dues escoles, amb l'objectiu de continuar fomentant la sensibilització ambiental i la implicació dels més joves en la preservació de l'entorn.
0: Gràcies. I els estudiants de màrqueting de l'Institut de Premià de Mar construeixen i projecten la marca d'una empresa radicalment singular. Sergi Ferrer.
5: Sí, el passat dimecres 19 de juny, en el marc de l'acte de graduació, l'alumnat dels cursos formatius de grau superior de màrqueting i publicitat van lliurar el material corporatiu que ha dissenyat per a la nova firma Kiria. Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP, que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció de 10.000 euros provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble, perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 de l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i per això el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar que les planta i les ven i que facilita aquest certificat es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xofré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en quatre equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma estimen elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial. Van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins al final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a dos èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: I la CR Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. Genís Mas.
3: Sí, amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en aquest nou aniversari i el seu nou musical In The Heights, un projecte que neix amb les ganes dels i les alumnes de formació que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical està ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap i explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions es duran a terme al Teatre Clavé l'1 i 2 d'agost. En parla l'Èlia Rodríguez, vocal de l'entitat.
7: S'ha creat un grup ja amb molta base.
8: De les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure el que, la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
3: L'entitat, d'altra banda, ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
0: I el nou vaixell pirata arriba a Premià de Mar amb una victòria a l'esquena, Martí.
6: Així és, Gemma, el nou vaixell dels pirates de Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació, presentada diumenge passat durant l'acte d'inici de la Festa Major, prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la seva Festa Major. La història de Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la celebració premianenca.
9: A Granollers, no?, fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels blancs va ser els pirates. Llavors, jo sóc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien, i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar: mira, escolta'm, això, quan acabeu, si no em voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
6: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en Premià de Mar el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes del programa festiu. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
0: I en esports, la Nocturna Malgrat obre els punts d'inscripció presencials per la caminada solidària del 22 d'agost. Laura Téllez.
10: Els organitzadors de la Nocturna de Malgrat de Mar ultimen els detalls de la 15a edició de la Caminada Solidària, que tindrà lloc el 22 d'agost a partir de 8:45 del vespre. Les inscripcions a través d'internet es van obrir a mitjans de juny i des d'aquest cap de setmana també es poden fer en 4 punts presencials: Can Vinyes, Cafè de Palafolls, l'Associació de Dones de Malgrat i Massó Moda. Amb la inscripció de 10 euros, cada participant s'endú una samarreta i el dorsal i col·labora amb la investigació del càncer infantil. Per ara, la Nocturna només ha revelat una de les novetats d'enguany. Tindrà sortida sortida i arribada al Parc Francesc Macià. Els organitzadors asseguren, a més, que l'edició d'aquest estiu serà un homenatge a totes les persones que han format part de la història de la caminada, des dels participants fins als voluntaris, passant pels patrocinadors i les entitats col·laboradores. L'any passat, la caminada nocturna de Malgrat de Mar va aconseguir recaptar 17.340 euros. Els diners es van destinar de manera íntegra a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, amb l'objectiu de contribuir en dos projectes d'investigació sobre tumors infantils liderats per equips mèdics de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron de Barcelona.
0: I encara en clau esportiva, el camp de futbol de Canet estarà obert cada tarda, Dani Grau.
1: Sí, el camp de futbol municipal tornarà a obrir les seves portes cada tarda per a l'ús lliure de la ciutadania. La iniciativa, que es mantindrà fins a l'inici dels entrenaments del Canet Futbol Club a l'agost, en vol oferir als infants i joves un espai de trobada, lleure i pràctica esportiva durant els mesos d'estiu. L'horari d'obertura és de 5 de la tarda a 9 del vespre i es demana a totes les persones usuàries el màxim respecte i el compliment d'aquesta franja horària per garantir el funcionament del servei i la convivència amb l'entorn. La reobertura del camp de futbol a les tardes dona continuïtat a una experiència que l'any passat va tenir una resposta molt positiva. En només 13 dies, l'espai va enregistrar 681 persones, fet que confirma la necessitat de disposar d'equipaments esportius oberts i accessibles durant el període de vacances escolars. Segons les dades recollides, la major part de les persones usuàries van ser joves d'entre 11 i 20 anys, que van representar el 71% de la participació total. També hi van prendre part d'infants de 3 a 10 anys amb un 14% i persones de més de 20 anys amb un 15%, perquè pel perfil de participants el 75% van ser nens i nois i el 25% nenes i noies. La mesura és possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que cofinança aquest projecte amb l'objectiu de promoure l'esport de lleure amb saludable, la convivència i la cohesió social dels municipis.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Seguim pendents de l'evolució de la situació meteorològica, que de moment ve marcada per aquesta onada de calor que avui comença ja a portar temperatures superant ara mateix els 30 graus a tota la comarca, fregant els 34 cap a la zona interior del Maresme, a prop de la costa al voltant dels 32. Per tant, temperatures que van tirant cap amunt i, com dèiem, avui hi ha màximes de 36-37 graus a l'interior del Maresme i a prop de la costa entre els 33 i els 34. Demà les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i atenció, perquè entre dimecres i dijous és quan tindrem el pic d'aquesta onada de calor, que ens portarà màximes al voltant dels 35-36 graus a prop de la costa i cap als 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor ben intensa allà els pròxims dies. Les mínimes també seran altes. De fet, aquesta passada nit ja hem tingut algun valor fregant els 25 graus. Per tant, nits tòrrides que es repetiran durant els pròxims dies. Tot això amb un temps que serà plenament estable, completament assolellat, avui, demà, també de cara a demà passat, hi ha molta tranquil·litat pel que fa als vents i també pel que fa a la situació marítima. De cara al divendres es mantindran les altes temperatures, tot i que començarien a davallar una mica, i el cap de setmana entrarà vent més aviat de l'est-nord-est, un vent una mica més fresquet que farà que les temperatures també puguin baixar lleugerament dissabte i diumenge. De tota manera, tot apunta que la setmana vinent tornarà a estar marcada, almenys en un inici, per un nou augment de les temperatures.
0: Molt bé, doncs molt pendents d'aquesta segona onada de calor que farà pujar les temperatures de forma tan intensa. Nosaltres ara tornem, marxem i tornem d'aquí 3 minuts. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
0: En Marc encara...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som-hi, passant 5 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui amb en Genís des de Tordera. Genís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut a l'Ona Maresma.
2: Moltes
1: també,
2: gràcies.
1: Que és el teu primer dia. I, doncs bé, comencem destacant el més important, al Maresme, a la comarca.
2: Doncs sí, mira, al Maresme hi ha hagut un nou incendi a Òrrius, evidenciat també l'alt risc que viu el Maresme aquest estiu. Estem veient que gairebé tota la comarca es troba en nivell 2 del Pla Alfa, per sota d'altres territoris de Catalunya, però el foc registrat aquest passat diumenge al Turó de Quensa mostra que el perill també és molt elevat aquí al Maresme. Tot i que aquest últim foc es va controlar de forma ràpida, la preocupació és elevada perquè s'afegeix a un altre gran incendi que ja es va produir ara a finals de maig al mateix municipi, a Òrrius. Hi ha un altre també que es va calcinar 48 hectàrees entre Tiana i Montgat ara fa poc més d'una setmana. Per tant, tres incendis en pocs mesos i la situació al Maresme que també és perillosa.
1: El món, en clau internacional, què podem explicar?
2: Doncs al món, més de 10.000 evacuats per un altre incendi, avui aquesta serà la temàtica del dia, i 5 ferits lleus a la Catalunya Nord davant la virulència de l'incendi. La tercera etapa del tour, que aquest dilluns havia de passar per la zona, ha estat sense públic i sense caravana des de l'entrada de la Catalunya Nord i fins l'arribada a la meta, que està fixada als angles al Capcir. L'itinerari també s'ha vist modificat per aquest nou incendi que hi ha hagut a la Catalunya Nord.
1: I el tema curiós del dia?
2: Doncs com a tema curiós apareixen unes esferes misterioses a una platja d'Austràlia que podrien ser boles espacials. L'Agència Espacial Australiana treballa per confirmar l'origen d'aquests objectes, mentre que una arqueòloga espacial apunta que podrien estar relacionats amb el llançament d'un coet. Per tant, unes boles espacials que han anat apareixent a diferents platges d'Austràlia.
1: Entenem que deuen ser d'alguna missió, no? Que...
2: Sí, segons aquesta arqueòloga i altres experts, se suposa o s'ha arribat a deduir que aquestes boles serien de restes d'algun coet o deixalles especials.
1: Molt bé, molt interessant. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, Genís, què estem preguntant?
2: Doncs avui estem preguntant, en relació a aquest darrer tema com a curiós, si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
1: Aquesta és una pregunta que ens l'hem formulat de forma sovint aquí al programa. Tu què creus? Que hi ha vida fora de la Terra o que no? Hi ha aliens? No n'hi ha?
2: Aquí poden entrar dos factors, que clar, hi ha moltes formes de vida. Poden ser també diferents tipus d'éssers. I no sé si hi ha aliens, però potser alguna forma de vida com algun tipus de planta, alguna espècie semblant, potser pot haver-hi algun altre planeta.
1: O algun microorganisme?
2: Sí, alguna forma de vida... alguna mínima, jo crec que hi ha la possibilitat.
1: Molt bé, doncs veurem què respon als nostres oients. Moltes gràcies, fins ara.
2: A tu.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Vinga, som-hi. Continuem. Andreu Bosch acaba de ser nomenat nou president d'Òmnium Maresme i per això doncs, avui tenim el plaer d'entrevistar-lo amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hem de dir que l'Andreu Bosch és Òmnium Maresme i després hi ha Òmnium al Maresme. És la mateixa entitat, però partida en dos per un mateix objectiu. Andreu Bosch, bona tarda. Què tal?
5: Hola, bona tarda. Bé, i vosaltres?
4: Bé, aquí combatent la calor. Què anava a dir? Partida en dos en aquesta comarca, però lluitant per un mateix objectiu, no? És això?
5: Sí, evidentment. Partida en dos per una qüestió d'organització interna i d'una major efectivitat territorial, però tant Òmnium Cultural Maresme com Òmnium Cultural al Maresme treballem per la llengua, per la cultura, pel país... per la cohesió social i pels drets civils del nostre país.
4: Tenint en compte, diguéssim, com diria Maragall, quan estava bé, pobre home, que ha baixat el supler de, diguéssim, de la reclamació de la independència, que els partits polítics s'han diluït, en podíem dir, en el seu miratge, les entitats, diguéssim, socials, culturals del país, doncs, tenen més sentit que mai, no? En aquest sentit, com ara Òmnium.
5: Sí. Evidentment, i crec que la veu d'Òmnium és especialment significativa en aquesta reflexió que fas. De fet, en Xavier Antic, el nostre president, en diverses ocasions ha analitzat la situació actual, que la classificava com una situació de pèrdua d'hegemonia política, i que, per tant, entitats com Òmnium Cultural, jo diria que especialment Òmnium Cultural, ara tenim d'alguna manera la responsabilitat de recuperar l'hegemonia social per treballar per la reconstrucció nacional. I aquí Òmnium, amb el nombre de socis que té no únicament a la comarca del Maresme, sinó al país, doncs és una de les entitats que té aquesta responsabilitat.
4: M'has passat tota una sèrie d'ítems que vols implementar amb la teva presidència. Fem-nos uns ràpids 5 cèntims. Quins objectius primordials t'has marcat, Andreu?
5: Bé, d'entrada, des de les territorials d'Òmnium Cultural que ens organitzem d'acord amb la distribució territorial, com ara aquesta que comentàvem d'Òmnium Alt Maresme i Òmnium Maresme, nosaltres despleguem determinats programes d'àmbit nacional que afecten l'estructura d'Òmnium Cultural. Projectes com llengua i esports, el català per tothom, projectes com el Vincles, que si voleu en parlem, que precisament és un projecte d'aprenentatge informal de català per a persones nouvingudes, especialment adreçat als adults, naturalment, però que és un programa que neix al Maresme i neix concretament a Mataró, si voleu en podem repassar. Bé, aquests són projectes que des de les territorials hem de treballar per impulsar-los des del territori que coneixem i que dominem. Però també hem de poder desplegar des de la territorial del Maresme o des de les associacions locals d'Òmnium Cultural estructuralment constituïdes en alguns dels municipis, no en tots, doncs treballar per programes específics que complementen o ajuden a desplegar programes d'àmbit nacional, no? I això és un dels objectius, reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal, en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional. En podem citar alguns, per exemple. Sí, un. Jo m'agrada citar especialment Vincles, per això que us deia, no? Vincles és una plataforma d'aprenentatge de la llengua catalana adreçada a la comunitat adulta nouvinguda, però amb un tarannà més informal, precisament per aprofundir en la reciprocitat de coneixement de cultures i per complementar accions com les que poden fer el govern de la Generalitat amb el Consorci per la Normalització Lingüística, no? Per tant, aquí nosaltres aquest programa de Vincles, que es va estenent a municipis com Alella, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Mataró, és un programa en què hi creiem molt perquè va néixer precisament a Mataró, va néixer al Maresme, té una distribució territorial a través del voluntariat format des d'Òmnium que funciona molt bé, i de fet aquest és un programa que forma part dels projectes d'Òmnium Nacional, precisament arran de la bona experiència al Maresme. Doncs aquest és un projecte que ja el tenim, que ja funciona i que l'hem d'anar consolidant.
4: En aquest sentit, Andreu, diguéssim, tot ha de començar per la base. I una de les, bueno, de les reivindicacions, o de les reivindicacions no, en podem dir situacions que es repeteixen insistentment, és que, per exemple, amb una cosa tan natural com l'ordre del pati de les escoles, el català perd molta, molta pistonada. Com ho podem combatre, això, per canviar, evidentment, la tendència?
5: Mira, sobre aquesta qüestió de l'ús social de la llengua catalana i concretament sobre l'ús de la llengua catalana en l'àmbit educatiu, Òmnium Cultural treballa de bracet amb moltes altres entitats aixoplugades sota l'estructura de som català, no? I per tant, aquí la contribució d'Òmnium és que entre totes les entitats que en formem part, som escola, volia dir, perdona, en totes les entitats que en formem part de som escola, el que hem de fer és contribuir en la mesura de les nostres possibilitats organitzatives i tota la nostra potencialitat d'actuació en la societat civil, que això sigui una realitat, no? I sobretot pressionar les institucions públiques perquè es facin els deures, perquè es facin polítiques efectives, perquè es desplegui el Pacte Nacional per la Llengua en tota la seva potencialitat i en tots els seus recursos, no? Però si ho mirem des d'una escala més local, com pot ser la d'Òmnium Cultural Maresme, et puc dir que una de les accions per les quals vetllem Òmnium Cultural és la nostra participació en les taules per la llengua, precisament, que són estructures que alguns ajuntaments ja han creat, com Vilassar de Dalt, el Masnou, Premià de Mar, Argentona, Mataró, Alella, Vilassar de Mar, o de propera creació també a Teià, en què hi participen institucions, associacions de l'àmbit sociocultural, hi participen l'Ajuntament, naturalment, des de les àrees corresponents de política lingüística o altres, i educació, i aquí és on Òmnium el que proposa és una participació, per part nostra almenys és així, una participació efectiva i coordinada d'aquestes taules per la llengua, de tal manera que allò que es prioritza a les taules per la llengua municipals, doncs sigui efectiu, sigui amb determinades accions que es concreten i que es materialitzen en l'àmbit de l'ús social de la llengua, en l'àmbit de l'ús comercial de la llengua, en l'àmbit de l'ús en les activitats esportives i en el lleure de la llengua. Per tant, que hi hagi una corresponsabilitat en aquestes taules per la llengua municipals, i aquí Òmnium Cultural i té un paper, entenem, rellevant.
4: Val. No volem, o no vull que marxis sense posar en valor una cosa, que tu com a lingüista, com a professor universitari i com a professor de secundària, doncs has mantingut els llaços amb l'Alguer. L'Alguer és una ciutat de l'illa de Sardenya on es parla català. En aquest sentit, també vols ara aprofundir o vols agermanar Òmnium Maresme amb l'Alguer, no? Em comentaves?
5: Sí, dins d'aquests eixos estratègics amb els quals doncs he assumit la presidència, que deixa'm dir ara de passada, que és rellevant, que a la tardor a l'octubre organitzarem la corresponent assemblea general de socis, precisament perquè es ratifiqui aquesta presidència meva que s'ha acordat a la Junta Territorial del Maresme. I d'aquests eixos, un d'ells, el més vinculat amb la concepció de països catalans, tenint en compte que hi ha una figura, que hi ha la figura de Joaquim Arenas, que és una figura que relliga Òmnium Cultural Maresme per la seva vinculació amb Mataró i amb Premià de Mar i amb l'Alguer, perquè va fomentar doncs, la creació d'Òmnium Cultural a l'Alguer als anys 90, procurarem, i aquí hi ha una bona voluntat i predisposició per part d'Òmnium Cultural de l'Alguer, d'un agermanament entre les dues seus territorials, per tal de treballar doncs, amb alguns projectes de manera conjunta. A dignificar i la figura de Joaquim Arenas que ens relliga tots dos territoris quant a la llengua catalana.
4: Doncs molt bé, queda clar, Andreu, que aprofitaràs el temps i diguéssim, i exprimiràs al màxim la teva presència per fer d'Òmnium Cultural Maresme doncs una entitat molt, molt, molt dinàmica en aquest sentit i, sobretot, per fer allò que els partits polítics fa temps que no fan i que les entitats, diguéssim, socials han de fer o han de redoblar esforços perquè, evidentment, no es poden fer posant enrere amb una cosa tan fonamental per un país com és la seva llengua o com és qualsevol llengua, també la catalana, evidentment. Andreu Bosch, gràcies i fins una altra. Abraçada forta.
5: Gràcies a vosaltres per l'interès.
4: Adéu.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant a l'Ona Maresme i ara és moment de les efemèrides, el tal dia com avui, amb en Genís, però abans sempre felicitem els famosos que avui fan anys. Genís, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, felicitem avui a uns famosos, per començar Sylvester Stallone, que fa 80 anys, també el raper i actor 50 Cent, que en fa 51, l'actor i humorista Kevin Hart, que fa 47 anys, i l'actriu francesa Eva Green, que en fa 46.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. A més coses, què passava tal dia com avui?
1: Doncs a tal dia com avui naixia Frida Kahlo, artista mexicana, i naixia el 1907. Va ser una pintora mexicana mundialment coneguda pels seus autorretrats i també per reflectir-hi el seu intens dolor físic. Avui, que és considerada una gran icona del feminisme, de la superació personal i també de la cultura popular de Mèxic.
0: La Frida Kahlo, tota una referent. Hi ha moltes frases cèlebres de la Frida Kahlo. Hi ha una que a mi particularment m'agrada molt, que és la de "Si tengo que pedirlo, ya no lo quiero". No sé si et sona,
1: sí,
0: aquesta
1: frase. Sí. Me l'apunto també. Ara no me'n recordava, sí, no? Però sí, me l'has recordat.
0: Quan una cosa, doncs, si li has de demanar a algú, no, que no li neix, doncs no cal demanar-ho, perquè ja no ho vull, no? Doncs això sí que... que bé, és una de les frases més icòniques. En té moltes més, eh? I ella va patir molt amb el tema romàntic. No sé si en saps una mica sobre la seva vida.
1: Tinc nocions molt bàsiques, et diria.
0: Ella va estar enamorada d'un senyor molt més gran que ella i que la va dur pel camí de l'amargura i de... Vaja, que no la va tractar bé. Com es deia aquell senyor? No sé si tenim per què algú que m'ho pugui dir. No, eh?
2: De qui estàs parlant?
0: El marit de la Frida Kahlo.
2: El marit de la Frida Kahlo, Diego Rivera.
1: Sí, exacte. Exacte.
0: Aquest mateix que ella, ell també és pintor, era pintor, i ella doncs es va enamorar d'ell. Molt bé, va, vinga, què passava més avui?
1: Doncs a tal dia com avui també podem dir en claus científics que el 1885 Pasteur posava la primera vacuna al jove Josep Meister, que havia estat mossegat 14 vegades per un gos rabiós. Les seves recerques, que van establir les bases de la vacunologia moderna en claus de vacunes i mitjançant l'ús de virus també atenuats. També, si per algú que cerqui protegir-se contra una malaltia com és la ràbia, per exemple, en aquest cas, avui de les vacunes antiràbiques que actuen com a mesura preventiva, i com a tractament després d'una possible exposició. Per tant, tant un com l'altre cas, i es pot consultar al Centre de Vacunació Internacional més pròxim i demanar cita també a través del Ministeri de Sanitat d'Espanya per avaluar el teu cas si viatges també a zones de risc.
0: Molt bé, per tant, té solució, eh?
1: Sí, té solució tant abans com després. Per tant, hi ha previsió i també en cas de que ja hagis patit aquesta mossegada.
0: Perfecte, molt bé. Ens quedem més tranquils, doncs. I l'efemèride musical, què destaquem?
1: Doncs avui, tal dia com avui, naixia Bill Haley, concretament el 1925, amb un nom real, però que es deia William John Clifton Haley, a Michigan, als Estats Units, aquest cantant que fou el pioner dels Comets, del rock també, del rock and roll, gràcies a cançons com Rock Around the Clock o Shake, Rattle and Roll, les quals feien d'aquest estil de música un de molt ballable. Per tant, pioner amb els Comets d'aquest estil de música, d'aquest gènere, i nosaltres doncs que també avui tindrem una cançó d'aquest artista.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i si vols ara la comentem. L'anem buscant perquè no la teníem prevista, aquesta cançó en concret, però vaja, parles de que naixia en Bill Haley el 1925. Per tant, jo crec que aquest gènere o aquest tipus de música potser ens queda una mica lluny. Tu què escoltes, Genís, de música?
1: Ostres, doncs jo et diria que tinc un estil de música molt variat, escolto molts gèneres diferents. No et sabria dir quin en concret, perquè potser un dia em ve de gust un i després n'escolto un altre totalment diferent.
0: Molt bé, doncs mira, tenim aquí la cançó, l'escoltem una mica, eh?

0: Doncs See You Later, Alligator, sí que ens queda una mica lluny, eh? Aquesta música és d'una altra mica, època completament. Però jo crec que aquest tipus de música a en Sergi Ferrer li agrada molt.
1: Sí?
0: Sí, yes. Sí, sí. Oi que sí, Sergi, 30 segons tenim, però vaja, si vols dir la teva...
2: Escoltem.
0: Sí? L'escoltem? Sí, molt bé. 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock around 10 o'clock tonight, but you should ride right so, join me home, we'll have some... Doncs va, fem una petita pausa i ara tornem. Fins ara.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
6: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
7: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
3: Els èxits de Ràdio Tordera.
8: la música que es fa escoltar.
9: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
10: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 de juliol i ara doncs posem les agendes sobre la taula perquè en Martí Capçat ens començarà doncs a recitar totes les activitats que podem fer aquests dies a la comarca. Martí?
11: Hola, Gemma, què tal? Sí.
10: Molt bé, doncs comencem com sempre amb els punts a donar sang, és possible?
11: És possible, és possible. Començarem aquesta agenda, bueno, amb aquesta subsecció dins de l'agenda que us recordem a tothom del Maresme on podeu anar a donar sang. I és que, a més dels hospitals, que ja us rebran amb els braços oberts cada dia, doncs els punts específics seran demà dimarts a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, el dimecres també a Mataró, però en aquest cas al casal de la Nova Aliança Bonaire, el dijous també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i per acabar, l'últim punt on es podrà donar sang serà el dissabte a Calella, a la fàbrica Llobet de Llobet i Gurí.
10: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions per ser solidaris i anar a donar sang. Per on comencem, Martí, aquesta agenda?
11: Doncs, Gemma, comencem aquesta agenda amb festes majors, ja que comencem en aquesta època que tant ens agrada a tots i a totes, que són les festes majors, i avui us portem la de Premià de Mar, que, ja que arriba la festa major del, atenció, 30è aniversari del desembarcament. I és que la festa major de Premià de Mar se celebrarà des de demà, dimarts 7 de juliol, al 12 de juliol, i l'edició d'enguany tindrà un caràcter especial, ja que commemora, com us he explicat, els 30 anys del desembarcament i de la festa dels pirates i premianencs. Per celebrar aquesta efemèride, el programa incorpora diverses novetats i també recupera algunes activitats emblemàtiques. Així, per fer-vos 5 cèntims, entre les principals incorporacions destaca el Premiant Joc, una proposta participativa que convidarà els equips a competir en diferents proves i reptes al llarg de tota la festa. També tindrem activitats com l'estirada de corda, el llançament d'espardenya o el concurs de guarniment de balcons i finestres, que buscaran fomentar la participació de la gent i reforçar una miqueta més la rivalitat festiva entre els participants. Una altra de les novetats serà la nova direcció artística del desembarcament, que inclourà sorpreses i un nou element vinculat a la festa. A més, s'instal·larà una pantalla gegant perquè el públic pugui seguir amb més detall l'espectacle. Ja per concloure, el programa també inclou un castell de focs especial per commemorar aquest 30è aniversari, un matí de jocs inclusius al cap de setmana i la recuperació de la ruixadeta.
10: Molt bé, Martí, jo t'he de dir que tinc moltes ganes d'aquesta festa major de Premià, que des de Premià Mèdia en farem un seguiment exhaustiu de totes les activitats i, clar, de fet també és la meva primera festa major, així que ja us explicarem una mica com s'està vivint i comentaves que comença demà, eh?
11: Correcte, comença demà i s'allarga fins al 12, que és el diumenge, sí.
10: Uh-huh. Demà hi ha el desembarcament pirata i també tela, que coincideix tot amb l'onada de calor. Per tant, a veure una mica com està l'ambient.
11: Bueno, així, doncs, amb aquestes activitats que us he anat dient, la ruixadeta i tot Clar. Això, doncs, també anirà bé, no?, per treure's una mica aquesta bafarada de calor que no hi ha qui l'aguanti.
10: Totalment. Més coses, què més podem fer aquests dies?
11: Doncs us porto una nova festa major, ja que també serà la festa major de Sant Zenon d'Arenys de Mar i durarà tota la setmana, des d'avui fins també el diumenge. Hi han moltes activitats, però així per destacar-ne alguna de cada dia, avui tenim la enramada, que serà la enramada acompanyada d'un vespreig o conegut també com a tardeo, l'únic que ja ho hem dit molts cops que no està ben dit, però és així. Després, demà dimarts, tenim els actors en veu en off de Disney amb la segona edició, així que els talents del municipi ens portaran aquest doblatge d'actors que segur que hem escoltat tota la vida en 1000 pel·lícules, i la veritat és que és molt curiós. Ens anem a dimecres, que tindrem la repicada general de campanes, el concert inaugural de Festa Major a càrrec de Los Sarita i la plantada dels gegants i estrena dels vestits nous. Tot això us faig 5 cèntims, però hi ha moltes més activitats cada dia, però si les voleu consultar podeu entrar el programa de la Festa Major d'Arenys de Mar i allà ho tindreu amb més detall. Ens Clar. Anem al dijous també, que tindrem un torneig de billar a tres bandes, una audició curta de sardanes, una batucada i també focs artificials acompanyats de ball popular. I ja ens anem al cap de setmana, el divendres, que tindrem la missa dels difunts.

0: Molt bé, perfecte.
1: Bé, ja acabo, perdó que avui t'estic fotent una xapa.
0: Que va. Si no tenim, no tenim pressa, Martí, pensa que no hi és en Jordi, per tant no hem tingut l'hemeroteca, per tant tu tranquil.
1: Vale, doncs vaig tirant. Ens anem ara doncs, a les activitats del cap de setmana, que són on hi ha més xitxa, i tindrem un matí de pesca, una tarda també de pesca, i després activitats com el concert de Festa Major, però en aquest cas de l'orquestra Montgrins, i ball popular amb la pròpia orquestra també, i en aquest cas les barraques seran amb Saxeni, Brou i Lia Jensen. Així que també, déu-n'hi-do, noms bastant que estan al peu del canó del panorama musical d'aquí de la nostra terra. Ens anem ja al desenllaç d'aquesta Festa Major, el diumenge 12 de juliol, on tindrem un vermut musical i fideuà popular, el Correaigua amb xeringada popular, així que també ens anirà bé per treure'ns aquesta caloreta que comentàvem abans, la trobada dels gegants i un espectacle de màgia amb Joaquim Mates. Això és tot, Gemma. Ja veus que portem una mica de tot, eh? O sigui, la gent no estarà avorrida aquesta setmana.
0: Uh-huh. Però hi ha més activitats? O...
1: Sí.
0: Ah, val. Sí, és que clar, m'has dit.
1: Sí,
0: entès, que entès, que com que ja està, per tant... M'has fet patir.
1: Sí que ens hem dedicat molt a l'agenda d'avui, a aquestes dues festes majors, ja que
0: clar,
1: són dos actes molt extensos i molt importants, però per qui li quedi potser una miqueta lluny o prefereixi altres activitats, Gemma, no t'espantis, que també en porto una, en aquest cas a Mataró. I és el dimarts, que amb l'anomenat Festival Nosaltres, que és un festival d'estiu de la capital del Maresme, que suma una mica de cultura comunitària i quilòmetre zero amb un compromís per la sostenibilitat. Es tracta d'una iniciativa de la cooperativa maresmenca CLAC amb la participació d'una quarantena d'entitats i institucions culturals del territori. La rumba catalana, la cançó i el nou folk encapçalen, perdoneu, el cartell de la setena edició del Festival Nosaltres. Així, perquè us feu a la idea, els espectacles més destacats són l'actuació del duet revelació de música folk en català, anomenats Alossa, el concert d'Un temps d'un país 30 anys, de Borja Penalba, i Meritxell Jané, i també una revetlla rumbera d'homenatge a Paret. El festival també acollirà la jove promesa vilassarenca, anomenada Etna Bravo, l'actuació del músic i compositor maresmenc Pep Lladó, o bé l'estrena de l'espectacle de dansa d'arrel i música tradicional anomenat Repic, un projecte de CIA. Així que, bueno, també un festival que porta una miqueta de tot i qui li agradi aquest gènere musical, que potser no és dels que té tanta repercussió com altres, com vindria a ser la rumba catalana o el folk, però que també tenen un espai a la cartellera, i en aquest cas us l'hem volgut portar aquí a l'agenda de l'Ona Maresme.
0: Molt bé, ens sembla fantàstic. Hi ha alguna activitat més, Martí, que vulguis destacar?
1: Vine, doncs porto una altra activitat, en aquest cas, per als que poder portem molta festa, de moment a l'agenda. Doncs ara us portem una activitat més tranquil·leta, una activitat de cinema familiar a la fresca, a Sant Vicenç de Montalt, exactament a les 10 de la nit, és a dir que, com el propi nom diu, ja dintre de la calor que fa ja tocarà una mica la fresca i es podrà estar més còmodament, que aquesta hora és bastant agradable, he de dir, i hi haurà la projecció de la pel·lícula anomenada Jurassic World, el renéixer en català. Val a dir que, amb el que us diré ara, a mi m'han acabat de convèncer, i és que, a més de la projecció d'aquesta pel·lícula, també hi haurà servei gratuït de crispetes i begudes fins a fi d'existències. Així que crec que, bueno, o sigui, amb això ja tothom cap a Sant Vicenç, a la plaça del poble, a veure aquesta pel·lícula i a passar un dissabte la mar de bé.
0: I més si les crispetes i la beguda són gratuïtes, no?
1: Home, tu diràs. L'altre dia, mira, vaig anar al cinema jo i em van clavar el mateix, pràcticament el mateix, per les crispetes i per la beguda que per la pròpia pel·lícula. Així que s'agraeix, sí, sí.
0: Clar, és on fan el negoci, no? Més enllà de l'entrada. Les crispetes són caríssimes, la Coca-Cola o el que beguis és caríssim.
1: Jo crec que sí, perquè a sobre no deixen de ser blat de moro. O sigui que realment no és que sigui molt car el producte, però bueno, s'entén que han de treure pistonada d'algun lloc.
0: Totalment.

0: Martí, alguna cosa més?
1: Tinc una última activitat. Vale. Tu manes, Gemma.
0: Sí, sí, digues, digues.
1: Vale, doncs ens anem a una última activitat de diumenge a Calella, i és que també us portem un festival, però en aquest cas un festival anomenat Cultura Viva. Aquest festival de música, com he dit, serà el diumenge per un preu de 17 euros anticipadament i 20 euros a taquilla, així que està la mar de bé, és com una entrada a una discoteca, però molt millor, ja que podrem veure els grups anomenats Israel Vibration and Roots Radix, The Congos, els Boom Boom Fighters and Kuka P, i després els BDN featuring Reggae Culture i Sr. Wilson and Rose. No sé si he dit bé els noms,
0: jo
1: però
0: crec que molt bé,
1: si no,
0: Martí,
1: demano disculpes.
0: No, ens has deixat sorpresos, perquè, de fet, no ho he pensat. Mira que bé, Martí, té pràctica ja.
1: Sí, perquè les hem viscut de tots tipus, aquí, amb pronunciacions
0: amb el tururut,
1: de coses.
0: Amb el tururut viola.
1: Uf, calla, calla. Ja qui s'escolti cada dia entendrà les referències.
0: Bueno, bàsicament que estaves llegint un text d'una notícia i aquesta paraula no te l'esperaves que estigués escrita, el tururut viola, sí. I quan el vas veure vas dir tururut viola, però ho vas dir molt bé, eh? Sí, no. Una altra?
1: Bueno, s'ha d'agafar el toro per les banyes una mica.
0: I tant.
1: Quan t'hi trobes.
0: Molt bé. Molt bé, Martí, doncs com sempre, gràcies per l'agenda i bé, hem pres nota de tot allò que ens hagi pogut interessar, així que seguim avançant. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.

0: Torn per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Genís Mas. Avui fem una recepta a companys ben fresca. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Perdoneu que avui estic al carrer, així que si potser saltiu alguna fressa de més, us demano disculpes.
1: De moment estem bé. Txell, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i amb una recepta doncs, d'acomiadament, fresqueta però d'acomiadament avui.
1: Sí, d'acomiadament. Avui ens portes una recepta, com dius, fresqueta, i és que ens portes burrata amb pesto de cireres i meló, no?
2: Sí, és una mica dedicat, ja que, bé, fins no tornarem fins al setembre o l'octubre, i li vaig preguntar a en Jordi i a tu que us agradava per menjar, uh-huh. I per fer quelcom diferent, doncs hem fet una recepta de formatge de burrata uh-huh. amb pesto, i perquè no sigui el pesto de sempre, doncs que sigui amb meló i, en aquest cas, amb cireres.
1: Home, déu-n'hi-do aquests ingredients que amb el formatge li deuen donar un toc diferent. Explica'ns, però, quins ingredients necessitem per aquesta recepta, perquè el nom ja en diu alguns, però hi deu portar algun altre.
2: Doncs sí, mira, per aquest pesto, molt important. Recordeu que a mi m'agrada molt, molt fer el pesto amb alfàbrega morada. Recordem que aquesta alfàbrega morada també és molt i molt intensa. Uh-huh. Meló, cireres i, com sempre, sal marina, els fruits secs que els posem a escollir, normalment són pinyons o ametlles, els que vulgueu. Sal marina, com hem dit, el pebre negre i oli de bona qualitat.
1: Uh-huh. Per tant, tenim ingredients aquí, això que barreges diferents textures, però també sabors, perquè hi ha una mica de fruita, tenim el formatge, també amb aquesta sal i els fruits secs que et dones un altre punt a aquesta recepta. Per la gent doncs, que ho sàpiga, com podem començar a preparar aquesta recepta?
2: Doncs ara us he dit els ingredients del pesto. Uh-huh. El formatge serà perquè l'obrim i el farcim d'aquest pesto o perquè ho posem per sobre. Emplateu com voleu, molt important. Netejarem les cireres, li traurem els pinyols, meló talladet. Podeu utilitzar melons, per exemple, com el gala, molt especial. I què diré dels melons? Recordeu, quan tenen rodonetes vol dir que són femelles, per tant seran més dolços. Fixeu-vos quan anem a comprar el meló.
1: Ui, no sé si hem...
2: I seran més dolces, d'acord?
1: Ara, pots repetir això últim que has dit, que s'ha tallat un moment la trucada, i a veure així acabem d'escoltar això que m'has comentat.
2: Sí, s'ha tallat?
1: Just al final.
2: Doncs anem a veure, em poso una altra banda? Doncs perquè sapiguem com són els melons, si seran dolços, uh-huh. Els més dolços són les femelles i ho sabrem si tenen rodonetes tant d'una banda com de l'altra, en vez de tenir línies, tenen rodones.
1: Molt bé.
2: Sí?
1: Uh-huh.
2: Un petit truquet per quan anem a comprar melons. El gala molt dolcet, quedaria molt bé. Tot això sempre fresquet. Aleshores, agafem tots aquests ingredients que us hem dit, un túmix o amb un got tamarca i l'altre. Sí? Fins aquí fàcil?
1: Mm-hmm. De moment, una recepta doncs, que és una mica més senzilla de preparar, no? que a l'estiu també convé més tenir les coses preparades més ràpidament i així ho pots gaudir també amb aquesta calor que patim ara mateix.
2: Sí, sobretot. I aleshores, la burrata crec que és un formatge que agrada molt, la burrata, i el seu origen en principi hauria de ser de búfala, uh-huh. Però és força difícil moltes vegades quan anem a comprar, són barreges, però clar, tenen aquest sabor característic i aquesta textura que és molt i molt cremosa. Us agrada el formatge?
1: Home,
2: i
1: sí.
2: En aquest cas el de burrata?
1: El formatge de burrata, jo crec que no sé la resta, però en el meu cas m'agrada força. És un menjar doncs, que si li pots posar la pizza també, que la setmana passada diria que vau fer pizza també, és un ingredient que pot quedar bé a molts plats.
2: Sí, tant a les pizzas i com una altra. Fem una variant ràpida. Ara que estem a l'estiu, agafem llegums, que vulgueu, llenties, cigrons, mongetes, i tindríem aquesta proteïna vegetal. Moltes vegades algú que diu, sí, proteïna vegetal i animal la barregem perquè, estic fent un esforç físic molt gran, perquè treballa a l'obra, perquè fa molt d'esport, doncs també li podem posar aquesta formatge de búfala tallada a trossets també amb aquest pesto per sobre i les llegums. Ja tenim una altra variant.
1: Molt bé, molt bé. Doncs diferents variants aquí també d'aquesta recepta. Com podem acabar de fer aquesta recepta? I després vull que m'expliquis també alguna curiositat o alguna propietat també que és el que ens interessa d'aquesta recepta saludable.
2: Doncs sí. Què més us direm? Per emplatar, per exemple, perquè això és molt fàcil. Sí. Què podem fer? Com ja tenim aquest pesto, que sobretot, com haveu vist a la fotografia, us ha agradat la fotografia
1: home,
2: d'avui?
1: Home, sí. Un emplatat molt, molt xulo, que al final, a més amb diferents colors, també, molt, molt xulo.
2: Molt llamatiu, d'això es tracta. Com sempre diem, mengem pels ulls. Tothom que pot gaudir d'aquesta meravellosa, doncs aquest sentit de tenir vista i de poder gaudir de menjar i veure-ho. Aleshores, aquí què teníem? Hem posat el plat, hem fet dues versions, de fet. Hem obert el formatge i per dintre hi hem posat aquest pesto. Després hem posat també de decoració una mica de pesto i unes cireres per sobre. Pels costats, uns tomàquets cherry petitons, que ara és el moment, i aleshores una miqueta d'oli. Podeu posar també una mica d'aquests anacards, que recordeu que són semilles, que són llavors, que no són fruits secs. O també podeu espolvorejar amb sèsam, amb fruits secs i una mica de verd. Sempre molt color als nostres plats, doncs vol dir que hi ha moltes vitamines i molts nutrients. Avui què destaca? Avui destaca perquè és una recepta flexitariana amb molt poder antioxidant, degut també a les cireres i als tomàquets. Els tomàquets que tenen aquest licopè tan fantàstic i les cireres de temporada i el meló també de temporada. O sigui, menjar de proximitat, menjar de temporada, intentar reduir aquesta empremta doncs, relacionada amb el tema medioambiental, amb el tema del carbó, del carboni. Jo crec que és molt important que podem així fem una vida saludable si també pensem en tot això.
1: Molt bé, et volia preguntar també, en quin moment del dia diries tu que és el més adequat per cuinar-lo i per menjar-lo?
2: Doncs bé, això es pot cuinar i es pot deixar a la nevera perquè realment això es conserva estupendament bé entre 24 i 48 hores, si voleu, tot tapadet, no barrejat, sinó fet i tapadet. I aleshores un àpat pel migdia, per la nit, però també per què no? Doncs depèn del que esmorzem cada dia i depèn de l'activitat que anem a fer. Podria ser un esmorzar, podria ser pel migdia o podria ser per la nit, en funció de la nostra, com dic, de la nostra activitat física. Super important relacionar el nombre d'ingestes que fem amb el que mengem i si el que esteu pensant, ja sé que és estiu, molta gent diu, no, ara operació en biquini ràpida. Sempre recomano que us poseu en mans d'un professional de la nutrició, de la dietètica i la nutrició. Sabeu que jo soc coach alimentari. Jo acompanyo aquests professionals quan ens donen una dieta per fer tots aquests plats i donar-los un altre color. Però si voleu canviar els vostres hàbits, no sabeu com fer-ho, us recomano sempre nutricionista, dietista, i jo què us he de dir? La meva dietista, la meva nutricionista, que a vegades la traigo loca, pobra, que és la Patricia d'Estrella Polar, és fantàstica. Si necessiteu també assessorament, ella us pot ajudar. Sempre, sobretot, i que us facin analítica, res allò de dir vamos a tomar suplementos alimentarios, sempre amb un control sanitari.
1: Mm-hmm. Molt bé, Txell. Ara parlaves de que també ho pots fer inclús per esmorzar, depèn de la teva activitat física. Ostres, per exemple, si jo faig esport al matí, diries que és un bon aliment o ho deixem millor per la nit?
2: Doncs jo personalment, jo faig esport, estic en una situació ara de perimenopàusia, però faig esport moltes vegades, doncs esmorzo això també, per què no? Però després deixo dues hores i mitja per entrenar, perquè no puc anar personalment amb l'estómac ple a entrenar. Sempre és important tenir aquesta supervisió. Jo, per exemple, no prenc suplements de cap tipus en aquests moments, però sí que faig aquests àpats i també ho acompanyo amb un fruit sec i, si és necessari, amb un carbohidrat també. És una recepta estupenda i fresca que ara són meravelloses. Realment es poden tunejar per qualsevol moment del dia i, si li posem llegum, aquí tindríem també aquesta proteïna vegetal, però també tindríem aquest carbohidrat molt necessari moltes vegades. Inclús fer un hummus, d'acord, amb cigrons, afegir-li aquest pesto i donem un altre color i un altre sabor a aquesta burrata.
1: Molt bé, molt bé. Doncs per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa o alguna curiositat també d'aquest plat que no haguem dit fins ara o alguna cosa que vulguis destacar-hi.
2: Doncs destacar, que és molt important, les estacions menjar de temporalitat. Per exemple, ara, com us he dit moltes vegades, el nostre cervell reptilià que està sota del nostre clatell. Allà ens recorda realment la nostra memòria de la prehistòria que recordava els aliments amb molta aigua. Ara nosaltres necessitem molta aigua, per això aquests aliments que tenim, carbassó, meló, síndria, tots aquests aliments que tenen tanta aigua són els que necessitem ara. Per després, en altres estacions, poder menjar altres aliments. Ara recordeu, molt de líquid, perquè perdem molts líquids i d'alguna manera s'han de recuperar, sobretot aigua. I aigua, l'aigua com la podeu prendre si us avorreix? Per exemple, amb menta, que feu menta, que feu llimona, aigua amb menta i llimona, la coleu abans de colar la nevera unes hores i després ja teniu una beguda. Que voleu una altra begudeta? Amb altre tipus d'herba fresca o inclús d'espècia. Per què? Perquè el nostre cos necessita molt líquid, però també hem de tenir cuidado amb l'excés de fruita. Així que, doncs, molt important. Només ens queda dir que hem de passar un bon estiu, ser conscients, si necessiteu alguna coseta, sabeu que nosaltres estem fent events, fem events privats, realment estem gaudint molt amb la nostra tasca, i de cara al setembre també tornarem amb els nostres tallers.
1: Molt
2: bé. I com sempre,
1: molt
2: doncs,
1: bé, Txell,
2: estem oberts a que col·laboreu amb el nostre obrador.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies.
1: Txell, gràcies i que passis un molt bon estiu.
2: Una abraçada igualment.
1: Adeu.
0: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresma. Moment de repassar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs avui preguntaven si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
0: I una mica les respostes per on han anat, per si sí o si no.
1: Doncs per la meva sorpresa, hi ha un 75% de gent que creu que sí que hi ha vida fora del planeta i un 25% que creu que no.
0: Molt bé. Molt bé, i vaja, o sigui que la gent sí que creu, no?, que hi ha vida.
1: Sí, doncs es veu que sí. Ara veiem aquesta recompte que ho confirmava. També repassem altres xarxes que, doncs, amb el 100% de la resposta creuen que sí que n'hi ha vida. Per tant, amb dues xarxes socials de l'Ona Maresma que la gent majoritàriament creu que sí que hi ha vida.
0: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta, gràcies a Genís, a l'Ona Maresma, que estem fent avui i us estem formulant des de les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar @onamaresma i estem actius a Instagram i també a X. Avui preguntem si creieu que hi ha vida més enllà, doncs, del nostre conegut planeta Terra. Va, us animem a respondre fins a les 5 de la tarda, que és quan teniu temps. Fins ara!
3: xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
7: No, primer has de fer la digestió!
6: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera.
0: Doncs vinga, recta final del programa d'avui dilluns. Com cada dilluns sabeu que acabem parlant d'esports i fem la nostra tertúlia esportiva, la tertúlia esportiva particular de l'Ona Maresme. I avui doncs l'encapçala en Genís. Genís, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Explica'm una mica què tal, com t'has sentit en el teu primer dia a l'Ona Maresme.
1: Home, he de dir...
0: Digues. Una mica les sensacions. Estàs content?
1: Sí, estic molt content. He de dir que ara ja farà un parell d'anys que vaig fer una petita substitució ara aquestes mateixes setmanes. Per tant, ho coneixia, però he hagut de recordar molts conceptes.
0: Perfecte, així que això ja ho tens fet, eh?
1: Sí, ho tenia una mica interioritzat, faltava recordar-ho.
0: Molt bé, doncs a la tertúlia esportiva, tota teva.
1: Molt bé, doncs avui parlarem d'un parell de temes, de tres en concret, també mi, doncs, que m'acompanyarà en Martí Capçada i en Sergi Ferrer i també en Dani Grau, per tant us dono pas a vosaltres també. Això sí, avui parlarem del Tour de France, del Mundial i també d'unes declaracions de Marc Casador. Primer us deixo presentar-vos. Què tal, companys? Bona tarda.
10: Bones, què tal?
11: Hola, bona tarda, benvingut, Genís.
1: Us tenim per aquí. Hola. Bones a tots. Us tenim aquí per començar. Parlarem d'aquestes últimes declaracions que ha sigut l'últim tema que he parlat, però començaré per aquest. Marc Casador, que parla del seu futur, ho ha fet a una entrevista també a Esport3, i parlava que deia, mentre em vulguin, seré feliç aquí. El migcampista del Barça, que per tant deixa clar la seva prioritat de continuar al club blaugrana. La pregunta que us volia dirigir a vosaltres aquesta tarda és si creieu que Marc Casado tindrà continuïtat al Barça la propera temporada en cas que es quedi. No sé qui vol començar. Tenim algú... Digues.
11: Bé, no, jo estava reflexionant sobre aquestes declaracions que ens has explicat, tu Genís. Crec que és un jugador que sempre ha mostrat molt el seu barcelonisme i això és una cosa que per part del soci crec que s'agraeix moltíssim i que tinguin en part aquest sentiment de relació amb el club, doncs ens els fa nostres. Ara bé, clar, suposo que aquest any no ha sigut l'any que esperava a nivell de minuts i de joc. Jo em pensava que se n'aniria, sincerament, i em sabia molt de greu, però en part ho entenia, perquè és un jugador molt jove, amb molta projecció, però la veritat és que si ha dit això i realment es queda, doncs només cal treure's el barret i espero i esperem tots que realment se li donguin les oportunitats que es mereixeria.
10: Jo crec que també, perquè, a veure, és que... Clar, no se sap si aquest any Frenkie de Jong es queda, marxa, hi ha aquest dubte encara, no? Llavors, hi ha Marc Bernal, que ha pujat recentment i que ha aconseguit alguna titularitat, i que Marc Casado, bueno, si l'any que ve el Barça no fa cap moviment, doncs sí que podria arribar a ser titular en alguns partits, però jo segueixo veient que falta, doncs, hi ha un fitxatge potent, o si no, algú més potent que Marc Casado. Jo al final, de moment, no el veig tant com a titular, però sí que poder d'un futur incert com a possible capità del Barça, com va acabar sent Sergi Roberto, no ho sé.
1: Dani, tens alguna cosa...
12: Bueno, és que no, però és que, clar, té molta competència i per tant, diguéssim que no és que apuntava més maneres, jo crec que apuntava més maneres de les que finalment ha apuntat i, per tant, s'ha vist superat per jugadors de més qualitat que ell, no? Com, per exemple, per mi Marc Bernal és superior. Pedri ja no en parlem, no? Vull dir, De Jong també està per allà mig, m'entens? Vull dir... Ho té molt complicat.
1: Parlem d'un jugador al final per repassar una miqueta aquesta trajectòria que ja va esperar la seva oportunitat al primer equip després de la seva etapa al Barça B, va tenir paciència, que això també és una cosa que costa als joves últimament a l'hora de debutar amb el primer equip, i de la mà de Flick al començament semblava que comptava amb ell, que era una peça clau dins del seu esquema. Finalment, mica en mica, més millor dit, s'ha anat apagant potser aquest protagonisme.
10: De fet, el fet que tornés Gavi també de lesió, que a més en Flynn li té un carinyo especial, doncs obliga també que Marc Casado... Sé que no és la seva posició, entre cometes, perquè al final doncs Marc Casado és més pivot, no? I Gavi poder jugar més ofensivament, però clar, igualment és un migcampista més. Llavors, això també obliga doncs que Casado poder replantegi una mica el fet de la seva posició, doncs si tindrà lloc o no.
12: Si et poses així, també pots... a veure, per si... retreçar una mica Dani Olmo, i també Dani Olmo juga en aquesta zona. És que clar, hi ha molta competència allà mig i és, jo crec que és dels últims a tenir en compte, malauradament, no?
1: També bé, digues.
12: No, ja està.
1: Val, dic que un factor clau també que ha estat molt present, sobretot a la primera plantilla del Futbol Club Barcelona, són les lesions, i amb aquesta doncs Marc Casado, que tampoc ha arribat a entrar en aquests plans. Vull dir, si ja amb lesions no ha entrat, no sé ben bé quan podria arribar a tenir protagonisme.
11: Bueno, haurem d'esperar a veure també com es planteja la següent temporada, però jo estic amb el Dani, o sigui, crec, bueno, i en Sergi, que crec que molt en contra del que potser a mi m'agradaria, però té molt poc, té poc protagonisme i dubto que canvin molt les torques de cara a l'any vinent, però bueno, s'haurà de veure.
1: Doncs acabem amb aquesta...
12: Jo seria un jugador que per la seva edat i tal no vendria, sinó que el cediria, o fins i tot el vendria amb opció de compra, rotllo... Ansu Fati o una cosa així, un jugador controlat, és a dir, si explota, doncs jo, per exemple, et pago 8 milions d'euros, un preu fixat assequible, normal, i després, si no explota, doncs bé, m'emporto, jo que sé, un 10% de la venda que el club pugui fer, si és que el venen a un altre club. Entendre'ns, no?
1: Doncs acabem amb aquestes conclusions, amb diferents escenaris, veurem com s'acaba desenvolupant el futur del català. Un altre tema, ara sí canviem de tema i d'esport, és el Tour de France, que ara mateix està en la seva tercera etapa, a l'etapa 3, entre Granollers i els Angles. Una etapa també que acabarà doncs, en un poble, com hem comentat abans, que ha patit un incendi i aquesta part, aquest recorregut, doncs tindrà un final sense públic.
12: Exacte, malauradament.
1: Doncs us volia preguntar també, no sé si hi ha seguidors, si sou seguidors del ciclisme, d'aquesta competició, hi ha algú de vosaltres que el segueixi?
12: És que jo el seguia, però és que per mi ha perdut interès, perquè només hi ha Pogacar i Vingegaard, i tot l'altre és Pujaraca, m'entens?
10: Per mi és esport de migdiada.
1: Amb tot el perdó, eh? Déu-n'hi-do aquí la gent del ciclisme, pobrets, que hauran rebut aquest titular, no? Però ara us volia preguntar, veig que almenys ho teniu una miqueta vist, ahir doncs a l'etapa 2, que va acabar també amb això, amb Vingegaard continuant com a líder i Pogacar acabant segon, és el que comentava ara en Dani, amb aquests dos competidors que acabaven aquesta segona etapa. Del Toro també per això que guanyava aquesta etapa 2 i ja avui...
12: No, el deixaven guanyar, que és diferent.
1: Ostres, això creus?
12: I tant.
1: Doncs amb això, no sé si, companys, si voleu comentar què us està semblant de moment, si us agradaria canviar alguna cosa d'aquest format, d'aquesta competició, com l'esteu veient?
10: Jo, no, de bé. Fet, no... no... Digues, Martí, digues. Que sé que ets fan del ciclisme. Llavors, escolta, de no pas...
11: Ostres, tu, quin plaer.
1: Endavant.
11: Quin plaer, això. No, jo anava a comentar això, la imatge aquesta de que una mica ha sigut la... No sé si se li pot dir polèmica, no, no seria la paraula, però...
1: Una mica sí, una mica sí.
11: La victòria d'Isaac del Toro, que sí que sembla que Pogacar el va com acompanyar a la meta, com aquell qui diu, i una mica jo hi he llegit titulars de... Bueno, que això es diu sempre, però com una mica es parlava del successor de Pogacar en uns anys, perquè està clar que ara mateix està a uns nivells estratosfèrics, però que el propi Pogacar doncs, el veia com el seu successor. No sé si en aquest propi tour doncs, donarà la campanada, jo crec que encara no és el seu moment, però es veurà més endavant.
1: Doncs amb això no sé si volíeu també afegir alguna cosa, companys.
10: Jo en el meu cas, simplement afegir que com que al final jo tiro més per un altre esport, que és el bàsquet, llavors com que són, al igual que el futbol, són esports que els diners es mouen molt, m'ha donat per buscar, hòstia, el ciclisme, el tema dels diners, com es mou per etapes, per tour en general, i m'esperava més, la veritat. No sé si en sou conscients, vosaltres.
1: Ostres, doncs no. Jo també tinc el pensament de que és un esport que sí que tira molt, sobretot amb marques també, però ara que m'has dit això, doncs em sorprèn també.
10: Quan per etapes, cobren? En principi, el que guanya l'etapa són sobre uns 10.000 euros. Llavors va baixant, òbviament.
1: Clar.
10: Ostres, llavors esperava més, al final.
11: Sí, la veritat és que sí.
1: Xifres que en comparativa amb altres esports sí que potser sorprenen. Doncs ara que comentaves això del bàsquet, ara el Real Madrid també ho tenia per aquí, que ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez, amb l'equip blanc també, doncs, que s'interessa per altres jugadors també, amb objectius també del Barça. Això sí que ja se sabia, pel que fa a l'oficialització de Pedro Martínez. S'acaba de proclamar campió de la Lliga ACB amb el València i serà el proper entrenador del Real Madrid. No sé què en penseu.
12: Jo no entenc com el Barcelona no ha fitxat Pedro Martínez de fa anys.
11: Perquè
12: ja no és amb el València, sinó que recordem que va treure petroli amb el Baxi Manresa.
1: Sí,
12: vull dir, escoltant-ho, eh?
11: No, el que diu el Dani és el gran punt de la qüestió, ja que el Pedro Martínez, jo ja ho he dit en altres tertúlies, tinc claríssim i pràcticament no accepto debat, de que és que inclús
12: és diria, el millor entrenador que hi ha actualment.
11: Que hi ha a tota Europa i, aquí... bueno, o sigui, és que és increïble i que un equip tan desestructurat com el Barça no li hagi donat l'oportunitat, és que això és un,
12: però
11: una
12: és
11: cosa
12: que... però és que mai, jo no entenc, hi ha algú a la direcció... O fins i tot... No
10: qui
12: sé,
10: teníem a direcció?
12: Li deu que... no hi havia direcció. Hi havia un tio
10: bueno,
12: que...
10: Bueno, en Navarro?
12: Sí, però vull dir, és un mal secretari tècnic.
11: Però és curiós perquè fa molts anys que el Pedro Martínez és un gran entrenador. Ara una mica ha sortit a la llum perquè ha guanyat la Lliga amb el València.
1: Exacte.
11: Jo que sóc de Manresa i l'ha estat entrenyant.
12: Hi ha alguna qüestió que a la porta, per A o per B... Aquest senyor no li cau bé, és que jo vull pensar això, per entendre'ns.
11: No, és això, no? Segur, és que si no, no té cap sentit. Si no,
12: perquè no sé què ha de fer més com per demostrar que pot portar un Barça, m'entens? No ho sé.
11: I jo ja dic aquí, deixo dit, que ojalà m'equivoco, perquè jo estic desolat amb aquesta notícia, però jo estic 100% segur que el Madrid l'any que ve s'endú les tres competicions. És que no en tinc cap dubte. O sigui, un equip com el Madrid, dirigit per un entrenador com el Pedro Martínez, vamos, és que, no sé, s'haurien de fer molt malament les coses o patir
12: almenys,
11: moltes
12: lesions. O almenys competirà i no farà el ridícul com ha fet en segons quins jocs, quins moments... aquest any al Madrid, no?
11: Sí, això seguríssim.
1: Això segur. Doncs, nois, per acabar, tenim un tema també d'actualitat, no podíem deixar sense parlar del Mundial. Avui, un partit decisiu també per la selecció espanyola, Portugal, Espanya, també una final que es troben els vuitens del Mundial. Nois, sensacions de cara a aquest partit, com creieu que acabarà l'enfrontament i qui creieu que pot endur-se aquest partit?
12: Espanya guanyarà 3-0 clarament.
1: Molt clar, veig.
11: Sí.
10: Jo, de fet, he vist que aquest Mundial, doncs, una de les peces clau que tenia Portugal, jo tenia vist que era Vitinha, òbviament, i Bruno Fernández, i veig que no estan fent un gran Mundial, al final, doncs, això dependrà molt de si aquesta nit se'ls il·lumina tot, i acaben sent, no sé, Zidane i Makelele, i acaben, doncs, recordem que Cristiano tampoc està fent un gran Mundial, tret dels gols que ha fet, però jo crec que Espanya ho té més per la mà, sobretot per l'últim partit del que venen, que Espanya ha jugat millor.
11: Ostres, jo, companys, aquí no estic tant al vostre barco, perquè és veritat que potser jugadors com Vitinha, com diuen Sergi i tal, no han acabat de rendir com s'esperava, però Portugal ja partia, que és veritat que Espanya també, però partia com una de les favorites, i és que si et pares a mirar jugador per jugador, és que tenen un equipàs, i a més cal recordar que Nuno Mendes és una mica la kriptonita de Lamine Yamal, que ja es va poder veure a la Champions, i a Espanya depèn molt de les individualitats de Lamine. No sé, jo no ho tinc tan clar. O sigui,
12: jo crec que Espanya ha aconseguit una cosa important, és a dir, val, el primer partit contra Cap Verd doncs no va estar encertat en atac i tal, però és que porta 4 partits sense encaixar un gol i sense passar perill. Per tant, jo crec que sí, que Vitinha i Bruno Mendes i tota aquesta companyia, Nuno Mendes, vull dir, vale? En aquest sentit, tot el que vulgueu, però com a equip compacte, Espanya és més equip que Portugal aquí a Lima, crec jo.
10: Però, Dani, però hi ha moltes sorpreses. Mireu Brasil.
12: I pregunta-li a Holanda. I pregunta-li a Holanda també. I pregunta-li a Alemanya, no?
1: Ostres, doncs, ara parlàvem de molts temes. Ha parlat també en Dani d'aquesta solidesa defensiva d'Espanya. No ha encaixat cap gol al conjunt de Luis de la Fuente. Creieu també que està fent un pas endavant Pau Cubarsí, o que Laport també l'està ajudant potser a consolidar-se? Com esteu veient el paper del defensa barceloní? I si creieu que serà potser un dels estàndards d'aquest partit contra Portugal?
10: Jo crec que és la parella perfecta, perquè al final el Cubarsí és per treure la pilota perfectíssim, o sigui, ho està fent molt bé, i Laport al final tampoc ha hagut de fer tanta feina, perquè tampoc ens han trobat equips que siguin massa d'1 contra 1, no, podríem dir.
1: També un tema que heu tret és el de Lamine Yamal. No sé qui creieu, si és la selecció de Lamine Yamal, la selecció de Pedri, de Rodri, de qui creieu que és la selecció? Perquè potser aquest any no estem veient tant una figura individualitzada, sí que Lamine cada partit es deixa veure, però potser no hi ha tants potser una figura tan referent com altres seleccions que diríem la Noruega de Haaland, per exemple.
12: És la selecció de la Fuente. Jo crec que no... que el que està aconseguint és que, diguéssim, ningú... és a dir, es dilueixi la dependència sobre un mateix jugador, no? I està demostrant que, diguéssim, sempre s'ha criticat que a Espanya no hi ha golejadors i tal, doncs bé, doncs hi ha Oyarzabal, que déu-n'hi-do que està sortint del mapa, no?
1: Per tant... En aquest cas també estava repassant ara la taula classificatòria, el Marroc, que també va guanyar Canadà i França a Paraguai, per tant s'enfrontaran a quarts de final. També jugarà demà a l'Estats Units-Bèlgica, que el que guanyi disputarà aquests quarts de finals contra o Portugal o Espanya. I per l'altra banda ja hi ha un Noruega-Anglaterra, per tant tindrem uns quarts de finals també sense Brasil ni Mèxic, que van quedar eliminats, i també farà conèixer l'última d'aquestes branques, Suïssa-Colòmbia, que es juga demà a les 10 de la nit, i Argentina-Egipte, que ho farà abans a les 6 de la tarda. Aquests quatre equips, que dels guanyadors dels seus respectius enfrontaments, es trobaran també a quarts. Per tant, de moment, partits confirmats, Noruega-Anglaterra i França-Marroc. No sé com esteu veient aquests conjunts, també, al Mundial.
10: Jo el que veig és que Estats Units arribarà a la final veient lo que els estan regalant de moment, perquè lo de la vermella...
1: Veig que has tret el tema ja. Ho volia comentar a final de la tertúlia.
10: No. Lo de Balogun...
1: Anem directament amb això. Què en penseu d'aquesta targeta? No havia passat mai aquest fet.
10: Trump, no?
1: Però és una cosa que ha passat l'esport, vull dir, ja no és un tema esportiu.
12: Jo crec que aquí hi ha una qüestió important, és a dir... és l'oportunitat de consolidar el soccer com a esport d'una vegada als Estats Units. És ara o mai, per tant, estan fent tot el possible com perquè, diguéssim, als Estats Units duri bastant en el Mundial. I estan fent, bueno, mans i mànigues, per dir-ho d'alguna manera, no? I, per tant, el que interessa és que tirin endavant per lo civil o per lo criminal, però una qüestió de que s'ha de consolidar el futbol als Estats Units d'una punyetera vegada, ja. I aquesta ha de ser la definitiva. Per tant, vale todo.
1: Volia també acabar en aquesta tertúlia, que queda ja un minutet i escaig, aquesta targeta que, per tant, farà que Balogun, que és el màxim golejador, recordem, dels Estats Units, estigui doncs a la propera ronda, en cas de, doncs, també que passi doncs el que hagi de passar amb Bèlgica. No sé què en penseu, com trobeu Bèlgica? Creieu que aquest any sí que és la definitiva? Perquè potser és una selecció que s'ha comentat que sempre està allà, però mai acaba de donar el rendiment esperat.
10: Li costa sempre, però sí que té lo de remuntar al final dels partits, que és una mica curiós, no? Que ja porten dos mundials seguits, que almenys una de les rondes la passen remuntant un 2-0 al minut 85, potser, no ho sé.
12: Sí, però es pot trencar, diguéssim, es pot rebentar la pilota, eh? Vull dir, si tu, diguéssim, ho fies sempre el mateix i a tenir, diguéssim, el sant de cara, a vegades la moneda ja et pot sortir creu, eh? I espero que així sigui, perquè no pot ser tanta potra, m'entens?
1: Doncs acabem ara sí aquesta tertúlia. No sé si hi ha algun tema més que voleu comentar d'aquest Mundial. També un enfrontament que no n'hem parlat, però França-Marroc a quarts de final, molt potent aquest partit també.
11: Sí, jo crec que França és la gran favorita, no?
12: França té un problema, que és a la porteria, que és el Mañana, aquest que és més dolent que el Pebre. Tot l'altre té un equipàs. Ja està.
1: Creieu que passarà tranquil·lament, França?
12: No, tranquil·lament no, però passarà. Passarà si diguéssim, Mañana no és gaire exigit, que el problema de França és la porteria, igual que el problema d'Anglaterra, és tenir un Pickford, que és un desastre absolut.
1: Molt bé, molt bé.
11: Doncs, companys, agafo el relleu de la presentadora, de la Gemma, que ens ha hagut de despedir avui, però hem d'anar acabant la tertúlia. Però, bueno, Genís, moltes gràcies per la teva estrena aquí.
1: A vosaltres, a vosaltres.
11: I per conduir aquesta tertúlia, que la veritat és que ha sigut la mar d'interessant. I gràcies a tu, Sergi, i a tu, Dani, com sempre, per donar-nos la vostra opinió.
10: A res, guapo.
11: I veurem a veure si Espanya acaba guanyant o s'acaba fins aquí el seu pas per aquest Mundial.
1: Veurem.
11: Així que ens escoltem demà a l'Ona Maresme, així que a les 3 de la tarda no us ho perdeu.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
9: Bona tarda, doncs l'ESALER que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
8: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
10: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
8: I el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, la imminent, fins al 2029.
7: Notícies en xarxa.
11: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no?, una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble, que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament del sòl les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldar.

0: lletant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El lletar és, no? El meu projecte es diu La Lletadora, és perquè les senyores que lletaven eren les lletadores o lletadors. Què és lletar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és lletar.
1: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
0: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes, eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho faig amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
1: D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
0: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així, doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
1: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
0: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
0: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones lletant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... lletava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en aquest cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la. I ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
1: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de rasquera.
0: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha 2 cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
1: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
0: No hi ha tanta diferència

0: diferència entre una llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos, per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creàvem per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que hi havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida allà, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, doncs, pues, claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així, iaia, baixeu un material que m'heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues, anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me I si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, què hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic este procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no és sigui una moda, espero que se hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania, pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar, pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar, pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries les teves 8 hores i tu enduries bastant nen. Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat. No sé si serà una finalitat o no. Però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem, amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit això més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha, no? O sigui, jo que he estudiat per ser això, pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir de setembre. El govern confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que la que et porten la maquinària ja treballen de cop i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat preferim començar al setembre.
1: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. S'incorporen gent jove com Gerard Molina, Carla Barceló o Roser Builds. Glòria Prunera és la presidenta de l'entitat.
3: Voldria doncs fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat a la junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, i especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys,
1: Vox Tordera fa bones valoracions del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu aquest passat dissabte. El partit feia balanç dels 3 anys de legislatura amb la presència del diputat Joan Garriga. Escoltem el regidor de Tordera, Eric Pérez.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga. Para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
1: Es millora el local de l'Esplai al Garbell. La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament. I Meteomar, el servei de meteorologia del Maresme, alerta d'una onada de calor aquesta setmana a la comarca. Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25. En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per la competició estatal. L'escoltem fent-ne una valoració.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38, per tant calor molt marcada, una onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Muntatuber, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatuber d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.
1: Bé, doncs, juliol, dia 6 de juliol, i torna al Muntatuber i tornen els treballs de recerca, que sempre diem, no s'han de quedar allà en un calaix, hi ha hagut molta feina, hi ha temes molt interessants que no coneixem, i que està molt bé que tots sapiguem treure profit d'aquests treballs de recerca que han fet els nois i noies de Tordera. Doncs som-hi amb el Muntatuber i comencem amb la Cèlia Oladella al control de so. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Dolors Pinatelli a la locució, i ja de seguida presentem a la nostra convidada d'avui, que és l'Elisabet Sopi i Domènec. Hola, bona tarda, Elisabet.
3: Bona tarda.
1: Doncs la primera convidada, i que ens portes el teu treball de recerca amb un títol que suposo que tots hem pensat alguna vegada amb els àrbitres de futbol. Els àrbitres en general, però els mals de futbol concretament, molt. I el teu treball de recerca va sobre aquest tema, sota pressió, no?
3: Sí.
1: Aclareixi una miqueta, sota pressió, per què?
3: Doncs sí, el títol del meu treball és Sota pressió, perquè tracta l'impacte de la societat i els mitjans de comunicació en els àrbitres de futbol. Jo crec que és un tema molt important.
1: Sí.
3: Per tractar, perquè crec que tots som conscients de que els àrbitres pateixen molt a la seva feina.
1: Molt conscients, perquè a vegades, fins i tot en camps de futbol o veiem-ho per la televisió, fan patir els àrbitres.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, fan patir. De fet, també a vegades s'ho guanyen, però...
3: Sí, però normalment pobres és
1: sí, sí.
3: Simplement per pagar frustracions.
1: I d'altra banda, són humans i es poden equivocar.
3: Sí, efectivament. L'error humà existeix. Són persones normals i corrents.
1: Sí, sí. Tot i que ara en bar i tot això ja és diferent, però sí. L'error existeix. A vegades, esclar, s'han equivocat, ho han fet malament.
3: Sí, sí, l'error existeix.
1: Però conèixer amb tot aquest teu treball com ho viuen, com ho pateixen d'alguna manera, és molt interessant, o sigui que endavant. Primer de tot, esclar, en el teu treball vas fer la introducció, com sempre, i expliques una mica la hipòtesi que fa servir. Quina seria?
3: Doncs bé, jo amb aquest treball de recerca em vaig proposar saber si realment existien aquestes pressions que tots érem conscients de que els àrbitres de futbol patien, i si realment aquestes podien arribar a afectar a la seva vida, tant professional com personal.
1: Sí.
3: Llavors, la pregunta que em vaig fer era si aquestes pressions, tant mediàtiques com socials, com d'aficionats, etc., que podien arribar per molts costats, realment existien i fins a quin grau podrien arribar a afectar la seva feina i si podrien, fins i tot, traspassar aquesta barrera professional i arribar a la seva vida personal.
1: Sí, sí, sí. Doncs possiblement ara ho veurem, les teves conclusions i com ho has anat valorant. Però sempre penses, no? Segurament tot això que senten, tot això que els arriba, totes aquestes pressions, els afecten. Ho anirem veient. També has fet servir tota una metodologia, no?, per elaborar aquest treball.
3: Sí, vaig començar realitzant el marc teòric, el qual, doncs, primer, els més o menys, sí, els quatre primers punts del treball van ser una mica introductoris. Doncs una mica una història de l'arbitratge, i com aquest, doncs, ja sabem que en els últims anys que tu has comentat amb el VAR, doncs que ha avançat molt, molt ràpid, doncs una mica des de quin punt va començar fins al moment actual. Després també vaig fer una

0: en aquest moment és relativament nou,
1: sí,
0: les dones a l'àrbitre, per desgràcia.
1: Sí, sí, sí, fa anys no era impensable veure una dona arbitrant.
0: És relativament nou, i vaig fer un petit incís, doncs recomentava doncs, una mica les pioneres de l'arbitratge femení i les dificultats i barreres que aquestes havien tingut per arribar fins on estaven ara. I després d'aquest punt, el marc teòric ja va agafar una mica un gir i ja el vaig començar a orientar a tot el tema de les crítiques, que era on realment volia arribar jo amb el meu treball de recerca. Doncs la relació que hi havia entre àrbitres i aficionats i com aquests podien criticar la seva feina, sí, i arribar, sí, a afectar-los, les crítiques, tipus de crítiques que podien rebre els àrbitres i com aquests doncs no les podien fer desaparèixer, però sí que podien tractar una mica...
1: Gestionar-les, no?
0: Exacte, gestionar-les perquè no els afectés de manera tan gran. La pressió social que comportava l'arbitratge, també una mica. Social i mediàtica, que també
1: sí,
0: m'agrada...
1: Sí, les dues.
0: Sí, sí, també m'agrada parlar dels mitjans de comunicació.
1: Sí, que apreten molt a vegades.
0: Que apreten molt. I una nova, per exemple, una nova font de crítiques, també les xarxes socials.
1: Sí.
0: Relativament nova també.
1: Abans era només la premsa,
0: exacte,
1: la televisió, però ara també les xarxes.
0: Ara, a més, afegim les xarxes socials. Diferències que poden haver-hi entre doncs, un assistent, un àrbitre de camp, una dona i un home, com ho viuen aquesta part de l'arbitratge, que potser no els agrada tant i no els motiva tant a la seva feina. I finalment, noms,
1: sí,
0: i exemples d'àrbitres que sí que s'han sentit superats per pressió, alguns fins i tot arriben a retirar-se.
1: Molt afectats.
0: Molt afectats. Per comprovar tot això, la metodologia va seguir sent el marc pràctic.
1: Sí.
0: Que per mi va ser el millor del meu treball.
1: Tu vas passar bé?
0: Molt. Ho vaig gaudir molt. Perquè bàsicament va ser anar a veure partits de futbol, comentar partits de futbol amb àrbitres, fer entrevistes, i va ser molt divertit.
1: Et notem una apassionada del futbol, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt. M'agrada molt. Ho vaig gaudir molt. Vaig gaudir molt fent aquest treball, que també recomano. Agafar un tema...
1: Que
0: t'ho passis bé. Que ho gaudeixis. Perquè al final, amb batxillerat ja ho passaràs el suficient fent malament.
1: Clar.
0: Com... per també estar patint pel treball de recerca. Agafar un tema que t'apassioni, que t'agradi.
1: I la feina que fas, la fas molt a gust, llavors,
0: quan
1: t'agrada.
0: Sí, i quan la fas a gust, la fas bé.
1: Clar.
0: Llavors ja és
1: una cosa porta l'altra.
0: Exacte. I això, al marc pràctic, vaig fer treballs de camp, on jo anava a partits i enregistrava, doncs, el minut del partit i insults, comentaris, accions relacionades amb l'arbitratge... que quan te les pares a mirar són moltíssimes.
1: Ui, ens ho explicaràs després de tot això.
0: Us explicaré després. Després vaig fer una enquesta anònima a gent, on feia, sí, doncs, preguntes relacionades amb el món de l'arbitratge i la pressió. I finalment vaig parlar cara a cara amb diferents àrbitres de diferents categories per doncs, comprovar si tot això que jo havia enregistrat ells també ho vivien d'aquesta,
1: sí,
0: manera.
1: Sí, sí, sí. Una feinada, eh?
0: Una feinada, però és que ho vaig gaudir molt.
1: Sí? Doncs això està molt bé, més. Ho direm ara nosaltres també, o sigui que moltes gràcies per ser aquí per explicar-nos-ho. Anem a l'origen de l'arbitratge. Comencem pel començament.
0: Uh-huh.
1: Una mica com la història de l'arbitratge.
0: Doncs el futbol comença a Anglaterra.
1: Sí.
0: Doncs, per tant, l'arbitratge també comença en aquest mateix moment. I l'arbitratge al principi era una figura que no tenia tanta importància com té ara, ni, de fet, l'àrbitre al principi ni entrava al camp de futbol. Es quedava en una... un àrbitre,
1: sí, sí,
0: i ho mirava des de fora, uh-huh, i doncs...
1: Anava fent un seguiment.
0: Sí, anava fent un seguiment. Què passa? Que ara s'enregistraven partits molt violents, molta violència, llavors els àrbitres, doncs, poc a poc van anar guanyant el paper que coneixem fins
1: més
0: ara.
1: Més protagonisme.
0: Sí, per exemple, l'invent de les targetes vermelles i grogues,
1: sí,
0: que coneixem, que són molt comunes ara.
1: I tant.
0: Doncs es va inventar un àrbitre perquè anava pel carrer amb el cotxe,
1: sí,
0: i es va parar en un semàfor, uh-huh, i va veure com era de fàcil que uns colors marcaven a tota la carretera i controlaven tot el tràfic.
1: Sí, només...
0: Llavors,
1: sí,
0: ensenyant un color. Per tant, van inventar les targetes vermelles i grogues.
1: Entenedores per tothom.
0: Entenedores per tothom. Tothom sap que quan entra una groga és un avís i quan entra una vermella s'ha acabat el partit.
1: Sí.
0: Exacte. Però clar, si parlem de l'evolució de l'arbitratge, hem de parlar doncs, d'aquests últims anys, on els orígens doncs, van ser modificats totalment, amb l'entrada del VAR, el fora de joc semiautomàtic...
1: I també els partits enregistrats, no?
0: Exacte.
1: Abans no,
0: exacte,
1: podies veure'ls després per,
0: sí,
1: televisió ni enlloc.
0: Va canviar molt la forma d'arbitrar, això. Ara un error quedava enregistrat per sempre...
1: Sí, sí.
0: Tenies

0: ajuda també al VAR, que ja ho hem comentat, fora de joc. Ara fins i tot els àrbitres, doncs, ja ho hem vist, tenen com un rellotge, sí, que fins i tot t'avisen si la pilota ha entrat o no. O sigui, no has d'estar pendent.
1: Ah, també tenen això?
0: Sí, tenen un rellotge al qual la pilota, si creua tota la línia de gol, sí, ja t'avisa.
1: Ja t'avisa. Sí. I bé, ara també, però abans, encara més, però sense totes aquestes eines, han de ser unes persones molt atentes, no?
0: Sí.
1: Molt atentes a tots els moviments i com tenir control de tot el camp. O sigui, s'han de saber concentrar moltíssim, no?
0: Sí, tant els àrbitres de camp com els assistents.
1: Sí,
0: al
1: també.
0: Al final, els de camp han d'estar atents de tot el que està passant davant, darrere d'ells, al costat, perquè quan qualsevol moment pot passar alguna cosa que no vegis, algun jugador que se'n vagi enfadat cap a un altre, sí, alguna falta que se't passi. Has d'estar molt atent a tot.
1: Molt atent a tot. Han de ser persones que, molt, que se sàpiguin concentrar molt, i molt observadores,
0: i
1: també.
0: I els assistents iguals. Sí. Els assistents t'han de mirar si un ombro està més adelantat que l'altre,
1: que ara també fan aquelles línies, sí, i veus de seguida, però, sí, esclar, a cop d'ull és molt difícil.
0: És molt difícil. Ara tenen la sort de que els ajuden, però és molt difícil fer-ho.
1: Sí, sí, sí. Doncs bé, hem fet una mica de repassada d'aquests orígens, no?, de, sí, l'arbitratge i d'aquests canvis que hi ha hagut, sobretot aquests 10-15 anys últims,
0: sí,
1: de totes aquestes altres eines que ajuden. I bé, continuem. Per ser àrbit professional, què fa falta?
0: Doncs bé, et demanaran a la federació, quan t'inicis en el món de l'arbitratge, et demanaran, doncs, una sèrie de requisits físics, perquè,
1: sí,
0: has de passar unes proves físiques. Mm-hmm. També t'has de treure uns cursets,
1: sí,
0: que, doncs, van evolucionant conforme vas avançant.
1: Les categories, no?
0: Exacte.
1: Segons la categoria.
0: Segons la categoria, sí, doncs, vas fent cursets, passant, i també evolucionen les proves físiques. Que és important dir que no són les mateixes per dones que per homes.
1: No, bé, amb els esports aquí hi ha diferències,
0: sí,
1: encara.
0: Sí, sí, aquí hi ha diferències. Varien una mica el fet de les proves físiques, les teòriques i els cursets, no?
1: No.
0: Però les proves físiques sí que varien. I el més important d'aquí és el tema de les designacions. Quan un àrbitre ha d'arbitrar un partit, no,
1: sí,
0: no l'escull ell, ha dit, evidentment, l'assigna la federació.
1: Sí.
0: Per tant, un cop tens tots els requisits que et demanen i has aconseguit avançar, passar les proves físiques, has arribat, podríem dir, ja a divisions importants, com podrien ser de primera ref cap endavant, segona,
1: sí,
0: ref,
1: sí,
0: ja comencen a designar-te. Perquè, per exemple, algú que passa a futbol base és que un àrbitre pot arbitrar qualsevol equip.
1: Sí.
0: Però quan arribes a un cert punt, doncs, per exemple, un àrbitre de Federació Catalana de Futbol, a primera divisió, no podrà arbitrar mai un partit del Futbol Club Barcelona, de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell...
1: No?
0: No, no es pot. És molt important això, perquè un àrbitre de la Federació mai podrà arbitrar a un equip que pertany al seu territori.
1: Ah, no?
0: No. Mm-hmm. Volen... Bueno, jo crec que ja és una mesura...
1: Sí, algú més extern, no?
0: Exacte, que volen intentar evitar qualsevol tipus de comentari, de que la federació està a favor d'aquí, està a favor d'allà, ho volen evitar, i s'ho estalvien així.
1: Sí, sí. Doncs bé, ara ja sabem una mica com va això, com el designa, la federació és, i en categories així més locals...
0: Et designen també els partits,
1: sí,
0: la federació però no
1: també
0: tenen tant en compte el fet dels teus orígens i...
1: Ah, ja, ja.
0: Simplement
1: no són tan estrictes
0: en
1: tot això.
0: No, no són tan estrictes. Al final no tenen la mateixa exposició que els àrbitres.
1: Esclar.
0: Més professionals.
1: Sí, sí, sí. I les funcions i les responsabilitats que tenen els àrbitres, quines són?
0: Bé, jo... una cosa que em va sorprendre molt del meu treball és que vaig descobrir que, i és una cosa de sentit molt comú, però la vaig descobrir fent aquest treball, i és que l'arbitratge com a tal no té una normativa com... No té una normativa com a tal. L'arbitratge té la funció de complir la normativa del futbol. La normativa que tots... Bueno, si ens agrada una mica el futbol...
1: Sí, més o menys la coneixem, potser no tant al peu,
0: exacte,
1: de la lletra com els àrbitres,
0: sí,
1: però
0: exacte,
1: per sobre sí.
0: Més o menys la coneixem. Llavors, clar... Els àrbitres no tenen una normativa com a tal, tenen unes funcions i unes responsabilitats. Doncs, funció principal, que es compleixi el reglament del futbol.
1: Sí.
0: I altres responsabilitats, doncs, controlar molt el tema de jugadors, peticions als àrbitres, canvis, tots aquests temes. Però normativa com a tal no tenen. I també és important diferenciar que hi ha responsabilitats que té l'àrbitre de camp i responsabilitats que té l'àrbitre assistent.
1: Són diferents.
0: Exacte, són diferents. Per exemple, l'àrbitre assistent és el responsable, doncs, d'indicar els fora de bandes, cap a quin equip és, els corners, les porteries, tot aquest tema, revisar les porteries a l'inici del partit, cosa que l'àrbitre de camp això no ho fa.
1: No ho fa.
0: L'àrbitre de camp té unes altres responsabilitats, però sí que és veritat que és molt important que sempre vagin ben connectats, perquè es podria dir que depenen l'un de l'altre.
1: És clar, sí, sí, es complementen,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Bé, doncs, llavors parlem de les sancions a jugadors i entrenadors també.
0: Sí, el tema de les sancions és complicat, perquè una sanció, aficions i a clubs, no parlem de lo mateix que uns jugadors. Per
1: no,
0: exemple, el jugador
1: diferent.
0: És la mateixa targeta vermella o groga que comentàvem abans, que et portarà, doncs, no jugar a un partit, no jugar a dos partits, depèn de la sanció que t'imposin. A aficions i clubs és molt diferent. Ara just m'ha vingut al cap un partit que vaig posar al meu treball de recerca. Va ser un derbi, Atlètic de Madrid contra Real Madrid.
1: Sí.
0: Que a la grada de l'Atlètic de Madrid va començar a llançar coses al camp.
1: Sí.
0: Llavors, clar, això, tot i ser cosa de la grada, s'encarrega el club també.
1: És clar.
0: És una sanció pel club, tot i que culpa dels aficionats. Sancions monetàries de bastants de diners. Crec que van ser uns 3.000 euros,
1: pot així. Pot ser, sí.
0: Sembla, per un club de futbol sembla poc, però per la gent és molt de diners.
1: Clar.
0: I tanquen parcialment l'estadi. Llavors, és molt, molt important veure com les federacions, la Lliga mateixa i tot, doncs està començant a prenent mesures per tal de garantir la seguretat dels àrbitres i dels jugadors, també,
1: esclar,
0: en aquest
1: esclar.
0: Cas, amb sancions molt dures.
1: Per evitar això, no?
0: Sí, exacte.
1: Que es descontroli l'afició, no?
0: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Bé, hi ha una altra cosa que també volia comentar. De fet, els àrbitres, per més que siguin imparcials, també seria força normal que tinguessin simpaties, no? Més per un club que per un altre. Això també s'ho han de saber controlar, no?
0: Clar, això s'ho han de saber controlar molt. Per això mateix també fan lo de les designacions,
1: sí.
0: D'intentar no assignar un àrbitre
1: massa proper
0: al seu territori d'origen, perquè al final et pot passar que tu de petit no sabies que et dedicaries a l'arbitratge i anaves cada cap de setmana al camp del Barça i de cop et trobes que creixes i ets àrbitre i ara has d'arbitrar al Barça,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Ja t'has d'amagar.
1: És clar, s'ha de...
0: És complicat.
1: Sí, de sí. Saber dominar però aquesta simpatia o antipatia.
0: Sí, perquè s'ha de ser imparcial. Passi el que passi, s'ha de ser imparcial.
1: Sí.
0: Llavors,
1: objectiu, no?
0: També la Lliga ho intenta evitar perquè al final s'entén que són persones que van ser petits i que eren d'un equip de futbol, però que ara mateix no ho poden ser i ja ho intenta evitar la Lliga, això.
1: Sí, molt bé. Parlem de, que ja ho has anunciat abans, de la dona en l'arbitratge, que és, com dèiem, relativament nou.
0: Sí, relativament nou. És una llàstima que sigui relativament nou,
1: sí.
0: Però ho és. Primer de tot, vaig buscar referents, perquè igual que tothom té referents d'àrbitres masculins al cap, o tots coneixen molts àrbitres i veuen molt de futbol actualment, jo crec que hi ha molta gent que no és conscient de que cada cop les àrbitres dones doncs són cada vegada més importants en el món del futbol.
1: Sí.
0: Per destacar alguna, per exemple, la Stéphanie Frappart, àrbitre francesa, va arbitrar primera dona en àrbitre mundial, va arbitrar Eurocopa, va arbitrar Champions. És una dona totalment integrada en el futbol masculí, que és un orgull per l'arbitratge femení.
1: Clar que sí.
0: Va guanyar el premi com a millor àrbitre 2 anys seguits, si no recordo malament, 2022 i 23. I doncs la volia destacar el meu treball de recerca. Vaig intentar destacar francesa, anglesa, Alemanya, per tal de... Doncs, com demostrar una mica que cada cop és més important en tots els països. I com a espanyola vaig destacar la Marta Huerta de Azo, que és actualment àrbitre de la segona divisió espanyola.
1: Ah, sí?
0: Masculina, sí. I bueno, arbitrat mundials femenins, champions femenines, del femení ha arribat al
1: màxim.
0: I el masculí es troba ara a segona divisió, que també...
1: Que també, sí, també sí. Està bé, també està bé.
0: I, bueno, destacar també totes les dificultats que han tingut per arribar a un son.
1: Sí, ho han de tenir molt clar, eh?
0: Sí.
1: Que està molt bé, no? Però sempre sí. Les pioneres, aquí i a tot arreu, vull dir, amb arbitratge, però també en molts altres camps. Les pioneres, costa molt obrir-se camí amb això, eh?
0: Sí, o sigui...
1: Dir, soc una dona, però arbitro, futbol masculí, arribo a categories sí. altes, això...
0: Al final...
1: Ho han de tenir molt...
0: Als àrbitres se'ls va obrir el pas sol, perquè va començar el futbol i per tant, va començar l'arbitratge seguidament i ja es van incluir els homes.
1: Sí.
0: A les dones, igual que a les futbolistes femenines
1: clar.
0: Els ha costat obrir-se pas,
1: per això.
0: Doncs a les àrbitres de mateixa manera. Dificultats moltíssimes i barreres també, i a més les trobem ara. Vaig trobar notícies d'àrbitres doncs, que havien de patir comentaris molt, molt, molt desagradables. Estan a casa a fer sí, sí. a cuinar, que és on has d'estar.
1: Aquest tipus de discurs masclista ofensiu.
0: Sí, el típic discurs masclista que et poden dir i encara existeix.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que s'han fet moltes campanyes i iniciatives per tal de que, bueno, que els directius són conscients del que pateixen i ho volen arreglar.
1: Esclar.
0: Però allò existeix encara.
1: Passa.
0: Sí,
1: passa
0: molt.
1: Per això encara han de ser més fortes, valentes i tenir-ho molt clar,
0: sí.
1: però que no afluixin.
0: Exacte.
1: Que no s'ha de fer això, de fluixar, eh? Bé, doncs, ara podem parlar també de l'afició... de la relació entre àrbitres i aficions.
0: Sí. Jo crec que és un punt clau en el meu treball de recerca perquè t'ajuda a entendre, no entendre, però potser a pensar una mica... Per què l'afició critica tant els àrbitres? Jo vaig destacar 4 punts. Percepció d'injustícia dels aficionats. Sempre tiraran més cap al seu equip. Per tant, sempre que s'arbitri algú cap al seu equip que pensen que no és just, ho expressaran.
1: Clar, sí, sí, sí.
0: I sempre aniran amb el seu equip i pensaran que tot lo dolent que faci el seu equip serà per culpa de l'àrbitre.
1: Sí.
0: Quan potser has de pensar una mica, el meu equip no està jugant bé perquè no tenim el dia, perquè se'ns ha lesionat el millor jugador, perquè hem canviat d'entrenador, mil factors externs que poden afectar el teu equip.
1: I no ho avaluen així.
0: No, ho avaluen de l'àrbitre va contra nosaltres, l'àrbitre és de l'altre equip,
1: l'àrbitre
0: s'ha equivocat, exacte. I és una percepció d'injustícia que no marxa, que està allà. La pressió que pateixen els àrbitres ve d'aquí també,
1: sí.
0: Al final injustícia a l'àrbitre, els mitjans de comunicació, perquè hi ha molts mitjans de comunicació que tiren cap a un equip o un altre,
1: sí,
0: també.
1: Tant i tant,
0: doncs
1: claríssim.
0: També l'àrbitre, de fet el canal de televisió del Real Madrid
1: sí.
0: va fer un vídeo, bueno, fa vídeos cada temporada, uh-huh. cada poc de 3 minuts posant moltíssimes imatges d'àrbitres equivocant-se quan dius, potser és que el teu equip ha jugat malament aquest partit i
1: clar,
0: ja està,
1: no
0: hi ha més. Pressió d'equips, pressió de mitjans de comunicació, pressió dels mateixos jugadors que prens una decisió, treus una targeta i ja tens 4 jugadors a sobre que se't tiren
1: sí.
0: per dir-te què estàs fent, això
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això els aficionats, clar, si veus el teu jugador preferit queixant-se,
1: sí.
0: o el jugador del teu equip queixant-se, pensaràs que ell té la raó.
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: també et tires a sobre
1: clar,
0: de l'àrbitre.
1: Clar, sí, sí, és aquesta imatge que tens, no? Que
0: sí.
1: veus l'àrbitre que pren una decisió i els jugadors de seguida allà a qüestionar-li, no?
0: Sí.
1: Que, a veure, a vegades no cal, si ho hem vist clarament que això... Però sí.
0: I que també pot passar que un àrbitre s'equivoqui.
1: També pot passar,
0: és
1: això que dèiem, som humans.
0: I els àrbitres, tot i que a vegades s'oblidi la gent, són humans també.
1: Sí, i poden
0: I
1: cometre
0: pot passar,
1: errors.
0: I
1: sí.
0: hi ha àrbitres que ho han assumit, de, mira, jo he sortit d'aquest partit, he vist aquesta jugada i m'he equivocat en aquesta decisió, ho admeto, però la gent no arriba, les aficions, els aficionats no arriben a aquest punt de... és una persona, es pot equivocar. Jo m'he equivocat mil cops. Quants cops ens haurem equivocat tots i no passa res i ho assumim i ho canviem? Doncs clar...
1: Pot passar. Els errors passen.
0: I també el tema de la manca de comunicació. Al final, un aficionat no entén mai per què l'àrbitre ha pres aquesta decisió.
1: Ah, no.
0: Perquè no ho escolta. No ha escoltat mai l'argumentació de l'àrbitre.
1: No.
0: Ara s'està canviant això precisament al Mundial, ho estem veient ara, que els àrbitres, doncs, quan prenen una decisió, parlen per un micro i s'escolta
1: sí.
0: per tot l'estadi, com perquè els aficionats entenguin
1: una
0: mica
1: decisió.
0: Aquesta decisió. Que aquest punt, jo crec que aquest canvi està bé al final, perquè... potser et pot solucionar. Que igualment, en el moment del partit estan capficats en que el seu equip, que no s'ho mereix, que sí, l'àrbitre sí. està en contra, però si ho podem millorar una mica, doncs millor.
1: Sí, sí, la comunicació i aclarir les coses sempre ajuda, no?
0: Efectivament.
1: I a vegades doncs, també pot evitar que hi hagi malentesos o que hi hagi
0: Exacte.
1: Després discussions.
0: Sí.
1: Bé, no sé si hauríem de fer alguna pausa per la publicitat, no, Cèlia? No cal? Bé, doncs seguim, seguim. Ja avisaràs quan toqui, eh? Continuem. Hem parlat de tot això de les crítiques dels àrbitres i d'aficionats. Els aficionats critiquen molt.
0: Sí,
1: sí,
0: sí. Sí. I a més les crítiques d'aficionats són molt obertes,
1: sí.
0: perquè no... normalment no acaben amb una conseqüència tan greu. Si tu crides un insult des de la grada, ningú et vindrà ni et dirà sé que has sigut tu sí. el que li has cridat enmig de 30.000 persones de l'àrbitre, això, no.
1: No. No, no, però els altres que estem a la grada sí que ho sentim.
0: Exacte.
1: I a vegades et fa sentir malament, no?
0: Exacte,
1: que
0: sí.
1: Estàs a la grada i sense aquests insults saps
0: sí.
1: qui ha estat i et fa sentir molt malament.
0: Sí.
1: Però l'àrbitre no anirà a dir...
0: Exacte, ni l'àrbitre, ni cap institució, sí. ni res. Per això les crítiques d'aficionats per mi són les pitjors perquè són les que més crues són.
1: Sí,
0: són
1: sí.
0: insults, són faltes de respecte...
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: I ni s'ho pensen. En canvi, crítiques de jugadors, entrenadors i clubs són molt més... calmades.
1: Sí,
0: perquè
1: mesurades, no? Sobretot.
0: Sí, perquè saben que a ells sí que els trobaran.
1: Sí.
0: Saben que si un jugador va cara a cara a l'àrbitre, l'expulsarà.
1: Sí.
0: I sap que si un club fa una queixa formal o fa una acció que no toca, sortirà sancionat. Econòmicament, li tancarà l'estadi, canviar... Algú passarà. Llavors, no hi ha tantes crítiques de jugadors, entrenadors o clubs... perquè saben que tenen sancions, però els aficionats no s'aturen. Els aficionats són molt explícits.
1: Sí, sí. Bé, doncs els mitjans s'han de mesurar una miqueta.
0: Sí.
1: I no fer tan evident tot això, no?
0: Sí, els mitjans també tenen com a problema a vegades que tiren molt cap a un equip o altre.
1: Sí, sí,
0: llavors
1: sí.
0: se'ls hi nota molt a vegades.
1: Uh-huh.
0: I que sobretot darrere una pantalla sembla que no fa por res.
1: Ja.
0: I
1: els jugadors i entrenadors?
0: Jugadors i entrenadors, això, que al final hem vist casos molt exagerats d'un jugador que ets un jugador, a vegades t'estàs jugant al descens amb el teu equip o t'estàs jugant guanyar un títol i veus un error que ha fet l'àrbitre, que pot passar que l'àrbitre s'equivoqui,
1: sí.
0: ja ho hem dit abans,
1: sí, sí.
0: i explotes i dius tot el que se't passa pel cap i després demanes perdó i tal, però com a tal no ho solen fer perquè saben les sancions que els hi portarà.
1: Esclar.
0: Per tant, s'ho intenten estalviar
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, sí, sí, es mesuren.
0: Sí.
1: I aquestes crítiques sobre els àrbitres, quins efectes poden tenir?
0: Al final és la seva feina. L'únic que estan fent... O sigui, jo he parlat, quan vaig parlar amb àrbitres, em van dir, és que estem fent la nostra feina.
1: Sí.
0: Què hem de fer al final? Estem fent la nostra feina i tenim 30.000 persones que ens estan jutjant, doncs clar que ens afecta a l'hora
1: sí.
0: de fer-ho.
1: Sí.
0: Intentes no escoltar-ho, però al final ho escoltes.
1: Mm-hmm.
0: Els hi pot afectar, en el seu, per exemple, en un moment concret del partit, degut a la pressió, pot passar que t'agobis, que t'estressis, que la teva capacitat de prendre decisions sigui més baixa pel fet de que al final tothom t'està criticant com fas tu la teva feina i després, sobretot, pot trencar aquesta barrera professional i afectar-te a la teva vida personal. He trobat casos d'àrbitres que s'han retirat, casos d'àrbitres que han tingut problemes de salut, de
1: sí.
0: salut mental. Gairebé tots els àrbitres professionals o semiprofessionals es tracten amb psicòlegs esportius.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ho han de fer.
0: Ho han de fer. Mm. Perquè al final les crítiques és una cosa que tu no pots aturar.
1: Clar.
0: Ho tens allà i ho has de saber gestionar
1: sí, sí,
0: tu
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, clar. Però... quan comencen, no, decideixen ser àrbitres, tot això se suposa que ja saben que passarà, no?
0: Sí.
1: Però quan són, no, quan reben setmanalment o molt sovint cada partit, no?
0: Sí, gairebé cada partit.
1: Més o menys aquesta llau d'insults, de crítiques i de més, doncs és clar, a vegades potser tot això sobrepassa i
0: sí.
1: és quan potser fa falta, no, un seguiment psicològic.
0: Sí. I he parlat amb molts àrbitres i molts àrbitres m'han dit que ho veuen clau per qualsevol àrbitre, tot i que encara no hagis patit cap problema de salut mental, millor prevenir-ho, millor tractar-te amb psicòlegs esportius des de que comences a ser àrbitre, perquè les crítiques estan allà i saps que en un moment o altre et pot explotar.
1: Sí, sí, sí. I les estratègies per no sentir-se afectats, n'hi ha algunes?
0: Jo vaig trobar dos psicòlegs esportius que comentaven que un àrbitre, per estar com preparat per, per aquestes crítiques, havia de fer una preparació prepartit, durant el partit i postpartit.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, tot un procés.
0: Tot un procés, perquè al final no és el mateix quan t'ho prepares que quan ho vius i quan ho has viscut el després.
1: Com ho veus després.
0: Exacte. Doncs el prepartit, mentalitzar-te, és un partit, vas a fer la teva feina, al final el tema dels psicòlegs esportius també és molt important aquí. No és el mateix preparar-te tu sol mentalment per un partit que preparar-te amb un professional que t'hi ajuda.
1: Sí, sí.
0: Llavors, et mentalitzes, et fas una planificació, vaig a fer aquest partit amb aquests dos equips es juguen això, pot ser un partit més, més complicat,
1: més tens, no tant.
0: Més tens, menys tens, aquests equips tenen una rivalitat molt forta, aquests no tant, si juguen a entrar a una competició europea, però aquests es juguen d'estendre. T'has de preparar per el que pugui passar. Llavors, del partit, centrar-te en fer la teva feina. Perquè en el moment que tu no et centris en fer la teva feina és quan començaràs a cometre errors i quan, per tant, arribaran aquestes crítiques.
1: Sí, sentir-te més com personal tot, no com
0: exacte.
1: Que estàs fent la teva funció.
0: Exacte. Al final, centrar-te en fer la teva funció.
1: Sí.
0: Intentar evadir-te, que és molt complicat perquè és el que diem, estan exposats a grans nivells de a grans números de persones, però
1: sí?
0: Intentar sentir-te com focalitzat en la teva feina i ja està. I el postpartit, doncs, analitzar. Com m'he sentit aquí? Com ho puc canviar, això?
1: Sí.
0: Ah, això m'ho pensava que ho havia fet malament, però al final ho he fet bé i soc jo. Clar, exacte. Clar que m'estava encantant el camp a qualsevol cosa, però perquè potser he xiulat una falta per l'equip visitant i clar que a l'equip local no li ha semblat bé.
1: S'ha
0: però
1: enfadat.
0: És que jo l'he fet bé.
1: Sí.
0: Llavors, aquesta
1: dona una seguretat, no?
0: Mentalitzar-te tu mateix, això, que és molt complicat i per això recomanen tant la figura del psicòleg esportiu, però que al final jo crec que és molt important perquè les crítiques no les podràs eliminar.
1: És clar. Sí, sí. Però es poden reduir, evitar? No. Però reduir aquestes crítiques? No.
0: Es pot fer de certa manera, s'ha intentat. S'ha intentat fer campanyes de conscienciació.
1: Sí?
0: S'ha intentat, doncs, la federació mateixa, doncs, impartir sancions a clubs, que ja ho hem parlat abans, per les actituds dels seus aficionats, però al final és molt complicat perquè què els importa als aficionats que el seu club pagui 3.000 euros més o menys perquè ells han llançat un objecte o perquè han criticat a l'àrbitre. És molt complicat. Sí que s'ha intentat i, en certa part, doncs, jo crec que tots cada dia som més conscients de la feina de l'àrbitre,
1: sí,
0: i de la importància que té, perquè al final estem criticant algú que fa possible l'esport.
1: Sí,
0: sense
1: sí.
0: L'àrbitre, qualsevol jugaria el que volgués i
1: ha de ser.
0: No es podria jugar al futbol. Llavors, en certa part no es poden evitar reduir, però sí que s'intenten prendre mesures.
1: Sí, sí, sí. I la pressió social, que ja deies abans que és una mica el centre, no?, del teu treball, no?
0: Sí.
1: La pressió social que comporta l'arbitratge per part d'aficionats i mitjans de comunicació?
0: Doncs, bé, ja he comentat abans una mica, els aficionats tenen expectatives sempre amb els seus equips, igual que els mitjans de comunicació, que tenen expectatives amb certs partits, amb certs clubs. Llavors, clar, un aficionat sempre voldrà que el seu equip vagi el millor possible.
1: Clar.
0: I quan veu que les coses es comencen a torçar una mica, doncs sempre pensaran, no, perquè el meu club està jugant bé, és culpa...
1: I és l'àrbitre.
0: És l'àrbitre, és la federació que ens té, que la tenim en contra.
1: Sí.
0: Mai costa molt fer autocrítica quan les coses no van bé amb el teu equip de futbol. I això ho reflexen els aficionats quan... es veu clarament una cosa que l'àrbitre ha xiulat bé, que ha fet bé, que ha decidit bé, però és que no són capaços d'assumir-ho i simplement, doncs...
1: Algú ha de ser el culpable.
0: Ah, exacte. El mateix passa amb els mitjans de comunicacions. I també la poca ajuda d'entrenadors i jugadors.
1: Sí?
0: Perquè, clar, si un aficionat veu veu una cosa que no li ha semblat bé que ha decidit l'àrbitre i a sobre el jugador del seu equip se li tira a sobre, que, com sí. ja ho hem comentat sí. abans...
1: De seguida, doncs, i van sempre.
0: A sobre diran, val, tinc la raó, segueixo. Sí, sí, sí. I per tant, serà molt, molt, molt complicat per un àrbitre no rebre aquest tipus de crítiques. A més, que quan es fa bé, sí. realment hi ha la majoria de partits.
1: Sí.
0: Si a una jornada de Lliga hi ha 20 partits. Doncs segurament a 18 partits no hi hagi cap problema amb l'arbitratge.
1: No s'hagi fet bé, ningú hagi reconegut ni hagi felicitat a l'àrbitre.
0: Exacte.
1: No?
0: En canvi, si de 18 partits no hi ha hagut cap problema, seran aquells dos partits que queden la notícia
1: sí,
0: de els àrbitres cada cop estan sí, pitjor, perquè sí, sí. hi ha hagut un error arbitral a cadascú que pot passar.
1: Pot passar.
0: De 20 partits, un error a dos,
1: sí, sí, les, sí.
0: són persones els àrbitres, els hi pot
1: sí.
0: passar.
1: I això doncs, ressalta i es destaca. En canvi, les vegades que no... Que,
0: exacte. Que o que potser l'àrbitre que ha fet l'error ve de fer un partit increïble i... que ha caçat totes les faltes, tot el que hi ha hagut aquí partit, i no tindrà cap mena de reconeixement, simplement tindrà reconeixement aquell error que ha tingut en un moment puntual d'un partit.
1: I els mitjans de comunicació, dèiem, també posen molta pressió.
0: Sí, posen moltíssima. A més, influeixen molt a la gent. Si,
1: ah, clar.
0: Si algú... Si tu... cada matí et poses la ràdio, el cotxe, o cada matí et compres un diari, i et compres sempre el mateix diari i poses sempre la mateixa emissora. I en aquesta emissora o en aquest diari sempre diuen aquest àrbitre ho ha fet malament, aquest àrbitre ho ha fet malament, i ho repeteixen, sí. tu t'ho creus, perquè
1: clar.
0: És la premsa que sempre llegeixes i en la que confies.
1: Tu te'n fies.
0: Tu te'n fies. Per tant, són capaços de girar fins i tot la visió. Potser tu tenies una visió d'un partit i... recorreixes a la premsa que sempre utilitzes, que sempre compres, i dius, ostres, aquí diu això, doncs canvio, perquè tenen raó, perquè l'àrbitre s'ha equivocat,
1: sí.
0: i són capaços
1: clar, de girar-te una mica
0: els
1: conceptes,
0: i no? d'influir molt sí. en els aficionats i en el que pensen.
1: O sigui que llavors d'imparcialitat res, no?
0: Totalment imparcials. Al final sempre tothom té clar quins mitjans de comunicació tiren cap a un equip i
1: sí.
0: quins mitjans tiren cap a un
1: cap a l'altre.
0: I segons el que tu t'agradi, llegiràs uns mitjans o llegiràs sí. uns altres.
1: I t'hi posaràs totalment d'acord, defensaràs aquesta postura.
0: Exacte, per tant, aquí és així, imparcialitat zero.
1: I també, ho dèiem abans, a les xarxes socials no hi eren fa uns anys, però ara sí, tenen molt de poder també.
0: Sí.
1: I molta pressió també exerceixen.
0: De fet, molts àrbitres no tenen xarxes socials.
1: No volen saber res.
0: Perquè s'ho eviten. Saben el que trobaran allà. Saben
1: sí,
0: que
1: sí.
0: si es creen una compte d'Instagram o el Twitter o tot això, saben que trobaran allà i saben que trobaran crítiques cap a la seva feina, que si se les poden evitar, millor,
1: clar.
0: Perquè ja tenen suficient amb totes amb les que hem comentat abans,
1: sí, sí, sí, sí.
0: que no tenen manera d'evitar. De
1: clar.
0: Fet, vaig parlar amb àrbitres que fins i tot no veien la tele. Per tal
1: la
0: de
1: tele
0: no,
1: tampoc.
0: Per tal de no veure res. O sigui, les xarxes socials és molt, molt, molt poc probable trobar un àrbitre amb xarxes socials obertes,
1: sí.
0: Amb comentaris oberts, és molt poc probable.
1: No volen saber res.
0: No.
1: Ben fet que fan.
0: Sí.
1: I les diferències de pressió que reben els diferents tipus d'àrbitres, quines són?
0: Jo vaig fer dues diferenciacions. Vaig fer diferenciació entre àrbitre de camp i assistent, i la diferència que vaig trobar va ser que l'àrbitre de camp té moltíssima més exposició,
1: sí?
0: perquè al final és el que està al mig, és el que està amb els jugadors...
1: Com és el que
0: sí.
1: mana, per dir-ho d'alguna manera,
0: i és el
1: no?
0: Que, i és el que pren més decisions al llarg de tot el partit. Què passa? Que els assistents també prenen moltes decisions, però... estan a la banda, són,
1: sí.
0: no estan al centre del camp, els jugadors normalment no s'hi van a queixar.
1: No tenen tanta visibilitat, no?
0: Exacte. Però vaig trobar que tant un com l'altre tenen gairebé el 100% d'efectivitat en
1: sí.
0: els partits.
1: Ja, ja.
0: I tot i així, crec que tenien un 98% d'efectivitat els dos. I tot i així sempre es fixaran més en el 2%, que no aconsegueixen, que en aquest 98% de fiabilitat que tenen.
1: Que sí.
0: Llavors, la gran diferència entre aquests dos àrbitres és bàsicament això, l'exposició que tenen cara al públic.
1: I les diferències amb la pressió, si són àrbitres masculins o femenins?
0: La gran diferència que vaig trobar, per desgràcia, és el tipus d'insults que reben.
1: Sí?
0: Mentre que els homes reben insults més d'imparcialitat,
1: sí, sí.
0: més de tu ets d'aquest equip, tu no, tu estàs en contra nostra... L'insult principal que reben les dones són insults masclistes.
1: Masclistes, clar.
0: Quan una dona arbitra, Si l'han de criticar i li han de dir alguna cosa, li diran alguna cosa masclista. Mm-hmm. Mai li diran...
1: Que sí, que, és d'aquesta equipa de l'altra.
0: Bueno, que sempre ho haurà d'aguantar també, no? Sí. Perquè al final, quan se t'acaben els insults masclistes, doncs sempre vas als altres insults que queden. Mm-hmm. Però és que han d'aguantar un masclisme que jo vaig llegir notícies que...
1: De feien angúnia i tot,
0: no? Angúnia i tot, sí. De dir com es pot dir això ara mateix, sí. Que a més les dones... han fet les mateixes proves i ho han fet de la mateixa manera que els homes per estar allà.
1: Tenen
0: la mateixa formació, per tant, és una mica...
1: Una mica increïble.
0: Sí,
1: però
0: increïble que en aquest moment encara estem patint això.
1: Vas buscar també casos d'àrbitres que estan superats per la pressió i no han pogut més.
0: Sí. Molts d'aquests àrbitres, tant homes com dones, vaig trobar, es van retirar.
1: Sí, no podien aguantar ja.
0: Sí, vaig trobar, per exemple, Tom Henning.
1: Sí?
0: Molta gent el coneixerà perquè va arbitrar un Chelsea-Barça. Bueno, aquell partit, sí que és veritat que ell va admetre que va cometre errors, mm-hmm. Però després d'aquell partit, per exemple, ell es va haver de retirar.
1: Després d'aquest partit.
0: Amenaces, anaven a casa seva, amenaces a la seva família, i ell reconeix que la millor decisió de la seva vida va ser retirar-se de l'arbitratge.
1: Sí?
0: Ara és psicòleg esportiu,
1: sí.
0: Ajuda altres àrbitres en la seva mateixa situació i gaudeix molt més de la seva feina des d'aquest punt que no des de l'altre.
1: Aquest gir li va ser positiu.
0: Sí, sí, sí, sí. També hi ha altres àrbitres que no es van retirar.
1: Sí.
0: Per exemple, Ricardo de Burgos Bengoetxea ara mateix arbitra la primera divisió espanyola.
1: Sí.
0: I va sortir en una roda de premsa abans de la final de la Copa del Rei de l'any passat i es va posar a plorar. Perquè
1: sí, el recordo,
0: va
1: sí.
0: explicar que el seu fill arribava a casa plorant,
1: sí, sí.
0: Perquè els seus companys de classe li deien que el seu pare era un lladre,
1: sí.
0: I ell no entenia per què deien això. I doncs, per reivindicar que no és just que els àrbitres hagin de viure això quan
1: sí.
0: l'únic que fan és la seva feina de forma honrada i que té tota la raó. I també va servir una mica per conscienciar la gent de tot el que podem arribar a provocar
1: Clar.
0: Amb un simple gest.
1: Sí, sí.
0: I de dones, per exemple, vaig trobar la Claudia Umpierrez,
1: sí?
0: Àrbitre uruguaia, que es va retirar. Ella sí que es va retirar perquè deia que no sentia contenta la seva feina, que ja no era feliç,
1: ja no podia,
0: que ja no aguantava les desigualtats entre homes i dones i va decidir retirar-se
1: i ho va deixar.
0: Sí, i hi ha més casos, però la majoria tiren per aquí pel tema de superats per pressió, per desigualtats, i van decidir retirar-se o fer un comunicat i expressar tot el que sentien.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que no són tan invulnerables, no?, per dir-ho
0: no,
1: d'alguna manera.
0: Al final
1: no.
0: Et pots preparar molt, però ets persona, ja ho hem dit abans, i t'afecta.
1: Clar. Molt bé, ara hauríem de passar ja cap al marc pràctic.
0: Sí.
1: En pràctica, ja has dit al començant que havies anat a veure partits de futbol. I què
0: sí.
1: va passar amb aquests partits? Quins partits van ser?
0: Doncs bé, jo vaig anar a veure 4 partits de futbol. Vaig intentar que fossin de divisions diferents per tal de mesurar les diferents crítiques a diferents àmbits.
1: Sí.
0: Vaig anar a veure un partit de primera divisió, que a sobre va ser un Espanyol-Barça, que hi ha molta competitivitat i molta rivalitat. Després vaig anar a veure un partit de segona federació, que va ser l'Espanyol B contra el Barbastro. Vaig anar a veure un partit d'infantils, el Granollers contra el Futbol Club Barcelona,
1: sí.
0: infantils sub 13, i un partit de Champions femenina, el Barcelona contra el Luban belga, l'equip de Bèlgica, de fase de grups de Champions.
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí, vaig anar... Vaig dedicar-hi hores.
1: Sí.
0: Però ho vaig gaudir molt, ja, el que t'he dit abans.
1: Sí, sí.
0: Vaig anar a veure partits de futbol i m'ho vaig passar molt bé.
1: Molt bé.
0: Però el que més em va sorprendre és que, fos el partit que fos, vaig trobar insults...
1: A tots.
0: Vaig trobar insults a tots. En alguns més que altres. De fet, ho vaig mesurar també perquè segons la competitivitat que hi havia en el partit, doncs, per exemple, l'Espanyol-Barça, que és un partit amb molta rivalitat,
1: sí.
0: Va haver-hi molts més insults que, per exemple, el partit femení, on era un partit de fase de grups contra un equip belga al qual no es coneixia molt, no tenia molta rivalitat, i que, a més, a l'equip local va ser molt superior, per tant, no...
1: Clarament superior, no hi va haver no, massa res a dir.
0: Exacte, no hi va haver gaire res, però a tots, vaig destacar insults bastant greus, a més, bastant greus.
1: Sí, en tens per aquí alguns apuntats que no cal que els repetim
0: sí,
1: ara, no?
0: No cal, crec que ja es pot imaginar, però
1: sí.
0: horribles. O sigui, les faltes de respecte més greus que et puguis imaginar doncs són les que pateixen els àrbitres en un dia normal de feina. Que hem de recordar això, que és un dia normal de feina dels àrbitres.
1: I, esclar, això com estàs amb una grada, vas sentint aquestes coses i... Però tu anaves en plan, ara ho escoltaré i ho apuntaré, i llavors encara és com que te n'adones molt.
0: Sí, perquè ho vaig apuntar i després quan vaig arribar a casa ho vaig llegir i vaig dir, mare
1: tot
0: meva...
1: Tot això han dit.
0: Tinc dos pàgines escrites d'insults en un partit, 90 minuts, i jo estava flipant, no entenia res...
1: Clar.
0: I és quan et pares a pensar, de dir, ostres, és que potser tenim un problema molt més greu del que ens pensem davant.
1: De treure l'agressivitat, de maltractar...
0: Frustracions...
1: Sí, tot va parar cap a l'àrbitre.
0: Tot va parar cap a l'àrbitre. Tens un mal dia, va parar cap a l'àrbitre. És increïble.
1: Sí. Llavors, esclar, hi ha qui no resisteix o hi ha qui sap posar-se una protecció i que tot això no li acabi arribant.
0: Sí.
1: Doncs bé, seguim amb aquest marc pràctic... Que vas fer amb aquests partits que vas anar a veure i les conclusions van ser aquestes, no?
0: Sí.
1: Després vas fer entrevistes, també.
0: Vaig fer entrevistes de 4 àrbitres. Mm. També vaig intentar, com als partits, que fossin de diferents... lligues.
1: Nivells.
0: I de diferents nivells, exacte. Vaig arbitrar a Quadra Fernández, que és un àrbitre d'aquí, de la primera divisió espanyola. Després vaig arbitrar al Martín Sopi, que és àrbitre de la primera divisió uruguaia, a Facundo Tello, que és àrbitre de la primera divisió argentina, i després vaig entrevistar a un àrbitre de futbol base d'aquí, de Catalunya, de Tordera, de fet, que es diu Diego Morillo. Vaig fer les 4 entrevistes i, pues, efectivament, vaig treure les conclusions que jo esperava.
1: Sí? No et va sorprendre?
0: No, a tots nivells, a tots nivells i a totes lligues, a tots països, a totes competicions, es pateixen insults, crítiques... Sí que és veritat que, per exemple, els que són de primera divisió estan molt més exposats que, per exemple, el de futbol base.
1: Sí.
0: Però, per exemple, el de futbol base té molta menys protecció, perquè al final acabava el partit, sortia allà i es podia trobar en qualsevol moment amb un dels pares... que li havia desitjat qualsevol cosa.
1: Sí, això passa. Bé,
0: aquí a Tordera passa.
1: Tots ho hem vist, aquestes situacions que també com a públic t'incomoda moltíssim, no? Que s'acabi el partit i vegis allà que van a atacar l'àrbitre.
0: Sí. Però era increïble. De mateixa manera que aquests estan menys protegits, doncs, per exemple, els altres tenien pressió a les xarxes socials, que crec que tots tres no tenien.
1: Cap d'ells tenia,
0: dels de primera divisió.
1: Sí, és de primera.
0: Cap tenia, perquè no...
1: Sí.
0: No es volien exposar això. I, doncs, per exemple, crec que 2 d'ells treballaven amb psicòlegs esportius.
1: Sí, els hi feia falta.
0: I ho consideraven essencial per la seva feina. Si consideraven que si eres àrbitre... havies de treballar amb psicòlegs esportius.
1: Sí.
0: I com a consell també per a aquells que comencen, doncs deien que t'havies de... que no ho idealitzessis, que al final saps on entres i saps que patires això.
1: Sí.
0: I que si estàs disposat a fer-ho, endavant, però que si no, ni t'ho pensis, perquè no duraràs res en el món de l'arbitratge.
1: No, ho has de tenir ja com molt clar assumit en el món on te poses.
0: I també és una mica trist perquè sembla que ho tinguin assumit, això de les crítiques i les faltes de respecte.
1: Sí, de dir, no ho podríem evitar, no?
0: Exacte, ja no es proposen evitar-ho, simplement es proposen acceptar-ho i assumir-ho.
1: Has entrevistat àrbitres de lligues de Sud-amèrica, no?
0: Sí.
1: I més o menys els problemes són els mateixos que aquí?
0: Sí que és veritat que són semblants, però allà el futbol és molt més passional, per exemple.
1: Encara passional, més viscut que aquí.
0: I per tant violent.
1: Sí.
0: És a dir, allà les aficions rivals gairebé no es poden trobar pel carrer, és una barbaritat les rivalitats que tenen i lo grans que són. Per tant, quan un àrbitre feia alguna cosa que perjudicava un equip, per exemple, van explicar amenaces cap a ells, cap a familiars seus.
1: A família també.
0: Sí. Tema d'haver-se de tancar xarxes socials, de familiars, per tal de que no els contactessin per allà. Coses que aquí l'àrbitre de primera divisió d'aquí d'Espanya no em va dir mai que l'haguessin amenaçat. Ni que li haguessin enviat res a la seva família, ni res. Els sud-americans sí.
1: Sí.
0: I això jo crec que ja és passar una barrera. Una cosa és que t'insulti algú d'entre 30.000 persones, que ja està molt malament, però que a sobre te vagin a atacar tu
1: i
0: a la teva família...
1: És greu.
0: Perquè t'exposes a coses que ja fan por, de veritat.
1: Sí, i tant. Déu-n'hi-do la feina que has fet, però a més has fet una enquesta també, eh?
0: Sí, sí.
1: Bé, si no, no, sé, no sé si tindrem temps d'explicar-ho, si no seguirem la setmana que ve, que tornem a convidar a venir.
0: Sí, sí. Bueno, ràpidament, sí. Va ser una enquesta on preguntava a la gent, has escoltat insults des de la grada, tant com a jugador, com a públic, quins insults has escoltat, has participat algun cop? I tot i que a vegades aquesta cosa es fa vergonya admitir-les, perquè a ningú li ha agradat admetre que jo he insultat a algú,
1: clar,
0: o que li
1: no,
0: he faltat
1: no, no.
0: el respecte, la majoria sortia que sí a totes
1: sí.
0: les preguntes.
1: O sigui que es pren com una cosa normal, no?
0: És
1: no.
0: totalment normalitzat a l'escoltar insults, a l'insultar. De fet, hi havia molta gent que deia jo he jugat a futbol i no, jo n'he insultat, però escoltava els meus companys insultar cada partit gairebé.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Clar.
1: Sí, és com instal·lat ja i acceptat
0: sí,
1: socialment.
0: Acceptat socialment.
1: I llavors això no sé com es podria
0: Clar,
1: enviar.
0: O també deien, per exemple, jo vaig a la grada d'un partit del meu fill i escolto qualsevol barbaritat. Doncs sí. què aprendran els nens que estan
1: ah,
0: jugant?
1: Ah, sí, sí, això passa, eh? En els partits infantils.
0: Exacte.
1: Que els pares insultin, què passa? Ho trobo molt trist.
0: Clar, pensen, posaven a l'enquesta aquí. Doncs com, per què està tan normalitzat? Perquè si ho normalitzem des que els nens són petits...
1: Clar, si és un futbol infantil, els pares el que han de fer és animar-los, que ho facin bé,
0: Exacte.
1: No sé què, però sobretot a respectar l'àrbit,
0: sí.
1: a respectar també els contraris.
0: Vull dir, sí.
1: és la cosa bona que es pot treure de
0: futbol. Però ho normalitzem des de petits.
1: Sí.
0: I per això jo crec que és un problema tan gran avui en dia.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Bé, val la pena reflexionar-hi, no? Tot
0: sí.
1: aquest treball teu també és per
0: sí,
1: veure,
0: sí, sí.
1: A part de conèixer les situacions que es troben els àrbitres, que més o menys els intuïm, però aquí està molt ben explicat i molt ben
0: sí.
1: documentat. A part d'això, és com per reflexionar de dir, per què ho normalitzem, això? Sí que podem qüestionar actuacions, evidentment, no? Però sempre des de un debat o des d'una valoració, no
0: sí.
1: des d'un insult i
0: Exacte.
1: Des d'un... d'alguna manera maltracta, no?
0: Quan vaig fer les conclusions del meu treball ho vaig dir que al final hem normalitzat com a societat insultar a la figura que fa que el futbol sigui possible, perquè sense un àrbitre no es podria jugar a futbol. I jutgem la seva feina, que quan vaig parlar amb els àrbitres, de fet m'ho va dir, com se sentiria un metge si enmig d'una operació tingués tres càmeres gravant-lo i 30.000 persones al voltant
1: mirant-s'ho
0: i criticant-lo sí. i dient, no, aquí has obert l'òrgan que no era...
1: Sí, sí, sí. Com pots mantenir la teva seguretat
0: Exacte.
1: I la teva feina ben
0: Exacte.
1: Feta?
0: Exacte, com hem normalitzat que en un àmbit tan mediàtic es critiqui la feina des de l'insult i no des del respecte, des del debat.
1: Clar,
0: des de...
1: que dius, molt bé, valorem com ho ha fet, com ha anat, si hi ha hagut error, si no hi ha hagut error,
0: Exacte.
1: Que pot ser, com dèiem, no?
0: Exacte, l'error existeix. Però ho valorem des d'un punt que no respecta la figura de l'àrbitre. I vaig concloure que sí, que evidentment, que la hipòtesi principal que m'havia proposat, doncs que evidentment es complia, que els àrbitres pateixen aquestes pressions i que els afecten a la seva vida professional i personal.
1: O sigui, totes les hipòtesis que havies fet, a la conclusió has trobat que sí.
0: Que sí.
1: Que és així.
0: És
1: Però,
0: així, sí.
1: De moment tampoc has trobat cap manera... O
0: no.
1: sí que la trobaríem, potser, no?
0: La trobaríem,
1: Elisabet?
0: Si ens
1: sí.
0: poséssim, però...
1: Vull dir que nosaltres potser la trobaríem.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara
0: sí.
1: que es pugui aplicar a nivells, sobretot, de primeres
0: sí.
1: divisions i de futbol en majúscules, i en minúscules també, com dèiem,
0: sí.
1: en els pobles passa, també.
0: És complicat amb tanta afluència de gent que això es pugui aplicar, però jo espero que algun dia
1: sí.
0: reflexionem com a societat i que puguem arreglar aquest problema.
1: Molt bé, doncs que sigui aquesta la nostra conclusió d'alguna manera i
0: sí.
1: la nostra esperança que
0: sí.
1: es tracti d'una altra manera i que es respecti la persona de l'àrbitre
0: sí.
1: i aquesta figura. I moltes gràcies, Elisabet, per aquest teu treball tan ben fet.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: I poder conèixer tot això, tota la feina que has fet i com ho viuen totes aquestes persones que es dediquen a l'arbitratge, està molt interessant. Però, sisplau, pots tornar la setmana que ve i ens expliques més coses de què has fet durant aquest curs, de què estudiaràs, de quins objectius tens.
0: I
1: sí?
0: tant.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Molt bé, doncs deixem aquí el nostre Muntatuber, aquest primer Muntatuber de la temporada d'estiu. Esperem que us ho hagueu passat bé. Gràcies, Cèlia, per estar aquí al control de so. I tornem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui som dilluns 6 de juliol de 2026. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir de setembre.
1: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Dona detalls a Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
0: Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari.
1: L'entitat agraeix Antoni Vergés, Juanjo Martín i Caral Amatlle, entre d'altres, la feina feta. Això ho explica Glòria Prunera, presidenta de l'entitat.
3: Voldria doncs fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, i especialment a la Caral Amatlle, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys,
0: Vox Tordera fa bones valoracions del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu.
1: El partit fa balanç dels 3 anys de legislatura amb la presència del diputat Joan Garriga. Això ho explica l'Eric Pérez.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
0: I us expliquen també que es millora el local de l'Esplai al Garbell.
1: La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament.
0: I Meteomar alerta d'una onada de calor aquesta setmana al Maresme.
1: Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25.
0: En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació.
1: La nadadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per a la competició estatal. La Clàudia ens ho valora.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
0: Anem a conèixer el temps que ens depara aquest dilluns, aquest inici de setmana, el primer apunt, amb en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Informatiu que completarem amb espais habituals dilluns amb les entitats, amb l'espai La Teranyina. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El consistori tordarenc ha confirmat que la pròxima fase del pla de millora viària centrarà en dues de les urbanitzacions que han estat més deteriorades, Tordera Parc i Terra Brava. Les actuacions que busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada tenen com a objectiu principal dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar el setembre.
0: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. L'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual atorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. Aquesta actuació suposa la continuació de la campanya de millora del ferm que l'Ajuntament ha estat executant en altres punts del municipi. Després d'haver finalitzat les obres d'asfaltatge a Mas Mora i Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Parc i Terra Brava.
2: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ha patit canvis en la seva junta directiva després de l'assemblea organitzada el passat mes de maig. En aquesta, la direcció va reestructurar-se de manera que Glòria Prunera seguirà com a presidenta, a qui se li afegeix Gerard Molina com a vicepresident, Carla Barceló com a secretària i Roser Builds com a tresorera. Amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en el seu nou musical, In the Heights. Aquest projecte neix de les ganes dels i les alumnes de formació, que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions finals es duran a terme al Teatre Claver l'1 i 2 d'agost. En parla Lília Rodríguez, vocal de l'entitat.
3: Que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
2: L'entitat ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
4: S'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen, doncs, que sigui una cosa especial també pels 45, però perquè, bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després, doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre, doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica aprofundint més en el que volem fer, però no ens dona temps. Però, bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
2: Finalment, Pere Cot vol posar en valor la dedicació de les persones que han tancat la seva etapa a l'equip directiu, agraint a Antoni Vergés, Juanjo Martín i Carola Matller, entre d'altres, tota la feina feta i el seu compromís durant tots aquests anys.

0: Més coses. Vox Tordera va dur a terme aquest dissabte la seva jornada política i lúdica a la pista de Sant Andreu, que va combinar els parlaments dels representants de la formació amb un dinar popular per als assistents. La trobada va servir com a espai per fer balanç de la feina feta pel grup municipal al llarg d'aquests primers 3 anys de mandat a l'Ajuntament. L'acte va comptar amb la intervenció dels regidors locals del partit, així com amb la participació destacada del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Des de l'organització han valorat de manera molt positiva la resposta de la ciutadania, destacant la bona recepció que ha tingut l'esdeveniment en un ambient festiu i de proximitat. Escoltem el regidor Eric Pérez.
1: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.

0: proyección a futuro y que aquí lo podemos ver, la gente nos apoya y somos un partido que se está consolidando en Tordera, en Cataluña y en la totalidad de España.
1: Amb aquesta jornada oberta a tota la ciutadania, el grup municipal tanca una de les seves principals accions de carrer de l'estiu de cara a marcar el perfil polític al municipi de cara a les municipals. Recordem el maig de l'any vinent.
2: L'espai físic de l'Esplai al Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres, executades íntegrament per la Brigada Municipal, tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologies LED, la instal·lació de nous lavabos, la pintura de les estàncies i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Un dels aspectes clau de l'actuació és la incorporació d'un nou aïllament tèrmic, que permetrà reduir dràsticament les pèrdues energètiques i optimitzar el consum d'energia del centre.
1: I el Servei de Meteorologia del Maresme informa que, segons els darrers mapes, la setmana estarà marcada per una nova entrada càlida, molt probablement que acabarà convertint-se en onada de calor. A partir d'avui i fins dimecres, les temperatures diurnes previstes poden fregar els 35 graus a la costa de la comarca i els 37 a l'interior del Maresme. A banda, les nits del dimarts, dimecres i dijous, s'espera que les temperatures mínimes no baixin dels 25 graus a la costa de la comarca, en concret aquí a Tordera, es podrien registrar màximes de 37 graus, mínimes de 25 durant els propers dies. Informació que ampliarem d'aquí uns minuts a l'apartat meteorològic d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Clàudia Ribas, que continuarà competint al màxim nivell aquest estiu, ha tancat una excel·lent participació en el Campionat de Catalunya Júnior amb el CN Calella, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Mataró entre el 2 i el 5 de juliol. Després d'una temporada exigent, on l'objectiu era rebaixar les marques per poder accedir als campionats nacionals exigits per la Federació Catalana de Natació, Ribas ha demostrat el seu gran estat de forma. El format del campionat exigeix superar dures eliminatòries matinals per guanyar-se el dret a nedar a les finals de la tarda, i Ribas va aconseguir classificar-se per a tres finals en la categoria del 2010. La Clàudia va assolir una meritòria setena posició en els 100 metres braça i una novena plaça en els 200 metres estils. El plat fort, però, estava reservat per a la prova dels 200 metres braça, on va fregar el podi proclamant-se quarta de Catalunya de la seva edat. Aquesta quarta plaça té gust de victòria, ja que el temps aconseguit li permet superar la marca mínima que exigeix la Reial Federació Espanyola de Natació per poder participar en el Campionat d'Espanya. Es tracta d'una fita de gran dificultat, ja que els temps de tall estatal són molt més restrictius. De fet, enguany només les quatre primeres classificades a Catalunya han aconseguit aquest bitllet. La pròpia Clàudia ha valorat molt positivament la fita assolida.
2: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
1: Ara, sense pràcticament temps per descansar, Clàudia Ribas tornarà als entrenaments per preparar el gran repte de la temporada, el Campionat d'Espanya, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol, on buscarà gaudir de l'oportunitat de competir amb l'èlit estatal de la seva categoria.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada explicant que el Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig, a més de 3 anys. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions

0: de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
1: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
0: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
2: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans. Ho explica en la comarcal Esther Minguell.
3: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
4: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
3: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
5: El que esperem és que hi hagi una barreja de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
3: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
6: Anem a parlar del temps. La informació que ens amplia en Joaquim Serra des del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
7: Seguim pendents de l'evolució d'aquesta onada de calor. Ara sí que la podem anomenar així, ja que tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i que, a més, ens afecta tant en temperatures màximes com en temperatures nocturnes. De fet, aquesta passada nit, a Mataró, per exemple, no s'ha baixat dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant d'una nit tòrrida i aquestes properes nits encara s'accentuaran més aquesta calor nocturna. De dia, el mateix, la màxima prevista per les properes pel dia d'avui, per exemple, arribarà cap als 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot de cara a dimecres, sobretot dimecres i dijous, podríem arribar a superar els 36 en alguns punts de la franja costanera del Maresme. Per tant, calor molt intensa, onada de calor, amb alerta meteorològica que vam activar ja des del Consell Comarcal ahir diumenge, a conseqüència d'aquesta previsió d'altes temperatures. Per tant, molta precaució amb activitats a l'aire lliure, sobretot activitats que requereixin esforç físic, perquè realment les temperatures seran molt altes i podem tenir algun ensurt. Hidratar-nos bé, i aquestes són bàsicament les recomanacions davant d'aquesta situació d'onada de calor. Intentar estar el major temps possible, evidentment, en un espai amb una temperatura adequada. D'entrada, la previsió anuncia doncs, que tindrem això, un temps estable, completament assolellat, res de precipitacions, avui, demà i demà passat, i amb aquestes temperatures que avui i demà més o menys es mantindran sense canvis, però demà passat s'enfilen més i arribaran al punt màxim d'aquesta onada de calor entre dimecres i dijous. Com ja hem dit, en màximes, que dimecres podrien arribar a valors de 35, puntualment 36 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca fàcilment es podrien fregar els 37 o 38 graus de màxima. Per tant, calor ben intensa, la que tindrem al llarg d'aquesta setmana. És possible que cap a dissabte i diumenge del cap de setmana vinent la temperatura es pugui desinflar una mica, però tot i així continuarem parlant de temperatures molt i molt elevades.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
5: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada, una nova entrevista amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Amb ella doncs, tenim quatre representants de l'entitat. Direm per aquí tenim a la Glòria Prunera, tenim a la Verònica Torres, a l'Èlia Rodríguez i a la Carla Barceló. Per començar, deixem aquest petit espai per introduir això, l'associació i també els vostres càrrecs. Per tant, podeu anar introduint-vos i així anem començant aquesta entrevista.
6: Bé, de fet, suposo que l'entrevista d'avui ve donat per al tema de que hi ha hagut renovació dels càrrecs de la Junta. Uh-huh. El 27 de maig van fer l'assemblea i va sortir una nova Junta formada doncs, per mi mateixa com a presidenta de l'associació, secretària la Carla Barceló, tresorer a la Roser Builds i sotspresident en Gerard Molina. I com a vocals hi ha la Verònica Torres, que avui també ens acompanya, l'Èlia Rodríguez, que també està aquí, la Pilar Martín, la Núria Gómez, la Yolanda Selma, l'Eva Sala, la Sílvia Català i la Mar Gómez.
5: Efectivament, ja ho has presentat tu mateixa, aquesta entrevista, que principalment té aquest com a objectiu explicar una mica quins canvis hi ha hagut en aquesta junta. Per tant, també aprofito per saludar-vos a la resta, no sé com esteu, i també això, si podeu explicar una mica qui sou, ja la Glòria ha fet els honors d'explicar una mica aquests canvis de la junta també. Us aprofito per saludar-vos. Què tal, Verònica, Elia, Carla?
7: Molt bé. Bones. Bé, molt bé. Molt il·lusionades per aquesta nova etapa i crec que entre tots podem fer que sigui un grup amb ganes, que renovem una mica tot plegat i que comencem a aprendre coses que estan molt assentades i hi hagi gent nova que pugui prendre'n per als anys posteriors.
5: Glòria, aprofito també començant per tu per introduir aquesta entitat. Com descriuries l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot si l'haguessis de definir això, amb una paraula o amb alguna frase, com l'explicaries?
6: La definiríem com una entitat gran que té il·lusió per treballar pel poble. Uh-huh. Llavors, treballem d'una manera en l'àmbit cultural i artístic. A veure, les finalitats d'entitat és fer teatre, fer dansa, fer cant, però estem oberts a qualsevol atractivitat, perquè a més els estatuts així ens ho permeten, que sigui de caràcter lúdic o artístic. Llavors, uh-huh. Nosaltres ho tenim molt focalitzat a fer coses per Tordera. I és el poble que estimem i, per tant, per això a vegades sortim en coses que no tenen res a veure amb la nostra pròpia activitat. Eh? I, bueno, i a part, tenim una part que és molt important, que és la part de formació. Uh-huh. Fa molts anys, ja fa potser uns 15 anys, que vam veure que per fer les obres, i sobretot els musicals, que ja ens començàvem a dedicar, requeria una formació de tots els participants. I llavors va ser com van començar agafant la formació més en sèrio i jo penso que ha anat funcionant. Vull dir, ara fem uns musicals i obres de teatre que tenen una altra qualitat que no tenien abans.
5: Després parlarem d'aquests musicals, perquè ja m'heu comentat abans de l'entrevista que hi ha alguna cosa preparada. Carla, també et volia preguntar tu, com a secretària, això una mica, quin és el teu càrrec, si ens el pots explicar.
7: Crec que la meva funció principal és estar al càrrec de les reunions i fer un seguiment de les propostes que es fan i que tothom en sigui conscient de la Junta, però crec que aquest any afegim que ens queda una mica per aprendre del que l'entitat necessita, del que l'entitat doncs treballa, que molta gent no veu, per aprendre'n pels anys posteriors. Llavors crec que aquest any la meva feina, a part d'aprendre en l'àmbit de secretària, també és aprendre doncs en funcions internes de la Junta per poder cooperar els anys posteriors.
5: Podem entrar també en matèria de musicals, perquè això, m'heu comentat que ja esteu preparant alguns. Glòria, si ens pots explicar quins esteu preparant, i després amb les vocals també que tenim aquí en parlarem una miqueta.
6: Mira, estem preparant el que és Associació Peracot, estem preparant el musical In the Heights pel dia 1 i 2 d'agost, i després, a nivell del campus, estan preparant, que això ho explicaran més elles, un altre musical amb la gent que està fent la part de tecnificació de joves.
5: Doncs amb les vocals que tenim aquí, Verònica, Elia, si ens podeu explicar aquesta part dins dels musicals, com està seguint aquesta preparació i la vostra funció, com diu ja el nom del càrrec, vocal, també, si ens la podeu explicar.
8: Doncs mira, just ara que hem entrat el juliol, que per nosaltres és dels mesos amb més feina, estem preparant simultàniament In the Heights, que és el musical que farem al Teatre Clavé com fem anualment, i la novetat d'aquest any és que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre, i en faran una mostra doncs l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda, i ens fa bastanta il·lusió doncs que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
5: Això no sé qui m'ho voldrà contestar, però parlant també en clau de musicals, no sé què és el més difícil de preparar tot aquest procés. Quin és potser el moment més complicat que diríeu vosaltres?
7: Crec que considerant que som un grup de persones amateur, cadascú té les seves situacions familiars i laborals diferents i les seves prioritats també, concretar horaris, ser conscients de cadascú, les seves responsabilitats i el que deia, les seves prioritats, com distribueixen el seu temps, és molt complicat en un musical d'aquesta magnitud en el que hi participen doncs moltes persones que són cantants vocals, gent que participa doncs com a intèrprets, ballarins. Som un grup molt ampli de persones que han de compaginar els seus horaris i que al final ho estan fent de forma doncs extra, i això comporta que moltes vegades sigui molt complicat poder gestionar aquests horaris, que al final nosaltres ho fem en un intensiu d'un mes, perquè és veritat que fa molt poc que hem començat els assajos, i crec que en aquest aspecte doncs és la part més costosa, però alhora també ens mou una mateixa passió, que això crec que totes compartim, que al final és el que fa que el dia 1 i 2 sempre parlem de la màgia de Peracot, no sabem com ens ho fem, però aquest amor pel teatre, aquests nervis per ser dalt d'un escenari, crec que també l'estima que tenim cap a l'entitat fa que d'alguna manera o altra tothom posi el seu granet de sorra en la mesura que pot i acabi sortint de la manera que surt.
5: També us volia preguntar, agafant una miqueta aquest missatge també de passió que comentes, no sé com veieu des de l'associació la situació del teatre avui dia, si ho veieu en un bon moment, també parlant en el municipi, però parlant en clau de Catalunya i Espanya. Com veieu aquesta situació?
7: Bé, les arts escèniques sempre coincideixen, estan en un estat crític, al final no es valora de la mateixa manera que una feina convencional, i això doncs fa que sempre faci patir. Per sort també ho caracteritza un voluntariat i una estima diferent, una vocació que potser altres oficis no tenen, i això fa, considero, que sempre hi hagi un punt d'esperança. Tot i així, és un ofici que necessita molt de recolzament, que necessita doncs molta dedicació i que a vegades doncs s'ha de pregar més del que s'hauria o creiem que caldria, però per això hi ha aquesta passió que parlem que fa que mai ningú es rendeixi, no?
5: per anar acabant també en clau de junta, no sé quins reptes us marqueu d'ara en endavant, quin és potser l'objectiu que us marcaríeu?
6: Mira, l'any vinent Peracot fa 45 anys i és un any que en principi tenim expectatives, suposo que les podrem anar complint perquè volem doncs, destacar aquesta data. Ha sigut una entitat que ha patit durant anys diferents situacions i per tant penso que és molt de celebrar doncs, que arribem als 45. Després, l'Èlia, que és la responsable, no ho he dit, la responsable de comunicació, està engegant una altra vegada un butlletí, que nosaltres fèiem un butlletí trimestral on explicàvem als socis les notícies i tot el que es feia des de l'entitat. Ho està tornant a engegar, que particularment a mi em fa moltíssima il·lusió. I bueno, pensem, s'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen doncs, que sigui una cosa especial, també pels 45, però part perquè bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica cada vegada anem aprofundint més en el que volem fer, però no ens dona temps. Però bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Peracot com per Tordera.
5: Per acabar ja de repassar una mica aquesta programació, per recordar també sobretot als oients, quines són les properes propostes que podran veure això als escenaris?
8: Bueno, la principal és la que tindrem ara a l'agost, 8 d'agost, a In the Heights, el musical, i doncs ens el tornarem a veure quan iniciï el curs amb l'obra d'octubre, que bueno, per ara no desvetllarem el nom.
6: Però sí que la dirigeix la Carla Barceló.
8: Exacte, sí. Vull dir que ja els projectes ja estan una mica engegats, però anem pas per pas i el que ens anem trobant pel camí.
5: Doncs anirem seguint una miqueta aquesta programació. Res més, no sé si voleu afegir algun missatge. Jo per la meva banda amb les preguntes ja estic, però teniu aquest espai per dirigir-vos a qui vulgueu o per enviar el missatge que més us agradi.
6: Jo ja ho diran, llavors ja s'acomiadaran ells, eh? Però jo sí que voldria doncs, fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? Però ja no estan a la Junta per la feina que han fet i que penso que faran, i especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh? I bueno, per agrair-li des d'aquí doncs, tota la seva feina que ha fet durant tots aquests anys. I bueno, donar-vos les gràcies a vosaltres per estar sempre pendents de les entitats i de donar-nos a veu en el poble.
7: Doncs crec que a nosaltres no ens queda un altre que agrair-li a la Glòria, que normalment s'agraeix molt a l'altra gent, però crec que el poble en general és molt poc conscient de la feina que fa, del motor que significa per Peracot, perquè hi ha moltes iniciatives que potser no es durien a terme si no fos perquè hi ha un motor, que és la Glòria en particular, que ho tira endavant, que ho proposa, que ho du a terme i que té moltíssimes idees que fan que gent com nosaltres, que vam començar de petites amb una il·lusió només de ballar, ara mateix siguem part de la Junta i tinguem ganes de que això no acabi mai, no?
8: Correcte. I aprofitar també per fer una petita crida a la gent jove del poble, que s'impliqui a les entitats i que no tinguin por a ser membres de la Junta. Vull dir que a vegades també les idees dels més joves poden ser bueno, molt bones i coordinar-se perfectament amb la veterania que tenen
6: segur,
8: la Glòria.
6: De segur, no, a vegades, de segur.
9: Se necessita molta joventut per seguir endavant, perquè clar, nosaltres anem fent grans, però ells tenen molt bones idees. Jo crec que la combinació, com diu l'Èlia, és perfecta, perquè tens l'antiguitat o l'experiència de ser més adults, elles que ho són perfectament, però que la joventut aquesta i l'energia que et creen, no? És un xut d'energia que et donen elles, i necessitàvem gent més jove, no? I fa molta il·lusió, la veritat, que, com diu l'Èlia, el poble necessita gent jove.
7: I per acabar, perdó, fer una crida a tothom com a públic de sí. Que assisteixi als actes culturals, que doni recolzament i que es nodreixi de tota aquesta vida i passió que existeix a dalt dels escenaris, als carrers, amb la música i amb cada pas de ball.
5: Doncs aprofitant aquests agraïments que heu fet i aquesta crida, com us pot contactar la gent que vulgui venir a provar, venir a conèixer quines tasques feu, com us poden contactar?
8: Doncs ara durant el curs estem sempre ja doncs, algú al local, al carrer Doctor Fleming, sinó per xarxes socials o si teniu el telèfon de qualsevol persona que sigui en formació o a la Junta, doncs ràpidament ens posem en contacte.
5: Doncs molt bé. Glòria, Verònica, Elia, Carla, moltes gràcies per estar aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagin molt bé aquests assajos, que entenc que ara comenceu ja a rodar, com que hi diu això. Moltes gràcies a totes per venir.
9: A vosaltres.
5: I esperem això, que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies.
5: Amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
10: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Allès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
2: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat, i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
4: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Vinga, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui, dilluns 6 de juliol. Vinga, anem a començar la setmana, anem a començar aquesta banqueta i per saber qui s'asseurà al meu cantó en aquesta banqueta en el dia d'avui per començar la setmana i compte també per fer aquesta prèvia del partit d'Espanya d'aquí uns instants, anem a entrar en sumari per conèixer a qui tindrem al meu cantó.

Vinga, va, com us he comentat fa uns instants, avui tindrem una mica de tertúlia, però per fer aquesta prèvia d'aquest Espanya-Portugal, d'aquests octaus de final del Mundial, també repassarem una mica tots els últims resultats, aquest batacàs que ha tingut el Brasil, Noruega, la Noruega de Haaland, que va aconseguir guanyar a Brasil, i també aquesta Anglaterra, que va batre a Mèxic, un Mèxic que havia fet molt bon Mundial, però que ha arribat fins al punt i final, i també sobre la polèmica de Estats Units amb Balogun, que també donarà molt a parlar. Tot això i molt més avui a la banqueta d'estiu, però abans anem a repassar l'actualitat esportiva tordarenca.

0: I és que Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca Soel assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per la competició estatal. Clàudia Ribas, que continuarà competint al màxim nivell aquest estiu, ha tancat una excel·lent participació en el Campionat de Catalunya Júnior amb el Club Natació Calella, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Mataró entre el 2 i 5 de juliol. Després d'una temporada exigent, on l'objectiu era rebaixar les marques per poder accedir als campionats nacionals exigits per la Federació Catalana de Natació, Ribas ha demostrat el seu gran estat de forma. El format del campionat exigeix superar dues eliminatòries matinals per guanyar-se el dret a nedar les finals de la tarda, i Ribas va aconseguir classificar-se per a tres finals en la categoria del 2010. La Clàudia va assolir una meritòria setena posició en els 100 metres de braça i una novena plaça en els 200 de metres estils. En el plat fort, però, estava reservat per la prova del 200 metres braça, on va fregar el podi proclamant-se quarta de Catalunya de la seva edat. Aquesta quarta plaça té un gust de victòria, ja que el temps aconseguit li permet superar la marca mínima que exigeix la Reial Federació Espanyola de Natació per poder participar en el Campionat d'Espanya. Es tracta d'una fita de gran dificultat, ja que els temps de talla estatals són molt més restrictius. De fet, enguany només les quatre primeres classificades a Catalunya han aconseguit aquest bitllet i la pròpia Clàudia ha valorat molt positivament la fita assolida.
1: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
0: Ara, sense pràcticament temps de descansar, Clàudia Ribas tornarà als entrenaments per preparar el gran repte de la temporada, al Campionat d'Espanya, que es celebrarà el 20 del 23 al 26 de juliol, on buscarà gaudir de l'oportunitat de competir amb l'elit estatal de la seva categoria.

0: Ara sí, anem a entrar una mica en matèria per parlar sobre el Mundial i sobre aquesta polèmica que ens permetrà obrir la tertúlia amb els nostres tertulians, que després els presentarem, eh? I és que Bèlgica impugna la possible participació de Balogun. Quan falten molt menys per l'eliminatòria entre Estats Units i Bèlgica, la Federació Belga ha impugnat l'alineació de Balogun i acusa la FIFA de falta de transparència. La Federació Belga ha anunciat que impugnarà la elegibilitat de Florian Balogun, el davanter dels Estats Units, després de que la FIFA hagi retirat la sanció derivada d'una targeta vermella que li havia d'impedir disputar els vuitens de final del Mundial contra Bèlgica. L'organisme belga assegura que va conèixer la decisió a través dels mitjans de comunicació i denuncia que la FIFA no li ha facilitat cap explicació oficial i, segons ells mateixos, van sol·licitar una còpia de la resolució, informació sobre el procediment seguit per la resposta, que va ser considerar aquella petició com una apel·lació formal i donar-li només unes hores per completar-la. I és que aquí arriba un altre escàndol mundial, perquè Trump hauria trucat a Infantino perquè Balogun pugui jugar amb la targeta vermella. I és que aquesta és una de les polèmiques més grosses. Trump, amb un tuit, ha acceptat que va trucar a Infantino per intentar retirar aquesta targeta vermella i així ho aconseguir, però s'ha excusat dient que no sabia realment el que era una targeta vermella ni quines conseqüències tindria. Infantino, això sí, ho va acceptar i Balogun podrà jugar aquesta matinada.
1: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, i nosaltres, abans de començar aquesta tertúlia, quan arribem gairebé a les 10, a les 8 i 10 del vespre, farem una petita aturada publicitària per després, això sí, ja començar amb aquesta tertúlia, perquè, atenció, ja tenim 11 d'aquest partit d'octaus de final entre Espanya i Portugal. Tornem en breu, no marxem.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

0: Pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, ara sí que anem a començar aquesta tertúlia i anem a començar també presentant els nostres convidats. Saludem primer de tot a la meva dreta, en Pau Serrano i la Cèlia. Bon vespre, nois, com esteu?
1: Bona tarda, Jordi. Estem molt bé, no? Jo crec que estem molt emocionats de participar en aquesta nova secció, nou programa, la banqueta. No sé què creus tu, Cèlia.
2: Sí, la veritat que sí. Estem molt il·lusionats, tant en Pau com jo, de poder participar en aquesta secció de la banqueta. I la veritat, gràcies per convidar-nos aquí, Jordi, avui.
0: No, tot un plaer, tot un plaer. A la meva esquerra tenim en Iago, que ja ha vingut algun cop aquí als estudis de Ràdio Tordera. No és gaire habitual, però sí que ens agrada que estigui amb nosaltres avui acompanyant-nos. Bon vespre, Iago.
3: Bon vespre, Jordi. Vine, ja vaig tenir l'oportunitat de parlar amb tu sobre futbol i tal, i aquesta és una oportunitat única per seguir i continuar parlant-ne sobre el Mundial, que és un tema controversial.
0: Ja ens veurem més aquest estiu. Iago, també tenim i ja acabem amb Marc Fuentes. Bon vespre, Marc, com estàs?
4: Bon vespre, Jordi, molt bé.
0: No sé si dir-te habitual o no, perquè encara els nostres oients no han escoltat una xerrada que vam tenir l'altre dia, però sí que, ostres, fa anys, no?, també estaves per aquí a la casa.
4: Sí, fa anys. Aquí he passat per moltes seccions de Ràdio Tordera i ara, doncs, com a tertulià del teu programa.
0: Nois, anem a repassar ja aquest 11. Anem a entrar en matèria, ja veiem els jugadors a escalfar. Anem a començar per l'alineació d'Espanya. Segueix amb una 4-2-3-1 amb Unai Simón a la porteria. Comencem per l'esquerra, Cucurell, Emèric Laporte, Pau Cubarsí i Pedro Porro. Els dos migcampistes més de contenció són Rodri i Pedri. A la davantera, Àlex Baena per la banda i Lamine Yamal. Una mica més al centre, Dani Olmo. I com a davanter de referència, Oyarzabal. Nois, què en penseu d'aquesta alineació? Jo crec que sense sorpreses.
4: Jo crec que a Espanya, doncs, no té cap intenció de ruta gairebé l'alineació. No me'n recordo si va jugar Merino o Olmo a titular l'altre partit, però bé, l'esquema és el mateix, saben a què juguen. Sembla que comença a tornar aquella dinàmica de l'Eurocopa, saben distàncies. I en contrapartida, doncs, si vols dic també Portugal. Veig una Portugal que té la mateixa estructura que Espanya, 4-2-3-1 també, però que no sap a què jugar. Vull dir, és una selecció que estem veient que juga molt oberta, molts espais entre jugadors, té jugadors molt interessants al mig del camp, que potser haurien d'estar més a prop per poder associar-se. I el que també veig de diferència és qualitat de jugadors. Jo crec que Portugal, mig del camp, té molta més tècnica i qualitat que Espanya. I el problema que està tenint és que fins aquest moment no ha sabut encara donar amb la tecla per poder associar-se ben bé a com han de jugar, que és molt més junts, tenir la pilota, i una pilota que crec que aquest partit la tindrà Espanya i que és un punt molt positiu per a Espanya.
0: Repassem la de Portugal abans d'anar amb vosaltres, companys. Diogo Costa a la porteria. És una mateixa alineació, és la 4-2-3-1 amb João Cancelo, Rubén Díaz, Renato Veiga i Nuno Mendes. Al mig del camp per João, Neves, Vitinha, més avançat Bruno Fernández, de les bandes Pedro Neto i João Félix, i com a punt de referència Cristiano Ronaldo. Iago, què n'opines de les dues alineacions?
3: Doncs jo estic molt d'acord amb Marc, la veritat. Jo crec que ens ha tard força. És un equip que manté una formació constant i força oberta a les bandes, les quals ofereix bastants oportunitats de gol per als extrems. Ja donem per Pedro o João Félix, i en el cas d'Espanya seria per Lamine o Baena, el qual podrien fer força mal a les defenses portuguesa. Aleshores, tractarem de veure un partit bastant amoïnós per aquestes bandes. La veritat, tinc moltes ganes.
0: Cèlia, què en penses? Trobes a faltar alguna cosa de

0: tant d'una com de l'altra alineació?
1: Jo, des del meu punt de vista, no trobo faltar. És una, tant els dos equips que serà complicat el partit, tant com per un cu com per Portugal, com per Espanya, serà un partit dur i jo no crec que li falti cap punt ni a favor ni en contra de Portugal ni a Espanya, perquè els entrenadors han fet un equip que serà complicat de guanyar aquest partit. Esperem que no, que es pugui guanyar, però jo crec que serà complicat.
0: Pau, creus que és una final avançada aquest partit?
2: Home, jo crec que no, perquè a part, bueno, sé que és un partit molt, molt emocionant i molt, molt contundent per part dels dos equips, però crec que podria ser encara millor, perquè els jugadors potser no estan mostrant el seu millor rendiment, i és més que res per això, per la qualitat que estan mostrant durant aquest torneig d'estiu, durant aquest Mundial.
0: Nois, anem a aparcar un moment a aquest tema d'Espanya, perquè quan es vagi apropant més el partit ho anirem comentant. També m'agradaria que em féssiu un 1x1 d'aquests dos equips. Us tiraré noms i em dieu a qui us quedeu. Us apuntareu al vostre 11 i a veure què surt de cadascú. Anem a repassar els últims resultats que hem tingut aquest Mundial, sobretot el d'ahir, no? Suposo que el que causa una mica més a sobte, que tens una mica de dir, ostres, què ha passat aquí? Ha sigut en aquest Brasil-Noruega. Aquest Brasil de Carlo Ancelotti, que ha quedat eliminat per a la Noruega de Haaland. Un Haaland que va marcar un doblet en el 79 i en el 90, ja pràcticament per sentenciar el partit. No sé si penseu que és una decepció Brasil, o realment en aquesta eliminatòria ja creieu que podia passar a Noruega?
3: Crec que l'eliminació de Brasil era inevitable. Veiem un equip que de per si la llista bastant, hi havia molts de dubtes de qui podia anar seleccionat en Brasil i quina no. És una de les Brasils més fluixes dels últims anys, o sigui, està molt lluny del nivell de 2002, de quan van alçar el títol, i potser també d'altres mundials més propers, on sí que la trobant com una espafallesa a guanyar aquesta competició. Una Brasil que no tant com Portugal, jo crec que aquesta Brasil realment no sabia que jugava. Ahir Carlo Ancelotti no va donar amb la tecla, va posar Endrick, no entenia ben bé el que estava passant, i una Noruega que sabia molt bé el que jugar, i és tan fàcil com admetre quines són les seves debilitats i quines són les seves fortes. I la seva fortalesa era Erling Haaland, els defenses i migcampistes llançant la pilota a dalt a l'àrea o a prop de l'àrea perquè Erling Haaland baixés la pilota i des d'allà es controlés el joc, molt a prop de la defensa de Brasil, i els hi va fer molt de mal. Van estar tot el partit jugant així. No sé per què Carlo Ancelotti no va apostar per potser fer un bloc encara més baix i sortir a contra en dos puntes, és a dir, baixar una altra defensa perquè tingués dos defenses Haaland, perquè tots els duels amb Gabriel els guanyava, tots.
0: Iago, et volia preguntar, més o menys anant pel mateix camí, creus que en aquesta convocatòria pel Mundial es va convocar Neymar pel nom i per qui era?
4: Bueno, jo crec que el nom de João Pedro per l'intercanvi de Neymar va ser fort. Va ser una cosa que ningú s'esperava, ja que João Pedro es mantenia en força nivell amb el Chelsea i tal, però sí que el nom de Neymar pesa més que João Pedro, això està clar, i el Jogo Bonito, la veritat que tothom espera d'un força Brasil, el qual doncs no ha donat la talla pels anys que ha dit el Marc, que estic totalment a favor, no és el Brasil del 2002 ni res a veure, però bueno, sempre esperem un joc bonic d'aquesta selecció.
0: Us vaig a tirar una dada, i és que Brasil va poder començar guanyant amb un penal que va tirar Bruno Guimarães, que va fallar. Doncs aquest penal que va fallar en el minut, just a l'inici gairebé del partit, és el primer penal que falla Brasil en 40 anys, que no era una eliminatòria a penals. És a dir, un penal en un partit, dintre dels 90 minuts, feia 40 anys que Brasil no fallava cap.
1: No sabia aquesta dada, la veritat, no ho hagués pensat mai. El partit d'ahir, és el que dic, jo estic d'acord amb el que ha dit en Marc, aprofitaven a la mínima per fotre una pilota llarga en Haaland, i en Haaland aprofitava per marcar i no s'ho pensava dos cops. Brasil ahir va jugar molt malament. I sí que és veritat que estic d'acord amb en Iago, que van treure en Neymar per el simple fet del nom, per dir, bueno, és en Neymar, però no és el Brasil de fa anys que podia guanyar el Mundial.
2: Sí, Sally, estic totalment d'acord amb el que dius, sobretot amb això de Neymar, de que, esclar, ja no té el rendiment que tenia fa fa un parell o tres d'anys. L'han triat pel nom? Doncs, home, sí, comparant a Neymar amb João Pedro, trobo que el rendiment actual està bastant millor. João Pedro, de fet, va sonar pel Barça, també deien els diaris. Però bé, al final és la meva decisió i crec que tots vosaltres penseu el mateix.
0: Pau, què és més mèrit de Noruega o més decepció de Brasil?
2: Jo crec que és més mèrit de Noruega, tot i que Brasil és veritat que no té el mateix nivell que fa uns quants anys.
0: Nois, com veieu en aquesta Noruega? És a dir, realment té possibilitats d'arribar més lluny?
3: Ojito con.
0: Sí?
3: Ojito con, sí. Passarà una altra ronda aquesta Noruega. Saben... Tenen molt clar el que jugar. I Haaland està en un moment de forma espectacular. Ell sap quina figura té l'equip, que és el líder d'aquest equip, i no li pesa gens. No li pesa gens.
0: Jugarà contra Anglaterra, Iago, aquests quarts de final. Doncs t'he de dir que ho veig igual que en Marc, eh?
4: Sí, bueno, a veure, potser dona la sorpresa, eh? Mira també Mèxic, el grup de Mèxic no era tan bo en aquest cas, però mira, no han encaixat cap gol a la seva porteria fins a arribar a Anglaterra i, bueno, que Bellingham, bueno, se'n van sortir i va ser el seu partit. Aleshores, jo crec que serà un força partit, uns quarts, no?, en aquest cas serien, i la veritat que seria com... una selecció poc esperada per part de Noruega, però té els deures fets i la veritat que s'han de sentir molt orgulloses fins a arribar fins aquí, la veritat.
0: Aquest partit que comentava Cèlia en Iago de Mèxic a Anglaterra, que Mèxic no havia encaixat cap gol fins a arribar a aquests octaus contra precisament Anglaterra, que era un dels partits que podia donar la sorpresa a Mèxic, però que al final ha acabat controlant molt bé Anglaterra. I com a dada també, Mèxic a l'estadi Azteca, que és on van jugar com a locals, només han perdut dos partits oficials en aquell estadi, i això era una dada també que, ostres, els impulsava a creure més en poder guanyar davant de la seva gent.
1: Ahir Mèxic va jugar bé, va jugar molt bé Mèxic, el que passa que pues, Bellingham va sortir i va donar tot el seu màxim i va poder marcar els dos gols, més l'últim gol, però Mèxic va jugar molt bé, va anar en 2-2 i pues, per mala sort l'últim gol es va fer perdre, però jo tenia l'esperança que Mèxic passés a quarts de final, la veritat.
2: Sí, de fet, a les estadístiques ja ho diuen, Mèxic va estar dominant, no me'n recordo si era per un 60% o per allà, la veritat, van jugar molt bé, van tenir mala sort, potser al final jo crec, o Anglaterra va tenir més oportunitats, però bé, no sabria què dir-te i jo la veritat tampoc anava amb cap equip en aquell partit.
0: Sobre la polèmica que he comentat a l'inici amb la notícia de Balogun sancionat, bueno, van expulsar amb una targeta vermella claríssima, ho sé des del meu punt de vista, però claríssima, i que hi hagi el poder de que un president del país que organitza el Mundial truqui al president de la FIFA i li tregui aquesta sanció, ostres, es marca un precedent molt dolent.
3: No sé on està la sorpresa. Àrbitres que no poden arribar a exercir el seu treball perquè se li denega l'entrada. Jugadors que han d'estar residint a Mèxic perquè jugant al torneig als Estats Units han d'estar a Mèxic perquè no els hi deixa dormir i passar la nit als Estats Units. No sé quin jugador iraní també va estar interrogat. Evidentment aquest era un cas especial perquè el germà estava buscat i tot això, però bé, ara trobem aquesta vermella, una cosa que no passava des de que la televisió era en blanc i negre en Garrincha, que Garrincha, abans d'una final d'un Mundial, crec que es va barallar amb un jugador de Xile, li van trobar una vermella, i al final, en un moment de molta corrupció, Garrincha va acabar jugant, es va indultar i va acabar jugant aquella final. Ara ens trobem en què s'aplica l'article 27, que és aquest article que utilitza la FIFA per poder fer el que vulgui, perquè realment l'únic que et diu l'article 27 és que ja la Federació Internacional pot anul·lar temporalment aquesta sanció fins a un any. Però tampoc diuen el per què. O sigui, és una vermella que queda a l'acte, vermella directa. No parlem d'una doble groga, que potser quan són grogues sí que pots dir interpretació. Portem d'una acció que pot lesionar un jugador de llarga durada i s'anul·len, que no sabem per què. Em sembla un Mundial que passarà a la història, a part de per molt bon futbol, perquè jo considero que aquest Mundial, a nivell futbolístic, està donant molt d'espectacle, també per el que va passar fora del camp.
0: Aquest article 27 del que comentaves, perquè la gent no ho pugui entendre com millor, és com que se li retira aquesta sanció, però se li deixa un any de prova, que diguéssim, com et perdonem, però durant un any estaràs amb lupa, i si comets una altra falta més o menys el mateix, potser et sancionem dos partits. Però clar, això... A saber, no? Vull dir, quan s'oblidi això, tornarà a passar, ningú se'n recordarà... Ostres, es marca un precedent, Iago, molt, molt contundent. Vaig llegir les paraules textuals que ha fet Donald Trump per Twitter, i diu: una cosa sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA. Heavy.
4: Heavy, molt heavy, la veritat. Penso que és molt controversial que digui paraules textuals del qual que no significa, bueno, que bàsicament que no sap què significa una targeta vermella, i que s'aferri en aquest sentit a l'article 27, el qual, doncs, com tu has dit anteriorment, que sanciona el jugador amb lupa i l'estaran observant constantment en qualsevol jugada que faci a la llarg de les lligues que estableixi, doncs per mi és el poder que es controla en els despatxos, la veritat. I bueno, hi ha força burocràcia i forts interessos als quals, doncs mira, buscant el major benefici per la seva pròpia selecció.
0: No sé si els quatre vau veure l'entrada de Balogun que va fer. Pels que l'hagueu vist, vaig a dir també el que continuava dient Donald Trump, i és que eso no es una falta, ni siquiera una infracción. Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieran poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas. No, estos eran dos grandes atletas que se enredaron. Y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisa su pasado.
3: Clar, aquí també vull dir, Jordi, està el factor de la interpretació. Aquest és un problema que té també les normes del futbol, que és un joc on l'àrbitre pràcticament pot decidir el partit perquè tot és interpretatiu. La lectura de Trump pot ser correcta, però si no has vist molts partits de futbol, perquè també has de saber la dinàmica que tenen els àrbitres per pitar aquestes coses, evidentment que el jugador de Mèxic està per darrere del jugador i el trepitja, però li haurien de dir que fa un any o un parell d'anys que quan tu poses el peu a una zona determinada de la cama de l'altre jugador on ja pots fer molt de mal, sí que es castiga amb targeta vermella, taronja, com alguns diuen també. Llavors, no sé, es nota molt que no el segueix molt, que ell mira més futbol americà, que és el que a la Super Bowl es va fer molt, molt protagonista. I a veure com acaba tot això. Jo crec que no acabarà jugant. Crec que al final es tirarà enrere i no acabarà jugant Balogun, perquè Estats Units acabarà també mirant pel seu futur, i és que jugar-se-la que Balogun jugui i que al final no valgui aquell partit també pot ser un desastre també.
0: La UEFA, Iago, que ha emès un comunicat dient que això era imperdonable, que no podia ser, i que si demanaven, sisplau, a la FIFA, doncs que rectifiqués. Creus que com en Marc rectificarà aquesta decisió?
4: Doncs jo espero que sí, confio molt en la humanitat, i jo crec que del que li queda de la humanitat a Trump, espero que ho retiri, la veritat. Així que doncs esperem que arribi el partit i veurem els resultats. Però sí, per mi, des d'un punt de vista de futbol que he vist i he jugat, doncs per mi segurament és falta, i amb targeta vermella. Ho ha fet molt bé.
0: Cèlia, Pau, no sé si teniu algú a comentar o afegir sobre aquest tema de Balogun.
2: Doncs mira, jo crec que jo vull que rectifiquin aquesta decisió, però crec que no ho faran, perquè al final, si l'home més, bueno, dels més poderosos del món truca a les oficines de la FIFA i diu: ei, rectifiqueu això segons l'article 20 i pico, home, jo crec que no ho faran. Més que res, potser per por, fins i tot, d'algú que els hagi dit.
0: És que si ara als Estats Units passa... tenim problemes de... podrà passar com a anècdota, perquè si també passa a Espanya s'enfrontarien i quedarà anècdota al Mundial del 2002 a Corea, que a Espanya, bé, sé que els d'aquí pues, possiblement no ho vau veure, no, vull dir, encara no hi érem, però va quedar com marcat que va ser un Mundial amb un dels robos més descarats per la selecció.
3: Jo aquest partit l'he pogut veure en diferit, i em sembla escandalós. O sigui, és un dels moments on es veu que hi ha una intenció clara de que un equip passi. Igual que va passar amb el Depor, igual que ha passat en molts moments de la història on l'àrbitre, aparentment, no perquè ha de ser imparcial, però és veritat que s'acaba cantant per un dels dos equips. Jo espero que es resolgui, com bé dit en Llau, com bé crec que pensem tots aquí en aquesta sala, i haurem de veure també si Bèlgica fa també aquest paper de justícia guanyant als Estats Units, que també és una possibilitat, la donem per mort, és veritat que Bèlgica no està al seu millor moment.
0: Va patir per guanyar...
3: Va patir molt.
0: A Senegal.
3: Però Senegal també hem de dir que és una de les seleccions més potents d'Àfrica, uh-huh. Que a vegades també són molt eurocentristes, i quan una selecció no és europea és... Bueno, això, mira que va estar en Cabo Verde, que Argentina les ha patat molt canutes per poder eliminar Cabo Verde... Senegal, bueno, ja, la majoria de seleccions africanes i asiàtiques ja a aquesta ronda ja han dit adéu, però també estan deixant clares que ara el futbol és molt més igualat i que una Bèlgica de manera molt fàcil contra un Estats Units que és anfitriona, que tindrà tot l'estadi volcat amb ells, hi ha moltes possibilitats també de cap als Estats Units. És a dir, tots, si t'has de posar la mà al foc, tu la posaries abans per Bèlgica, per als Estats Units. Mm-hmm. Però es podria ser un munt de factors tant al camp com fora que et diuen que Estats Units té tot el vent a favor a passar, i no només et dic d'aquesta ronda, potser passa el de Corea, que arriben a semis. O sigui, haurem de veure com acaba aquest cas de Balogun, però compte que Donald Trump vol el Mundial, no, sí. No només de futbol, però vol el Mundial.
0: Nois, abans d'entrar a parlar ara sí que sí en el tram final, queden un quart d'hora per finalitzar el programa, acabarem una miqueta abans avui per tenir temps a anar a veure l'inici del partit. M'agradaria que em diguéssiu, de moment, la selecció revelació i també la decepció d'aquest Mundial. Pau, comencem per tu.
2: Comencem, doncs, home, la revelació, jo crec que no hi ha cap dubte, Cabo Verde. La veritat, ha fet bé, ha quedat segona de grup en el grup d'Espanya, Aràbia i Uruguai, eliminant aquestes dues seleccions que eren més candidates que Cabo Verde per passar, Uruguai i Aràbia. A més, és el que deia Marc, que Argentina ho ha passat molt malament per passar de ronda, per eliminar. Sí, ha mostrat un nivell, una implicació en els partits que cap selecció s'esperava. I sobre la decepció, és que Brasil ja no et diria ni que és decepció, perquè al final el plantell que té tampoc era tan bo. Potser Uruguai, et diria, ja que quedava eliminada a fase de grups.
0: Cèlia.
1: Jo, com a revelació, diré el mateix que en Pau. Cabo Verde ha competit molt en el grup que estava, ha competit molt, va fer patir Argentina per guanyar el partit, i com a decepció, per mi, mateix que en Pau, Uruguai, perquè ha fet una ronda de fase de grups decepcionant, i l'últim partit contra Espanya va ser que si no fem faltes no tenim possibilitat de marcar.
0: Iago.
4: Doncs mira, jo la veritat que començaria per la decepció, ja que Turquia, mira, apuntava maneres i la veritat que tenia força nivell per competir amb altres seleccions, però jo crec que marcar un o cap gol a favor en la fase de grups, jo crec que és un resultat força depriment per aquesta selecció, i la qual espero que pugui remuntar amb aquest Arda Güler i tal. Confio força. I més enllà d'això, doncs per mi la favorita, i la qual m'està sorprenent molt i amb les quals les idees les té força clares, com he dit anteriorment, és Noruega. La veritat que està fent els deures, jo crec que els exàmens els està provant, i jo crec que no anirà a... donarà una molt bona resposta en aquest Mundial, així que espero grans coses més d'elles.
0: Marc.
3: De revelació, per no repetir Noruega, o sigui, per no repetir explicació, estic molt d'acord amb aquell en Iago. I amb aquell abans també, totes les peces que hem fet.
4: Sí, sí, sí.
3: I jo, com a decepció, que veig que aquí la gent no se'n recorda, jo vaig veure l'altre dia un partit a altes hores de la nit d'Alemanya. Alemanya, que anava a ser, bueno, va començar el Mundial golejant, s'anava a menjar el món, anaven a guanyar el Mundial altre cop, i al final, doncs mira, van perdre contra Paraguai. Jo crec que és una gran decepció, perquè se'n va a la primera ronda eliminatòria, una selecció que està obligada, que els alemanys sempre han sigut els més... O sigui, abans del futbol era un joc que jugaven tots i guanyava Alemanya sempre, i ara portem uns mundials que crec que molt de desitjar està deixant aquesta selecció.
0: Jo ho anava a dir, però perquè ningú l'estava dient, em sumo també a Noruega, perquè crec que a l'inici del Mundial us dic que Noruega estarà a quarts de final i em preneu per tonto.
3: El millor Mundial de la seva història, ja.
0: Home, que... Després de 28 anys sense classificar-se a un... I, òbviament, Alemanya, per això, no? Quedar eliminat a setzens de final, a més, contra Paraguai, ostres, deixa molt a desitjar. S'està apropant ja l'hora d'aquest Espanya-Portugal. Nois, anem a fer aquest 1x1 de la selecció. M'agradaria que amb els vostres mòbils anéssiu apuntant. Us aniré preguntant un per un, us diré els dos noms de cada equip. A més, com que hi ha la mateixa alineació, ja va perfecta. Vosaltres apuntareu quin és el nom que creieu que bé, decidiríeu vosaltres per ficar en un 11 i al final els comentem, veurem qui té millor 11, si és que són molt diferents, perquè és bastant probable que molts de vosaltres coincidiu. Anem a començar per la porteria. Unai Simón o Diogo Costa? Pau.
2: Aquí jo crec que em quedo amb Unai Simón, perquè no ha rebut cap gol a la, bueno, als partits que portem, tot i que a Costa no em decepciona tampoc.
0: Cèlia?
1: Jo em quedo amb Unai Simón també, estic amb el mateix que en Pau, no ha rebut cap gol i està fent un Mundial força bo, força bo.
0: Iago?
4: Doncs mira, me quedo amb aquest equip, amb en Pau i en Cèlia, jo crec que tenen força pes, i per dir que Unai Simón ja crec que era un tema bastant controvers entre Joan García i la veritat, David Raya també, hi havia molt tema de debat, però mira, ho està fent molt bé i la veritat que molt content amb Unai Simón.
3: Nois, jo em quedo en Costa, eh? O sigui, Unai Simón ha tingut molta sort, un bon treball de la defensa, pràcticament no han tingut situacions molt de perill. En canvi, Costa, el Mundial que estic veient, un porter resolutiu que està sabent els mobles d'aquesta selecció, jo em quedo en Costa.
0: Jo estic amb en Marc. Crec que si Unai Simón no ha encaixat cap gol, no és per mèrit seu, sinó per mèrit de les dues persones que té davant seu a la línia. Diogo Costa, si no fos per al porter de Portugal, no hagués quedat ni segona de grup. O sigui... Oh. I em quedo també amb Diogo Costa. Lateral dret, João Cancelo o Pedro Porro? Pau.
2: Aquí, és que el Mundial de João Cancelo no l'estic seguint gaire, però et diria que em quedaria amb Pedro Porro.
0: Cèlia?
1: Jo em quedo amb Pedro Porro, la veritat.
0: Iago?
4: Doncs mira, jo et diré Llorente. Jo et diré Llorente, la veritat.
0: Fes el que vulguis.
4: Sí, la veritat. No, si em dones a escollir, la veritat que jo prefereixo a Llorente. Però sí, vaig amb Pedro Porro.
0: Marc?
3: Si pogués Cafú, però no. Jo Porro.
0: Jo aquí tinc dubtes. Tinc dubtes, eh? Jo crec que hagués estat diferent si fiquessis a Llorente i conversis Llorente que Cancelo, però en Pedro Porro jo tinc dubtes. Em sumaré amb vosaltres amb Pedro Porro, perquè a més és un lateral que sobretot defensivament és molt millor que Llorente, al no ser un lateral pur, era un migcampista adaptat a lateral, crec que la faceta defensiva no la porta tan bé com Pedro Porro. Anem a la defensa central dret. Pau Cubarsí o Rubén Díaz? Pau.
2: Pau Cubarsí, no tinc cap dubte. Està fent un Mundial increïble i per mi està sent el millor defensa.
0: Cèlio?
1: Pau Cubarsí, sense cap dubte.
0: Déu.
4: Pau Cubarsí. Sí, Pau Cubarsí. Em costa.
0: Ho dius amb la boca petita?
4: Bueno, perquè alguns oients poc sabran, però soc del Madrid i... Pesa molt, dius. Però vinga, va, Cubarsí.
0: Marc?
3: Cubarsí.
0: A mi, Cubarsí, de moment, és el millor central del Mundial. Bueno. Però és un fact,
4: sí, no, tranquil, no, sí.
0: Ostres, 19 anys? Està sent el millor central del Mundial. És una autèntica bogeria. Emerick Laporte o Renato Veiga?
2: Uf, difícil decisió, però em quedo amb Laporte.
0: Cèlio?
1: Laporte.
0: Iago?
4: Home, per veterinària m'agradaria Laporte, però Renato Veiga, la veritat que té molt bones accions i Diogo Costa l'ha de dir molt... ha d'estar molt agraït per tenir aquest central, la veritat.
0: Marc?
3: Renato Veiga és un gran central, jo em quedo amb Laporte perquè la dupla que està fent en Cubarsí s'ha recordat.
0: Jo també em quedo amb Emerick Laporte només perquè al costat de Cubarsí es complementen molt bé. Si no tingués a Cubarsí potser em pensava les coses. Cucurella o Nuno Mendes? Pau.
2: Aquí, com Nuno Mendes no està fent el seu millor Mundial, el seu millor torneig, em quedo amb Cucurella, que ho està fent molt bé.
0: Sèlia.
1: Cucurella, que ho està fent molt bé en aquest Mundial, la veritat.
0: Diego.
4: Home, un noi de la Masia que vingui al Madrid, jo vaig a muerte. Com el Cucu, amb el Cucu.
0: Marc.
3: Us el podeu quedar, Nuno Mendes.
0: Mira, jo aquí tinc dubtes, i ho comentàvem just abans, fora de micros. Si contés la temporada, us dic Nuno Mendes,
2: sí,
0: amb els ulls tancats.
4: Sí. Home, sí.
0: Si he de mirar només el Mundial i tu em dius, pel Mundial que estan fent, quin lateral vols pel teu equip, em quedo amb Cucurella.
3: Ostres, però és que, sigueu sincers, o sigui, heu d'escollir un lateral per jugar aquest partit. Nuno Mendes pot entrar per dintre, és un jugador molt físic, molt tècnic,
0: que
3: pot trencar tot el partit, no està al seu millor moment, però és una estrella.
0: Sí, pot ser una estrella, però, no. Però el Mundial de Nuno Mendes se millora a Juanma Esteban, el lateral esquerre del Futbol Club Tordera.
3: Sí. Honor a Juanma Esteban.
0: Honor.
3: Ascens de la Tordera aquest any.
0: Anem a passar al mig del camp. Potser aquí hi han més dubtes. Anem a Rodri o Joao Neves. Pau.
2: Rodri, cap dubte. És pilotador el 2024, un dels millors pivots de l'actualitat, tot i que ara no estigui mostrant el seu millor rendiment, però em quedo amb Rodri.
0: Sèlia.
1: Jo tiraré amb la veterinària d'en Rodri. Rodri.
0: Llavors.
4: Sí, amb el mateix team. Em quedo en Rodri, aquesta veterania, amb aquesta tranquil·litat de treure la pilota a força tranquil·la, però tranquil.
0: Marc, ens quedem amb el Barco Sols?
3: Crec que sí. Jo Neves, el nivell de Rodri fins ara molt, molt fluix, perd moltes pilotes per estar desconcentrat, i crec que un Mundial són 7 partits, ara està el 7 a tope, no pot fallar tant.
0: Estic igual. I mira que el Mundial de Joao Neves no és per tirar coets, no. Però crec que Rodri es salva, bàsicament, perquè al costat té a qui té, i que darrere, si falla algun passe, també té a dos centrals que li solucionen la vida.
3: Correcte.
0: Estem tenint molta sort d'equip no tan individualment. És a dir, potser per noms no estem tant, però a nivell col·lectiu uns corregeixen els errors dels altres. L'altre migcampista, Vitinha o Pedri? Pau.
2: S'ha de respondre aquesta pregunta? Sí? Bueno, doncs Pedri.
0: Sèlia?
1: Pedri.
0: Iago?
2: Pedri.
0: Ostres, estàs dubtant?
4: Sí, no. És conya. Però també la temporada de Vitinha, ho he de dir,
0: S'ha d'aclarar,
4: la veritat que s'ho ha currat força, i però mira, Pedri té un talent innat i això s'ha de dir.
0: No, Marc, no. Va, no.
3: Pedri.
0: No. És que
2: amb l'estadística i tot.
0: Estaves mirant amb una cara que dic, no és possible. Però, exacte, una mica sumar-me al que deia en Iago, crec que la temporada de Vitinha és escandalosa, però crec que si hem de valorar el Mundial i he de decidir un 11 per jugar aquest partit amb els partits que portem, em quedo amb Pedri. Just per davant, Bruno Fernández o Dani Olmo?
2: Aquí tiraria amb Bruno Fernández.
0: Sèlia?
1: Bruno Fernández.
0: Iago?
4: Bueno, un del Madrid, no, també?
0: No.
4: Doncs sí, em quedaria amb Bruno Fernández, la veritat. És l'únic que salva, del Manchester United, també.
3: Jo, Bruno Fernández, està molt lluny del mitja punta de la Premier. Porta anys que està suplint aquesta ausència del millor nivell de Bruin. Òbviament, mai arribarà, però el nivell que té és molt alt. Molt infravalorat.
0: Màxim assistent de la Premier. Jo aquí crec que em quedaré sol, i més igual. Bruno Fernández m'encanta. És a dir, a la Premier és espectacular. Però és el que parlem. Si he de valorar els partits que porten aquest Mundial, no em genera res. I tot i que Dani Olmo sigui la tercera opció, és a dir, per davant estava Merino, que estava lesionat i està jugant menys, i per davant de Merino també estava Fermín, que es va lesionar i no va jugar, i Dani Olmo era la tercera opció per aquesta posició, crec que segueix estant per davant, bàsicament, perquè Dani Olmo és un jugador que juga tan bé entre línies. És a dir, amb espais reduïts no hi ha... em feu dir tres jugadors millors que Dani Olmo en un espai reduït, i tinc dubtes de si realment hi ha tres jugadors en aquest Mundial actualment que siguin millors que Dani Olmo jugant la pilota en un espai reduït quan la defensa està tancada, que crec que és el que podrà passar avui en Portugal, que jugarà tancadet i intentarà córrer.
4: Totalment d'acord.
0: Banda dreta. Lamine Yamal o Pedro Neto?
2: Hòstia, vaya pregunta, també em fas com la d'abans. Sí, també s'ha de respondre.
0: S'ha de respondre.
2: Home, doncs Lamin.
0: Sèlia.
1: Lamin.
3: Molts dubtes. No. Lamin.
0: Cap dubte, una unanimitat. Extrema esquerra, Joao Félix o Àlex Baena? Potser aquí afegeixo que potser hi havia alguns dubtes perquè en el lloc de Joao Félix, que també hi ha moltes opcions a Portugal, hi ha Leao, hi ha també, jo crec que Bernardo Silva pot acabar jugant en aquesta posició. Ostres, hi ha diferents opcions, però que en aquest 11 estem trobant a Joao Félix.
2: Home, la veritat és que no sabria ben bé qui triar, perquè tampoc està bueno, en el seu millor moment, però aquí em quedo, em poden els colors i em quedo amb Baena.
0: Celia?
1: Pues jo em quedo un Joao Félix, encara que no estigui en cap dels dos en el millor moment, jo em quedo un Joao Félix.
4: Doncs mira, la veritat que de tots els que has dit, i el qual em resona força bé i ha fet una bona connexió amb l'equip, jo crec que Rafael Leao és força determinant, trenca moltes línies i amb certa velocitat doncs, pot arribar a fer-nos bastant mal.
3: Pensava que anaves a dir Baena, tio. No, està dient que sí, dic, no?
4: No, jo, no estem connectats, eh?
3: No, jo Baena m'ha sorprès perquè, sincerament, he vist pocs partits d'Atlètic de Madrid aquesta temporada, del Villarreal, sí. M'havien dit que bé, jugava bastant malament. A mi m'està agradant molt Baena el mundial que està fent. Crec que l'assignatura que tenia, que era suplir o l'ausència de Nico Williams, crec que està jugant molt millor que Nico Williams en aquest Mundial. Mm-hmm. És veritat que les estones que estan jugant un i l'altre no és comparable, però tot i així crec que Baena em transmet molta seguretat, sé que és molt fiable en pilota, sap molt bé decidir els tempos del partit i per això l'he escollit.
0: Jo crec que si en vez de Joao Félix haguéssim posat a Leao, com deia ara en Iago, jo em quedava amb Leao, però amb Joao Félix i Àlex Baena, crec que Àlex Baena està tinguent el paper que va tenir Pedro en el Mundial del 2010.
3: Correcte.
0: O sigui, un jugador que, bueno, no està gaire valorat, passa desapercebut, però quan està en el camp et rendeix.
4: Que fa mal.
0: Crec que s'assimila molt a en Pedro en el Mundial i també en el Barça, el típic jugador que no parles gaire d'ell, però que acaba sent també determinant. Acabem a la davantera amb Cristiano Ronaldo o Oyarzabal. Crec que portaran molts dubtes, això.
2: Dubtes, no en tinc cap. O sigui que triu a Mikel Oyarzabal.
0: Salió.
1: Jo a l'Oyarzabal està fent un Mundial molt bo, per mi.
4: Bueno, per rendiment, jo crec que ja s'ha vist, i el tema de les contres, defensivament parlant, Cristiano jo crec que és nulo i seria jugar un 10 contra 11. Però en aquest sentit, Mikel Oyarzabal ens aporta aquesta qualitat, aquesta passada desapercebut i fer-nos un mal entre línies i rematar tot el que es pugui. Però bueno, jo em quedo Cristiano Ronaldo.
3: Molt bé.
4: Perfecte. Sí.
3: Estic a la teva línia, jo crec que Mikel Oyarzabal, que està al seu millor moment, només porta un gol més que Cristiano Ronaldo, que està al seu últim Mundial. Crec que Cristiano, si jugués amb Espanya, portaria 4 o 5 gols. Estaria més a la lluita dels golejadors. I bé, també és un icono del futbol. Crec que no fa falta presentacions, aquest jugador.
0: Sí. Doncs mira, aquí no opino el mateix. Crec que mai pensava que arribaria a dir això, eh? Però és que prefereixo actualment a Mikel Oyarzabal que a Cristiano. Cristiano, o sigui, jugues amb un jugador menys. Aquest vau veure el primer partit de Cristiano?
2: Sí,
4: va fer mal.
0: O sigui, és patètic. Que te'l milloro, eh?
2: En aquesta banda no tenim Jordi.
3: Compte que en 10 minuts juguen.
0: Compte
3: que en 10 minuts juguen
0: i
3: els fotrà un gol.
0: I
3: farà el sub.
0: O sigui, he dit, jo dic això, i ara, endavant, Cristiano Ronaldo, doncs, que marcarà un hat-trick, em caerà la boca, i li desitjaré totes les coses més boniques que podrien sortir de la meva boca. Però, òbviament, si valorem el Mundial amb que diu Oyarzabal, pel joc que està fent, però alhora, ostres, és que fa mal, no?, deixar Cristiano com fora d'un 11 ideal. Sí. Fa pica. Arribem a les 8:50, queden 10 minuts. Nois, anem a tancar i necessito que em feu una porra del que penseu que passarà aquest partit. Comencem per tu, Pau.
2: Jo crec que guanya Espanya 2-1.
1: Jo opino el mateix que en Pau, estava pensant en això. Jo crec que guanya Espanya 2-1, la veritat.
4: Vale. Bueno, la idea que Portugal ens caurà algun o dos, aleshores jo crec que i Espanya no es quedarà darrere, així que un 2-2 amb pròrroga i penals, jo crec que és possible, ja que aquestes seleccions tenen bon rendiment, un bon físic i poden aguantar perfectament. Espero que Pedri, sisplau, que tingui la capacitat respiratòria d'aguantar-ho, per sisplau, i salvar-nos d'aquest Mundial, però sí, sí, jo crec que guanya Espanya en penals.
3: 3-1 per Espanya, gols de Lamine Yamal, 2 d'Oyarzabal i gol de Portugal de Cristiano Ronaldo.
0: De penal?
3: No, jo et dic una cosa, el gol de Cristiano Ronaldo aquest avui no s'ha de penal, serà un de cap.
0: Bueno, també, minuts, també. Formidable, un formidable.
4: Que crac, que crac.
0: Nois, moltíssimes gràcies per estar aquí. Us deixo, moltes gràcies Pau, moltes gràcies Cèlia, moltes gràcies Iago i Marc per haver estat aquí en setat la setmana fent aquesta prèvia. Esperem que us hagi divertit xerrar amb tots nosaltres i ens veiem a la propera. Moltíssimes gràcies.
4: Doncs gràcies a tu, Jordi, per convidar-nos. Adéu.
2: Merci, Jordi. Adéu.
5: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

Vinga, va, nosaltres que ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per estar al nostre cantó. Un vespre més per la confiança. Nosaltres que us deixem, que gaudiu d'aquest partidàs, aquesta final avançada entre Espanya i Portugal, que deixarà segur molt a parlar. Moltíssimes gràcies, bona nit i que vagi bé. Ens veiem demà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 9 us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. N'hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i al nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones, a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc de Entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra Artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
3: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
2: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà, dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que facilita els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros als propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4 del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer punt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.
4: El cap de setmana el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
5: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem l'especial amb unes carbasses molt ben conegudes, conegudes per tothom. La banda Chicago, The Smashing Pumpkins, que va convertir la introspecció adolescent i la grandesa sonora en una obra desmesurada i totalment personalitzada. Billy, James, Darcy i Jimmy han teixit un so irrepetible, guitarres que s'apilen en capes fins a formar murs immensos, baixos que respiren amb vida pròpia i una bateria que és precisió i fúria alhora. Repassarem l'ascens, les mutacions i els grans moments d'una carrera que ha sabut reinventar-se sense trair el seu cor. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb una declaració de guerra. Rock querubí, querub rock, de l'indestructible CMS Dream l'any 1993. És un tema que posa les cartes sobre la taula des del primer segon. Corgan apila guitarra sobre guitarra fins crear un mur que cau a sobre del públic sense avís, mentre en Chamberlin no acompanya el ritme, sinó que el domina. L'empeny el fa avançar com una màquina que respira. La veu totalment nasal i punyent, escup desafiament i ironia. Perd el cap i cedeix, no importa en què creguis, això diu part de la lletra de la cançó. És un atac contra la indústria que els volia domesticar abans d'hora i alhora un crit d'independència que defineix el territori de la banda des del primer acord. En directe, el tema s'expandeix, les guitarres es multipliquen i allò en el disc es pot dir que ja és totalment colossal. Tot això es converteix en cerimònia d'obertura que no deixa ningú indiferent. Kettle Rock, 1993, els Smashing Pumpkins.

Així es començàvem, així obríem aquest programa dedicat a les carbasses fantàstiques, als Smashing Pumpkins. Ara anem per un tema que segurament coneixeu, Rhinoceron, Rhinoceros, de l'any 1991, del debut de Gish.

que no explica una història concreta, sinó que suggereix moltes coses, deixant que l'oient hi projecti els seus propis estats d'ànim. En directe, la cançó s'estira durant minuts i minuts, perdent-se en improvisacions que fan que el públic deixi de comptar el temps i entri en una mena d'hipnosi col·lectiva on la música ho és tot. Guix va enregistrar-se amb un pressupost mínim, però el productor Butch Vig, que poc després produiria Nevermind de Nirvana, va veure de seguida que aquell quartet tenia una visió sonora que no s'assemblava res al circuit alternatiu de l'època. Anem a escoltar Rinoceron en directe l'any 1993, els Smashing Pumpkins, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.

El somni s'ha estès. Passem a la cançó lluminosa que amaga la foscor més profunda. I és que una de les grans ironies de la història del rock, una de les cançons que sona més feliç i optimista de tota la discografia dels Pumpkins, va néixer d'un dels pitjors moments de depressió d'en Corgan. La introducció de guitarra neta, alegre, quasi infantil, és una trampa. Quan entres a la melodia, ja no en pots sortir. Today is the greatest day I've ever known. Avui és el dia més gran que he conegut mai. Es repeteix com una afirmació desesperada, un intent d'autoconvèncer que les coses aniran, totes aniran bé. Quan entra la distorsió, el contrast entre la lletra fosca i el so brillant es fa devastador. En directe és un moment de connexió massiva. El públic canta la melodia amb les mans alçades, sense saber, sovint, quin abisme s'amaga al darrere de cada nota. En Corgan ha explicat que va escriure la cançó en un moment en què havia tocat fons emocionalment. La lluminositat de la melodia era, en realitat, un acte de supervivència. Anem a escoltar aquest gran tema dels Smashing Pumpkins, Today.

Today, aquesta gran confessió, i ara anem a per al quart tema, una altra confessió, una confessió totalment nua, una guitarra acústica i unes cordes melancòliques sostenen en Corgan mentre es canta sobre records d'infantesa i dolor familiar. Disarm you with a smile, et desarmo amb un somriure. És una de les línies més punyents i recordades de la banda, una imatge de dolça crueltat que diu molt més del que sembla. La producció és més continguda que en altres temes, deixant que la veu, fràgil i ferida, ocupi el centre mentre unes campanes afegeixen una solemnitat quasi bé religiosa que reforça el sentiment de pèrdua. El baix i la bateria es mantenen en un segon pla totalment discret, donant suport sense robar protagonisme. En directe, el tema és sovint el moment de més silenci, d'un silenci totalment absolut enmig de l'estadi, allà on toquin, on la força ve precisament de la vulnerabilitat i no pas de la intensitat. La cançó va ser escrita pensant en la relació complicada d'en Corgan amb els seus pares. Tan personal era que durant un temps va dubtar de fer-la pública o no. Anem a escoltar aquest tema, Desarmar, Disarm, en directe des de l'any 1994.

La ferida ja és oberta, la ràbia explota en un dels grans crits de la dècada. La ràbia ho ocupa tot, una guitarra distorsionada i una bateria potent creant una tensió que no baixa el cap en cap moment del tema. Malgrat tota la meva ràbia, encara sóc només una rata en una gàbia. És un dels versos més citats del rock dels 90, una imatge perfecta de la frustració i de la sensació d'empresonament d'una generació sencera que no trobava el seu lloc enlloc. La cançó alterna versos continguts amb un refrany que esclata, fusionant la duresa amb una melodia que queda gravada des del primer moment, des de la primera escolta. El baix i la bateria d'en Chamberlin construeixen una base implacable, diguéssim que no dona treva, podríem dir. En directe es converteix en un esclat d'energia col·lectiva on el públic crida el vers de la rata com un alliberament compartit i necessari. La cançó va guanyar un Grammy i va ser un dels primers grans èxits del monumental àlbum doble, el Melancholy and the Infinite Sadness, l'any 1995, un projecte de 28 cançons que va redefinir les ambicions del rock alternatiu. Anem a escoltar aquesta bala amb ales de papallona, Ballet with Butterfly Wings, en directe als Smashing Pumpkins l'any 1996, aquí al Rockmasters.

Ballet with Butterfly Wings, la bala amb ales de papallona. De la ràbia passem a la grandesa, la peça més èpica i cinematogràfica de tota la seva obra. Pura grandesa, unes cordes i una guitarra acústica creen una sensació de viatge des del primer segon i la frase d'obertura que colpeja amb una imatge fosca que contrasta amb la melodia majestuosa que ve després. La producció és rica i cinematogràfica, amb una secció de cordes que dona al tema una dimensió de banda sonora, mentre Chamberlin marca un ritme marcial i precís que empeny la cançó cap amunt sense pausa. La veu de Corgan es mou entre la fragilitat i la proclama, navegant per una lletra que barreja desesperança i determinació. En directe, és un moment que podríem dir que fa comunió absoluta, el públic corejant el refrany, les llums canviant constantment i la sensació que som davant d'alguna cosa més gran que una simple cançó de rock. El videoclip, inspirat en el cinema mut i en imatges, podríem dir, de principis del segle XX, va ser un dels més premiats i recordats de la seva època, guanyant diversos MTV Video Music Awards. Anem a escoltar Tonight, Tonight, aquesta nit en directe, l'any 1996, els Smashing Pumpkins...

0: Tonight, aquesta nit, de l'èpica passem a la nostàlgia, el retrat generacional més estimat de la banda. Un tema que respira nostàlgia per tot arreu, una guitarra que recorda els anys 70, però amb una producció inconfusiblement dels 90. És una que marca el ritme des del primer segon, Shake Down, 1979, la sacsejada, obre un retrat de l'adolescència, aquell instant suspès entre l'infància i l'edat adulta, on tot sembla possible i alhora condenat a desaparèixer. La melodia és enganxosa i la melancolia alhora, amb una bateria ballable i unes guitarres brillants que embocallen la veu de Corgan amb una calidesa que no li és habitual en la seva obra. El baix manté un groove molt fluid i elegant que sosté tota la cançó. En directe es converteix en un moment de comunió tendra on el públic coneix la melodia com qui recorda la seva pròpia joventut perduda. Corgan va escriure la cançó recordant la seva pròpia adolescència als afores de Chicago. És encara avui un dels temes més estimats i radiats arreu del món. Anem a escoltar els Smashing Pumpkins, l'any 1996, aquest tema.
1: Love this song and I'll shut my mouth now.

La joventut s'esvaeix. Tornem a la foscor i a la urgència més crua. La urgència ho domina tot. Una guitarra repetitiva i agressiva i una veu plena de malestar, creant un ambient dens i opressiu que no dona respir en cap moment. Déu és buit, igual que jo. Una de les línies més punyents de la banda, una declaració de buidor absoluta que defineix l'esperit més fosc de Melancholy. La cançó és directa, curta i contundent, amb un mur de guitarres que sembla tancar-se sobre l'oient i una bateria que marca cada temps com un cop de puny sobre la taula. En directe es converteix en un esclat de força on Corgan crida amb una intensitat que fa vibrar l'aire i la banda accentua tota la càrrega agressiva del tema fins al límit. La cançó va ser escrita en un període de gran tensió interna i va esdevenir una mena de manifest de l'estètica fosca i depurada d'aquella època de la banda. La samarreta amb la paraula zero que Corgan portava en aquella gira va esdevenir una icona visual dels anys 90. Anem a escoltar aquest tema també de l'any 1996, aquest tema dels Smashing Pumpkins, el tema tan conegut per tots els seguidors, zero.

Zero Smashing Pumpkins. De la foscor passem a la transformació, el canvi de pell que va desconcertar a mig món. Una metamorfosi. Després de la marxa de Jim Chamberlin, la banda abandona els murs de guitarra i abraça les textures electròniques i una atmosfera més, podríem dir, fosca i continguda. La guitarra dibuixa una melodia hipnòtica i repetitiva, mentre una caixa de ritmes marca un pols fred i mecànic i el baix arrossega amb un pes totalment calculat. La veu de Corgan és més continguda que mai, canta des de la melancolia i el desconcert, com algú que ha perdut el nord però continua caminant. En directe és un moment de transició i experimentació. La banda demostra que no té por a reinventar-se, encara que això signifiqui perdre part del públic pel camí. L'àlbum Adore, de l'any 1998, va marcar un gir radical de so i va dividir profundament crítica i seguidors. Amb els anys, però, molts l'han reivindicat com una de les obres més valentes i personals de tota la seva carrera. Anem a escoltar Abador 1998, els protagonistes avui als Rockmasters, els Smashing Pumpkins.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
5: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
3: Ready? 1, 2, 3, 4.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre, han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellà del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa els bombers, i treballen 200 bombers, ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen unes 300 persones.
3: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre l'urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres, a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 hectàrees. I és que fa calor. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar als 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalia recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí i Can Vallhonrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Al descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.

0: get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop, amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Houston, amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash, Isora Hampstead, llavors Isora Rhodes, grans amigues amb un sol i transformen la música gospel, varen unir forces al 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska y los Pegamoides. I F.R. David Wars.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra... I la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

seu nom real és Claudia Frischmann Drop. Una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Això és Hot Dance 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

A Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu d'aquí, eh, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi-na-na-na.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: 5, l'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure,
1: Mambo number 5,
0: ballant això, el Mambo number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80.

True Love, la música de la Tina Charles, amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon. Stop Pichon.

0: Podcast Tordera.
1: Hola, dilluns 6 de juliol. Les tres paraules del dia són asfaltat, valoracions, calor. Asfaltat. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir de setembre. I Pere Cot renova la seva junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. Valoracions. Vox Tordera fa bona valoració del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu aquest passat dissabte. I es millora el local de l'Esplai al Garbell amb una partida de 15.000 euros. Calor. Meteomar alerta d'una onada de calor aquesta setmana al Maresme. Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25. I Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació. La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça del Campionat de Catalunya Júnior. L'Ajuntament es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir de setembre. El govern confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que la que et porten la maquinària ja treballant de cop, i amb l'agost pel mig, m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
1: Avui és el Dia Mundial de la Zoonosi. És a Santa Maria Goretti i avui fa anys Sylvester Stallone, que fa 80 anys. Falten 13 dies perquè acabi el Mundial de Futbol, 49 dies perquè arribi Sant Bartomeu. Avui esperem un cel pràcticament serè durant tot el dia amb temperatures càlides, fregant els 32 graus de màxima, 24 de mínima. Demà es mantindrà la mateixa tònica d'estiu amb sol, molta xafogor i termòmetres que continuaran estables i elevats. La dita pel juliol, molt soroll i poc cabal, la calor és general. A l'hort cal recollir tomàquets, bitxos, cogombres, albergínies i melons, i cal plantar bledes, pastanaques, mongetes tendres i fer els planters de cols i bròquils. Farmàcia de Guàrdia, la Divorcio, al veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, amb esmora, zona de Camp Manresa, Camp Fosques i Can Tió, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informada la mort de la senyora Consol Oliver Solsona, als 87 anys, la cerimònia tindrà lloc demà a 12:45 al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament aprovava regular el teletreball. Fa 5 anys s'aprovava una moció per la implantació de la salut bucodental integral a la sanitat pública i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament aprovava per unanimitat una moció de suport a la diversitat sexual i en condemna les fòbies vers el col·lectiu LGTBI.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Bé, a l'àrea aquí ja estem pràcticament disfrutant de lo que és el sol, la platja, la tranquil·litat, renovant energies. Durant tota aquesta setmana, aquí continuaran sonant els millors moments de l'àrea aquí. Les entrevistes més especials, els debats més intensos, les rialles més inesperades i aquells instants que ens han fet companyia i que val la pena recuperar. És com obrir l'àlbum de fotos del programa, però en versió ràdio. I després d'aquesta petita escapada, tornarem amb més energia, amb més històries, més actualitat i segurament amb alguna anècdota de vacances que ja veurem si es pot explicar. Gràcies per ser sempre a l'altra banda, per escoltar, participar i fer d'aquest espai una petita gran família. Gaudiu de l'estiu, cuideu-vos molt i recordeu, nosaltres fem una pausa, però la veu de l'àrea aquí continua sonant. Que ningú no toqui massa res, que tornem aviat. És moment d'obrir la màquina del temps de l'àrea i equip i marxem cap al 2012, un any que sembla no fa tant, però que ja ens ha quedat lluny. Com feia la calor aquell any? Quin estiu vam viure? I quines curiositats ens va deixar? Perquè sí, el 2012 va ser un any de molta temperatura, però també de moments ben peculiars. Ens ho explicarem amb nom doncs, del col·laborador, en Lluís Josep, que ens aportarà la valoració de les temperatures, que avui ens ha portat termòmetre, memòria i alguna sorpresa. Bon dia, Lluís Josep.
1: Hola, bon dia. Bueno, doncs avui us diré la temperatura que teníem l'any 2012. La màxima aquell dia va ser de 30,1 graus i la mínima de la nit va ser de 17,9, o sigui que vam tenir unes nits fresques en comparació amb ara, amb l'època que estem d'ara aquest any. Adéu-siau.
2: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, amb una salutació, Salvador Romans, doncs ens has convidat. Bon dia.
1: Clar, jo convido.
0: Has convidat amb, aquest tema, sí, que farem un tomb per la
1: Itàlia.
0: Ara
1: que hem cobrat la paga doble, podem convidar a tothom a fer el viatget.
0: Ah, doncs pues molt bé. Pues sí. Sí. Doncs tothom que cobri la paga doble a fer el viatget cap a Itàlia.
1: Clar.
0: Jo sé que hi haurà una persona que li encantarà que dediquis aquest espai a fer una volta per Itàlia.
1: Bé, tocarem tots els punts possibles. Les tres primeres setmanes, els tres primers dimecres, pues, estarem fins a Gènova i de Gènova ens passarem fins a Livorno, em sembla que és, i a Livorno estarem en allà amb assentament, diem. I a partir del tercer, em sembla que és dimecres, ja començarem a fer pues, rutes de per Itàlia.
0: Ai, molt bé, molt
1: un
0: bé.
1: Dies amb una música diferent, els altres amb uns museus diferents, uns cantautors diferents. Bé, anirem una mica així.
0: Fantàstic,
1: en plan,
0: eh?
1: De vacances.
0: Com disfrutarem, no?
1: Bé, suposo que sí.
0: I esperem que la nostra audiència doncs ho faci.
1: Ah, sí, si volen aparcar una mica el sofregit i volen escoltar-nos una miqueta o tot fent el sofregit.
0: O també començant a dormir, perquè escolta, la música d'Itàlia és incomparable, eh?
1: Bé.
0: A mi m'agrada molt, també.
1: Sí, però no tota serà italiana.
0: Ah, no? Bueno, però aquí anem esdevenint coses d'en Salvador.
1: Tota no, perquè llavors una mica de barreja, perquè qui sap, ens podem trobar amb qualsevol parc que facin un recital o qualsevol...
0: Acuitants per de concerts, no?
1: Sí, nosaltres assistir a algun lloc que diguin, mira, precisament hi ha uns catalans que fan... Pues, vés a saber, no sé.
0: Oh, i tant, perfecte. Nosaltres
1: són vacances.
0: Es deixem guiar per tu.
1: Sí, doncs mira, avui és dimecres 29, que Sant Pere, i fem la ruta, ja dic, des de Tordera, de bon matí, de bon matí, de bon matí, per arribar aviat a Gènova, i durant aquestes tres setmanes, com dèiem, pues, anirem, arribarem a Livorno, i que aquí serà, com dèiem abans, pues, el nostre quartier general. I, bueno, cada dia, això com hem dit, farem un itinerari diferent, i el que diem, pues, serà això, un tomb per Itàlia i visita de vacacions. I ara, en aquest moment, avui ens acompanyarà un cantautor de Gènova, genovès, que ens acompanyarà la primera part, diem, i que es diu Fabrizio Andrade. I ara ens posaran un tema, precisament, per veure què fa aquest Fabrizio Andrade.

0: No massa conegut, aquest cantant, Salvador, eh?
1: No, no.
0: Però molt bé, eh? Molt bé.
1: A Gènova sí, és molt conegut. Clar. Molt conegut va ser, perquè va morir jove, eh? És un cantant i poeta que es diu Fabrizio de Andrade, que va néixer a Gènova, allà on estem ja, perquè ja hem sortit molt de matí i hem arribat a Gènova, que hi estarem un parell de dies, i és un cantant compositor entre els més coneguts i importants de la història de d'Itàlia. Morir jove i deixant un gran record. Diu, la primera part d'aquest programa, com he dit abans, el dedicarem a aquest cantautor, que podria haver sigut el Serratge genovès.
0: Perquè, és clar, a veure, si va morir tan jove, pobre...
1: Sí, i té molt de producció d'històries, i aquesta que m'he escoltat la va dedicar a un amic que es deia Miguel, que es va suïcidar, crec. Doncs Gènova és una ciutat italiana que compta en el 2009 amb 610.000 habitants i és la capital de la província homònima i de la regió de Ligúria. També té el segon aquari més gran de la Unió Europea després de l'Oceanogràfic de València. Diu, la vida a Gènova i dels seus orígens va estar unida en el seu port sempre i a les activitats marineres, que quan va ser el punt de referència constant per la seva història política cultural. El port de Gènova conté també un antic far molt bonic i anomenat la Torre de la Lanterna, és a dir, com ja s'entén, la Torre de la Llanterna, no? És un símbol de la ciutat i del barri de la Boca d'Esse, pintorès barri de pescadors a la part oriental de la ciutat. I parlant de pescadors i barris, farem una parada, dinarem aquí, mentre els que ens escolten poden continuar amb el Fabrizio com a tema, en Boca d'Irossa.

0: Bonic tema i bon acompanyament de so, també.
1: Sí, sí, està bé, vull dir, a més, tot dinant, que està molt bé escoltar aquesta música, amb aquesta bona amanida i aquest suquet de peix que ens ha portat.
0: Oh, i tant.
1: Amb aquesta flaire que fa aquí al voltant d'aquest barri,
0: sí,
1: del port.
0: Sembla mentida, això, no? Que com estàs al mar, encara que... A veure, tenim una distancieta, no? Però és aquesta brisa que ve, no?
1: Sí, com estàs sentat allà i et serveixen, i et porten encara que sigui seitó fregit, i el pescadilla, que diuen.
0: Sí, sí.
1: Pues està bé, i la cervesa.
0: Però aquest suquet, déu-n'hi-do, Sí, hi ha molt de peix, aquest suquet,
1: Sí, home, és un port molt important, Sí, tirem endavant, doncs, i parlem de la República de Gènova, que va ser part de l'imperi francès fins a 1815, quan els delegats del Congrés de Viena sancionaren la seva incorporació al Piemont, que és el regne de Cerdanya. Després d'un llarg període de decadència, Gènova va recuperar la seva rellevància portuària gràcies a la construcció de túnels ferroviaris que van travessar el Pins i l'auge de la industrialització, manifestat per la presència de les drassanes navals, de les indústries petroquímiques i el desenvolupament metal·lúrgic. Els principals trets del centre de Gènova inclouen la Piazza de Ferrari. Quan diem piazza, tothom entén que és la plaça, no? Bé, doncs projectada per la segona meitat del segle XIX, al voltant de la qual es troba l'òpera Palau Ducal, i hi ha també una casa on es diu que va néixer Cristòfol Colón.
0: Tothom vol tindre Cristòfol Colón,
1: sí,
0: com a
1: natiu
0: d'allà,
1: Però tu, és quasi bé la teoria que té més cos, no? Sí, el genovès, sí. Bueno... Bé, doncs tornarem a donar pas al nostre cantautor d'avui amb un tema molt interessant, que és El Segon Pescador. El Fabrizio Andrade continua cantant aquest tema molt interessant.

0: Buah, quina bona música, Salvador.
1: Sí, aquest l'Andrade, ha dit que va morir jove, 59 anys, i és un gran cantautor, que ha sigut un fenomen. Bueno, va tenir ja moltíssim èxit. No sé si hi ha gaires temes d'ells, o que jo pugui trobar, però aquest que tinc aquí semblen molt interessants. Bueno, parlem de la Piazza de Ferrari, la plaça de Ferrari, no?
0: Fantàstica, vinga.
1: Que està en el centre de la ciutat, el que vagi a Gènova, pues, i plena de trànsit i d'animació, situada a una de les zones més elegants de Gènova. Va ser...
0: Hi ha grans botigues, eh?
1: Ui,
0: i cares,
1: va,
0: eh?
1: Bueno, cares.
0: Caríssima, sí.
1: Itàlia, el disseny està pues tot clar, caríssim.
0: Exactament.
1: Però bé, de vacances tu te'n fa un esforç i...
0: Tu gastes tot, ja.
1: Va ser projectada amb la segona meitat del segle XIX, quan es va reorganitzar el centre de la ciutat i per aquests llocs es recorden de Don Vito. Qui era Don Vito?
0: A mi me sona, però...
1: El mafiós nascut a Sicília i que tingué d'emigrar als Estats Units. També el nostre Fabrizio Andrade el recorda amb el tema següent.

0: Tornem a estar aquí,
1: sí,
0: novament.
1: Hello,
0: que esteu a punt, no?
1: Sí, clar, ja hem dinat, estem bé, hem escoltat...
0: Estem a Gènova, hem dinat, estem a la plaça,
1: Sí, i hem acabat la primera part, que diríem que seria del Fabrizio Andrade, i ara posarem més endavant dos temes diferents, però diem que estem passant per la catedral. Cuidado, que després de dinar anem a estirar les cames, i està dedicada a Sant Llorenç, i que va ser fundada... en l'època molt antiga, però va ser reconstruïda després en els segles XI i XII, i successivament va patir altres transformacions, com per tot arreu, no? És un dels monuments més il·lustres de la ciutat. Si algú va allà, l'ha d'anar a visitar, com aquell que va a Girona i no va veure la catedral. La seva façana, de franges de marbre blanc i negres, té tres portals gòtics monumentals adornats amb escultures del segle XIII. Preciosa. A Gènova també hi ha parcs i té de més de 82.000 metres quadrats de parcs públics en el centre de la ciutat, com ara el de Vileta di Negra, que es troba en el centre mateix de Gènova, dominant el centre històric, i aquí ens asseiem a reposar.
0: És preciós, per això.
1: Aquesta fresca ara ens va molt bé, amb aquests bancs.
0: I aquests arbres, no?
1: Home, arbres, clar.
0: Estan grandiosos, també,
1: I aquí escoltarem, doncs, sí, un grup d'animació que té un tema tot especial que es diu Caravan.

0: veure, amb aquesta marxeta... I bé, aquí hem vist, ens han servit...
1: Jo m'he quedat endormiscat a aquest banc, eh?
0: Home, a veure, expliquem a l'audiència per què, perquè aquí normalment se serveix cava fresc a dintre aquest parc.
1: Sí, però jo, com que hi ha...
0: N'hi
1: ha que me passen al davant, pues, ja no he dit res, saps? Sí.
0: No, però és que
1: però
0: està molt bé.
1: És bo, ben fresc.
0: Està bé, que
1: serveixin
0: cava amb un, aquí en un
1: molt
0: parc
1: bé, molt bé, molt bé. Serveixen copes fresquíssimes i està molt
0: fantàstic,
1: bé.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Bé, continuem dient, doncs, que estem ja en la recta final i hi ha molts amplis espais verds lluny del centre i a l'est i als parcs de Nervi, de 96.000 metres quadrats, al costat del mar. A l'oest es troben els jardins de la Villa d'Urazzo de Pallavinci, de 265 metres quadrats. Les nombroses viles i palaus de la ciutat tenen també els seus propis jardins, com el Palazzo del Príncipe, la Villa Doria, el Palazzo Bianco, entre d'altres. Hi ha la via Garibaldi, cap als mitjans del segle XVI, la noblesa genovesa va decidir traslladar la de la vella a la nova zona, creant un magnífic barri senyorial. Així va néixer la Estrada Nova, actualment això, la via Garibaldi. Entre els edificis que més treuen al cap, situem el Palau Blanc, el Palau Roig i el Palau Municipal. Seu de l'Ajuntament, elegit el 1564, un projecte de Rocco Lauraggio. El Palau Blanc rep el nom del color de la pedra amb el qual està construït, i va ser en el 1565. També en el cas del Palau Roig, el color de la pedra dona nom a l'edifici. Això de... espectacular,
0: vermell,
1: aquest marbre preciós. Va ser projectat el 1671 per la família Brignoli-Sud, que el 1874 el va donar a la ciutat. I té una riquíssima col·lecció i comprèn Judit de Verona, l'Eco Homo de Caravaggio i els retrats de Van Dyck i obres de Tiziano i Tintoretto. Diu que són... És recomanable que el que vagi a Gènova visiti.
0: Oi, tant,
1: visiti,
0: que sí, que val la pena.
1: Gerros ginesos, mobles esplèndids, monedes i ceràmiques lijurs. Ceràmiques lijurs, es diuen lijurs perquè corresponen a un poble que es diu Lijurès, poble Lijurès, poble prehistòric. Bé, doncs la setmana entrant continuem en part de Gènova i com que anirem de Gènova a Lirizzi farem, deixarem, com no, la Gènova enrere, però encara en parlem una miqueta.
0: Una miqueta del que ens queda.
1: Sí, i avui per acabar... El dia
0: aquest tomb per Itàlia.
1: Per Itàlia posarem una cançó guanyadora de San Remo del 1966 que és del Domenico Modugno i que es diu Dio como ti amo.
0: Moltíssimes gràcies, Salvador. Doncs
1: a
0: la
1: vosaltres.
0: Setmana que ve t'esperem aquí.
1: Amb molt de gust. Sí.
0: A Gènova estarem.
1: Adéu-siau. Adéu-siau a tothom.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I bé, a la recta final d'aquesta estona radiofònica ens hem oferit, doncs, un gag que ens fa la nostra companya, la Maria Dolors Oliveres, que es diu "En Pepet i la Pepeta es fan grans i cada dia pensen quin en faran". Una versió en la que els seus intèrprets en són en Joan a Madrid, en la veu d'en Pepet, i la Pepeta de la Maria Dolors Oliveres. El gag del dia d'avui es diu així: "En Pepet i la Pepeta". En Pepet ha dit que no.

0: Ai, Pepet, que pesen aquestes bosses de la compra. Un altre dia vens amb mi i així m'ajudes, que ja saps que no puc portar tant de pes.
1: Si has marxat sense dir-me res, jo què sé a on vas si no m'ho dius.
0: No t'he dit res perquè te volia donar una sorpresa.
1: Ah, sí? I quina classe de sorpresa em vols donar?
0: Doncs mira, ahir me va trucar la meva amiga, la Mariona, i vam quedar per avui esmorzar, per això he marxat sense dir-te res. I de pas he portat la compra.
1: Ah, sí? I què trama la Mariona que t'hagis trobat amb ella? Sense que jo ho sàpiga.
0: Mira, m'ha ofert una cosa que a tu t'agradarà.
1: Ah, sí? M'agradarà? I com ho saps que m'agradarà? Perquè vinguent d'ella, no ho crec.
0: Ai, Pepet, no sé per què no te cau bé la Mariona, si és molt simpàtica i agradable.
1: Deu ser per tu. Jo no la suporto. Aquests seus aires, tots són finques i milions per allà.
0: Tindries que estar content que jo tingués una amiga així.
1: Així que si se'ns deixa per terra sempre, a la majoria de mortals que cobrem la misèria, segons ella, de 1.000 euros al mes. Ella no té ni per cafè, ni que es banyés cada dia en ell.
0: No t'ho agafis així, ja saps que ella és molt especial.
1: Molt especial, perquè no li has demanat mai res. Si li demanes alguna cosa, ja veuràs si és especial, ja.
0: Mira, ja sortim del tema. Jo que venia tota contenta per donar-te la sorpresa i ja me poses de mal humor.
1: No, dona, no t'ho agafis així. Va, digues, quina sorpresa era la que em volies donar?
0: Doncs mira que la Mariona m'ha donat les claus d'un apartament d'aquests que té a la Costa Brava.
1: Ah, sí? Ja saps de quina part de la Costa Brava? Perquè en té tants. I per què te les ha donat?
0: Els que té a Segaró. I m'ha donat les claus perquè puguem passar-hi 2 setmanes.
1: 2 setmanes a un apartament a Segaró? A canvi de què?
0: Sempre estàs igual. A canvi de res?
1: Estàs segura que és a canvi de res?
0: Bé, sí. És a canvi que li fem un favor.
1: Un favor? Tu a la Mariona? Li has de fer un favor?
0: Sí, però que no tindrem que fer esforços.
1: Digue'm què s'ha de fer. I ja et diré jo si s'han de fer esforços o no.
0: D'aquestes 2 setmanes el porter fa vacances i nosaltres estarem al seu lloc vigilant i donant les claus als que entren als apartaments.
1: Les claus? I controlar el que entra i surt? I que es faci la neteja? Quan hi hagi el canvi? A l'apartament fer inventari? Que hi sigui tot? I si falten coses, posar-ne de noves?
0: Sí, però tot això no és pas esforç físic. No tenim que aixecar pes.
1: Pesos no, però si està tot del dia lligat de peus i mans.
0: No, tot el dia no, perquè quan els turistes vagin a la platja nosaltres també hi podem anar. Seran les nostres vacances.
1: No vull que s'aprofiti de nosaltres d'aquesta manera. La Mariona no té tants diners. Doncs que agafi un porter per 2 setmanes. I que pagui, li pagui, que a nosaltres no es fa cap falta anar a un apartament ni a Segaró ni a cap altre lloc dels seus. Que es guardi tot el que té. Nosaltres no li demanem res.
0: Doncs mira, jo ja li he dit que sí i tinc les claus. Ara què?
1: Doncs els hi tornes. Truca-la, que deu per berenar a la cafeteria, o millor, que te convidi a casa seva. Que no ho crec. Ella només és amiga teva perquè li convé. Mira, com no t'ha convidat mai a casa seva, amb tantes festes que munta amb els seus amics. I saps per què? Doncs és molt clar. Nosaltres no encaixem, no som de la seva categoria. Nosaltres som uns humils milauristes. Doncs saps que et dic que més malmell menjar poc i pair bé. I ai, i que tingui sort que torna... Aquí t'hem de tallar. i que tingui sort que torres més grosses han caigut.
0: Ai, no pensava que t'enfadessis així tant, Pepet. Ja li tornaré les claus.
1: Sí, torna-li les claus, que no les vull més a casa. Em sento ofès.
0: Ai, no me podia imaginar que t'enfadessis tant.
1: Mira, és que sembla que no pugui ser, que ens hagin humillat d'aquesta manera.
0: Doncs va, ho deixem estar i pensem què podem fer avui, que se'ns en vagi aquest mal aire.
1: Mira, podríem sortir a dinar i després anar al cinema. Què et sembla bé?
0: Sí, sí, però i si no ens agradés la pel·lícula? Saps que podríem anar a ballar sardanes, que ara a molts pobles en fan, i fa dies que no hem anat a ballar a cap. Què t'assembla?
1: Doncs va, som-hi. No perdem més temps!

Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Molt bon dia, amics oients. Hem començat ja l'estiu i nosaltres també canviem la programació d'estiu. Avui escoltaran el primer programa que tinc previst doncs, anar-los oferint en el decurs d'aquest estiu i és un programa que porta per nom La Terra i la Mar. La Terra i la Mar, però, del Maresme, perquè el Maresme és un racó de molt dual, mig terrestre, mig marítim. És una estreta faixa de terra en suaus muntanyes de granit que, quan es descompon formant el sauló, crea la terra sorrenca que des de segles treballen i gaudeixen els seus habitants. La història del Maresme ve de lluny i és per això que cada roc, cada pi, cada alzina, cada rial, cada turó, amb la cadència de l'anar i venir de les ones, fan ressò d'històries, llegendes, rondalles i cançons d'aquestes terres acarades al mar i dorades de l'astre rei. Així es comencem, abraçant-se amb aquesta estona radiofònica de La Terra i la Mar.

explicarem avui les històries de la mar. Serà un dels primers parts d'aquest programa. I els explicarem aquests dos nàufrags del Titanic. En un territori com ara el Maresme, entregat a la mar, a la pesca i al comerç transatlàntic, es compten per centenars les persones que, a causa dels nàufrags, ja han perdut la vida a través de la història. El que molta gent gran, desconeix és que en el naufragi més famós de la història, el del Titanic de l'any 1912, hi viatjaven dos homes originaris de Vilassar de Mar. Eren en Francisco M. Carrau i en José Pedro Carrau, que comptàvem amb només 27 i 17 anys d'edat, respectivament. La seva família, els de Can Francisco de Vilassar de Mar, feia anys que havien instal·lat negocis a Montevideo i és per això que ambdós tenien passaport uruguaià. Els dos eren cosins i viatjaven a primera classe en el viatge inaugural del famós transatlàntic del White Star Line. Després d'un viatge de negocis per Europa, on havien aprofitat per visitar la família de Vilassar i, acabades les gestions comercials i familiars, decidiren retornar a Amèrica des del port de Southampton a bord del vaixell més ràpid, més luxós de tots els temps. Tràgicament, la nit del 14 d'abril de 1912, perderen la vida a les gelides aigües de l'Atlàntic Nord. Rebutjaren el lloc que els corresponia als bots salvavides pel fet de viatjar a primera classe i en total enteresa cediren els seus llocs a altres persones que gràcies a ells salvaren la vida. Moriren sentir el Never My God de Deu Wing, la darrera peça que tocaven els músics. El detall d'aquesta història de la mar, d'aquests dos nàufrags del Titanic, és que els dos eren cosins i, com hem explicat, viatjaven en primera classe en aquest viatge inaugural.

del fet del mar ens aniem en el fet de pedra i passarem del Castellruf. Just al marge entre el Maresme i el Vallès i el Barcelonès, hi ha un indret que domina com ben pocs la centralitat del país. El turó de Galzeran i el del Castellruf, al municipi de Tiana. Posseguixen unes espectaculars vistes, ja sigui de la depressió vallenca i fins als Pirineus, ja sigui de les aigües del Mediterrani. No és debades que aquest indret privilegiat hagi estat un lloc de predilecció per les societats que ens han procedit per la seguretat de les quals era tan necessari el control visual del territori esmentat. En efecte, una visita a Castellruf és un excel·lent lliçó d'història. Un dolmen, un poblat ibèric i un castell medieval s'hi han sobreposat en aquesta petita elevació al llarg dels darrers mil·lennis, tot conservant els misteris dels antics pobladors. El detall d'aquest fet de pedra és que l'estat de conservació del dolmen és molt bo, cosa que no es pot dir del castell medieval, del qual només es conserven les restes d'algunes parets. El poblat ibèric té una extensió d'uns 5.000 metres quadrats i, en els seus temps, era tot circundat d'una muralla. Fou ocupat entre els segles VII i II abans de Crist.

Anem caminant pel mar i per la terra. I anem explicant, doncs, coses que venen referència amb elles. Ara els hi parlarem dels fets. Primer de tot, en aquest primer programa, hem de parlar de la cultura ibèrica, que és considerada la primera gran cultura peninsular, car s'estenia des de l'actual Andalusia fins a l'actual Llenguadoc. Saben pels autors clàssics grecs i romans que els ibers estaven repartits en tribus per la geografia peninsular. S'entén que aquestes tribus estaven unides per lligams parentius i per elements culturals comuns. A grans trets, s'ha pogut constatar que les tribus situades entre el migdia francès i la ribera del Llobregat estaven fortament marcades per un comú component d'arrel cèltica. Entre aquestes

era una societat agropecuària especialitzada en el treball del camp que destinava el seu excedent agrícola al comerç amb les altres civilitzacions del Mediterrani, principalment les comunitats gregues, les fenici-púniques primer i les cartagineses després. Els ibers eren uns excel·lents artesans que coneixien tots els detalls de l'art, de la ceràmica i també de la metal·lúrgica. Els laietans us defraudaven tots els recursos que tenien al seu abast, com una agricultura intensiva, una indústria avançada i una pesca molt desenvolupada i un comerç molt obert a l'exterior. De poblats ibèrics a l'actual comarca del Maresme n'hi ha una altra concentració, el que fa pensar que aquesta era una regió de gran vitalitat demogràfica, econòmica i també política. Des del poblat de Iltouro a Cabrera, seu de cabdils que gestionaven la tribu dels laietans, s'articulava tot el territori, circumdat i també dividit la comarca a llevant i a ponent. Concretament, a la comarca, els principals assentaments laietans eren a part del Burriac a Cabrera, a ponent la cadira del bisbe, Premià de Dalt, i el turó de Montgat, també el de Castellruf, entre Tiana i Martorelles, i a llevant, Montalt, Sant Vicenç de Montalt, la Torre dels Encants, Arenys de Mar, Puig Castell, a Sant Cebrià de Vallalta, i el turó de la Coma, a Calella, i també el turó de Montpalau, a Pineda de Mar.

mateix fet, si en podem explicar un detall dels laietans. Gràcies a les llegendes de les monedes encunyades a Ituro, hem pogut conèixer el nom que antigament rebia la capital dels laietans. Malauradament, sent l'únic poblat del Maresme amb seca, desconeixem el nom que tenien els altres poblats ibers d'aquesta comarca. La cosa curiosa és que fins que no es va poder desxifrar l'alfabètic ibèric, molts estudiosos des del segle XVIII van intentar llegir què hi deien les monedes fabricades al poblat cabrerenc. I per això que en llibres antics de numismàtica trobem les monedes laietanes del Maresme amb noms tan divertits i diferents com Nerdre, Araran, Ildre, Ildri, Ilae, Ilobre, Ilure, Ildera, Ilduro, Ildure, Ilduro. Actualment, els científics consideren amb unanimitat que s'ha de llegir d'esquerra a dreta i que el resultat és Ilduro o Ilduro, atès que el tercer signe es presta a confusió fonètica, quan palesa el fet que quan aquest nom s'emprà a la nova ciutat romana del Pla a Mataró, els romans l'anomenaren directament Ilbro.

Anem parlant del Mart i la Terra i ara toca el moment de parlar de la gent del Maresme. Parlarem del dominicà Pere d'Arenys. Qui era? Doncs en Pere d'Arenys fou un frare dominicà intel·lectual que, ultra ser format al convent de Santa Caterina de Barcelona i ser-ne ordenat sacerdot l'any 1371, va seguir la seva formació a Mallorca, València, a Lleida, Tolosa i a París. Va exercir de professor de teologia a Tarragona, a Barcelona, a Lleida, a Perpinyà i Bolonya. Una de les seves principals obres és el Xornicon, una història del temps que va viure entre 1395 i 1415, en la qual parla del seu contemporani Sant Vicenç Ferrer, del cisma d'Occident, de la Guerra Civil Catalana i del compromís de Casp. Va exercir de pare visitador, del prior i també d'oficial del Tribunal de la Inquisició. L'any 1407 fou nomenat provincial dels dominics a Terra Santa, però va renunciar al càrrec.

I anirem acabant. Parlarem també, en aquesta primera edició, de la gastronomia, i també parlarem de que en aquesta zona del Maresme, de les seves festes. I parlarem d'aquesta, del desembarcament pirata de Premià. És una de les festes més simpàtiques, és la festa major de Premià de Mar. Durant els dies que volten la festivitat de Sant Cristòfol, el patró de la vila, Premià simula ser presa d'una colla de pirates. Aquests, encatzalats per Omar, fan seva la filla i imposen la gresca i la xirinola, fins que en Martí, el cap de la resistència premianenca, aconsegueix evitar que la pobilla Esther sigui feta presonera. La festa se celebra des de 1997 i vol il·lustrar amb moltes llicències el que passava a la costa de Llevant durant els segles XV i XVII, quan es produí l'auge del fenomen de la pirateria. És especialment vistós el desembarcament dels pirates, que esdevé una guerra d'aigua a la platja que fa les delícies dels venuts i els ganàpies.

0: Doncs bé, aquí tenen ja una primera, un primer espai de lo que anirem fent d'aquestes d'aquests fets de Mart i Terra, en els que parlarem doncs de la Terra, parlarem d'històries del mar, parlarem de les pedres que tenim de ressò, parlarem dels indrets i parlarem de les festes i gastronomies del Maresme. Esperem doncs que aquest programa els agradi i que sigui del seu interès.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, apropant-nos ja a recta final del magazín, i és l'estona on nosaltres dediquem, doncs, a parlar amb diferents professionals, perquè parlem de temes que ells ens poden explicar, nosaltres, doncs, agraïts de poder-ho saber. I avui tenim a l'advocada la Conxita Rodríguez. Bon dia, Conxita.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I bé, hi ha molts de temes que el que és l'advocacia, doncs, i els judicis, i tot plegat, que tot plegat vull dir que els judicis cada vegada són més retardats, i a vegades veiem que un judici quasi no ens en recordem ja del fet, i resulta que després ens ve la memòria d'ostres, però si fa una pila d'anys tot això, no? Molts de papers, no?
1: Bueno, és que la justícia va lenta, i aquest és un dels problemes.
0: Per quin motiu va lenta? Tan lenta?
1: No està informatitzada, hi ha masses papers, o sigui, costa, és un... Bueno, és un servei que costa d'anar posant en marxa, i que costa, i per tant, clar, tu entres en un jutjat i veus encara paper per tot arreu, expedients amb volums impressionants, clar, tot això s'ha de digerir. Es va avançant, perquè és cert que es va avançant, però tot i així, vull dir, és molt lent. D'altra manera, també cal dir que nosaltres tenim un sistema judicial que és molt garantista dels drets de les persones. Llavors, clar, tu no pots avançar si no has notificat, i de vegades les notificacions són molt complexes. Mm. Perquè tens un domicili, s'hi va, no troben a ningú, es torna a anar, no troben a ningú, després diuen no hem pogut notificar, se té que buscar a veure una altra fórmula de notificació, clar... Tot això endarrereix els procediments.
0: Clar,
1: o sigui, jo, de fet, l'altre dia em van trucar de l'Audiència de Barcelona per un tema que és de l'any 2018.
0: Mare meva!
1: I me deien, escolti, però vostè té contacte amb la seva, perquè era un tema de violència. Dic, no. Dic, a més era polaca i va marxar l'endemà de fer la declaració. Dic, tinc un telèfon, però és que encara que jo la truqui, jo no sé polac i ella no sap espanyol, o sigui que
0: clar,
1: tampoc
0: clar,
1: ens entenem.
0: Clar.
1: I al final no sé si acabaran fent el judici o no el faran, perquè, clar, vull dir, sí que és veritat que abans que ella marxés es va dir, van fer el que es diu una prova preconstituïda, que vol dir que es fa una prova amb totes, o sigui, es va fer una declaració preconstituïda perquè servís com a prova, perquè es fan totes les garanties amb l'advocat contrari, amb el jutge, per aquests casos concrets que aquesta persona va marxar, i jo dubto que vingui, ni molt menys.
0: Clar. Difícil de trobar. Arribarà un moment que tot el que comentem ara, que està, doncs, en paper, i això que visualitzem tothom, no? A poder entrar tot a dintre del que és informàtica, perquè això també requerirà molt de temps,
1: Es va fent. De fet, ara... Cada vegada més s'intenta que es presentin les coses per internet, que llavors siguin arxius que queden incorporats en una causa. És a dir, ja es va fent un intent prou important per anar-ho fent. Clar, que quedaran, doncs, evidentment, ara jo estic parlant d'un tema que és del 2018, aquest no està informatitzat, tindrem el patracol, però bueno, no deixa de que sí que jo crec que ara cada vegada més, quan tu presentes una demanda, ho fas via internet, ho fas aportant tota la documentació escanejada...
0: I això ja queda, molt bé. Sí que és el tema que, doncs, t'havia comentat, Conxita, que, esclar, veiem que hi ha diferents delictes, la gent de peu normalment dient sí, ha fet aquest delicte, entra per una porta i surt per l'altra. A veure, en aquest cas deuen ser sancions, si ens ho expliques, i quan s'arriba a determinar si és una sanció, si és una presó, si és un allunyament, segons la llei?
1: A veure, són conceptes molt diferents. O sigui, tu, en principi, comença un procediment mitjançant una denúncia o uns indicis que fan que aparentment tenim un tipus delictiu. O sigui, pot haver-hi alguna cosa que sigui delictiva. Per tant, el primer que es fa, una vegada tens la denúncia, la policia fa un atestat, i aquest atestat intenta parlar amb les parts, és a dir, amb el denunciant perquè es ratifiqui amb la seva denúncia, amb el denunciat perquè pugui dir la seva, però llavors se'l cita com investigat, que es diu, i a partir del moment que una persona és citada com investigada, té tot una sèrie de drets, i un dels quals és estar assistit per un lletrat tant abans com després de la declaració. Per tant, ara, com que ara estem en aquesta situació al país, que tenim judicis cada dia, dos dies, doncs una mica és l'exemple de l'expedient Rodríguez Zapatero, o sigui, es troba un document, uns documents, hi ha uns possibles indicis delictius, i que fa el jutge, doncs, cita com investigat, perquè encara estem amb les, diguéssim, a l'inici d'un procediment, però cita com investigat precisament perquè tingui totes les garanties processals, és a dir, perquè pugui assistir en defensa amb el seu advocat, perquè té el dret de contestar o no contestar les preguntes que se li formulin, és a dir, el primer que li fa el jutge és fer-li la lectura dels seus drets, i aquests drets són aquests, i a partir d'aquí, doncs, se segueix. Seguint amb el procediment, si arriba un punt que el jutge instructor considera que hi ha indicis suficients com per l'obertura del judici oral, s'obre el judici oral i es fan les proposicions de prova que es calguin i tal. S'ha de dir que no és el mateix jutge el que instrueix un procediment que el que després jutjarà. Són dos jutges diferents.
0: Això pot anar bé? Per si de faci tot el seguiment, doncs un jutge després s'acabi amb un altre ben diferent?
1: Sí, perquè precisament l'instructor va fent averiguacions, proves, fins que arriba un punt que diu, entenc que s'ha d'obrir el judici, i per tant obre judici i passa, depèn del tipus de delicte, passarà pues, a un jutjat d'instrucció bàsic o passarà a l'audiència, depèn del tipus de delicte. Però clar, llavors ja sí que és el que es veu a la sala i les proves que s'aporten són les que fan que el jutge pugui determinar o pugui fer una determinada sentència, sigui absolutòria o sigui condemnatòria. És a dir que l'instructor, en realitat, l'únic que fa és arriba al punt de dir considero que hi ha delicte i demano que s'obri el judici oral. Per tant, a partir d'aquí és quan ja seguiria un curs. I no, penso que al contrari, és la salvaguarda de garanties per al que està imputat, en aquest cas, perquè el jutge d'instructor doncs, pot haver anat fent coses i tal, però llavors ell sap que a partir del moment que s'obre el judici oral, tot el que es vegi a la sala i tot el que es pugui aportar a la sala serà el que servirà per dictar la sentència.
0: Aquest jutge, tant sigui l'instructor com el jutge que té que arribar en el punt i final, és a dit o com funciona això?
1: No. Quan tu... O sigui, els diferents partits judicials hi ha diferents jutjats. Per exemple, a Arenys, que és el que tenim més proper, hi ha 8 jutjats. És a dir, hi ha 8 jutges, per tant, cada un amb el seu jutjat. Ara, amb la nova llei, ha canviat una mica. Vull dir, perquè ara hi ha... Abans hi havia civil, penal, hi havia una estructura diferent, ara això està canviant. Però aquests 8 jutges, quan tu portes un atestat o una demanda, ho portes al decanat, que es diu. El decanat és el que després atribueix les causes als diferents jutges. És
0: el que li pertoca.
1: El que li toqui en aquell moment, civil, penal... i va distribuint. Per tant, quan tu portes una demanda, no saps a quin jutjat anirà. Anirà en funció de les demandes que hi hagi quan el decanat fa l'atribució a cada un dels jutges.
0: En aquest cas, amb algun fet, que es considera ja delictiu, tot i que sigui doncs, una agressió amb una dona... entra en la vessant d'una sanció o segons el tipus d'agressivitat o de manera que ha tractat aquesta persona que maltractador amb una dona o una dona amb un home? No. Perquè suposo que també deu existir això.
1: Tots els delictes tenen la seva pena.
0: Tenen la seva pena.
1: Si tipifiques un acte com a delictiu, aquest acte està penalitzat d'una determinada manera. Que és cert que, per exemple, pot haver-hi un ho diré, un interval entre menys i més, perquè, clar, també els jutges tenen una certa... poden valorar si hi ha hagut més culpabilitat, menys, i, per tant, poden establir la pena en funció de del que hagin anat veient a la sala. Però sempre que hi ha una tipificació d'un delicte, hi ha una pena que correspon amb aquell delicte.
0: La una pena ja per llei, no?
1: Sí, sí, tot sí, està contemplada en el Còdic Penal. El que passa és que les penes són de diferents graus, és a dir, pot ser una pena de sanció, és a dir, una pena de retirada del carnet de conduir, de treballs en benefici de la comunitat, és a dir, hi ha diferents graus de pena, però, clar, evidentment, per exemple, quan un delicte té pena sanció, la sanció penal, que vol dir que porta implícit presó, clar, s'ha de veure, perquè en determinats delictes, doncs, la presó pot anar de 1 a 3 anys. Si aquella persona no ha comès mai cap altre delicte, és a dir, no té antecedents penals, i la pena que se li imposa és inferior a 2 anys, no entra a presó. La presó li queda suspesa. Què vol dir? Que no entrarà a presó, però en els 2 anys següents, o el termini que estableix el jutge, normalment són 2 anys, si comet un altre delicte, llavors complirà la pena inicial i la del segon.
0: Se li acumularà, vaja.
1: Exacte. Per tant, no és que no hagi estat penat, sí que ho està. I, per tant, això li comporta inclús uns antecedents, però no entrarà a presó. Quan entra a presó, pues depèn del tipus delictiu. És a dir, si el delicte, inclús, per exemple, els jutjats d'instància, els que són... contemplen tots aquells delictes que arriben fins a una pena màxima de 4 anys. Si inicialment el delicte comporta una pena superior als 4 anys, llavors ja es dona trasllat a l'audiència provincial, perquè llavors és l'audiència la que haurà de jutjar aquest tipus concret delictiu.
0: En el cas
1: que no
0: que...
1: vol dir que l'audiència sí, després sí, absolgui. Sí,
0: clar,
1: que té la facultat, evidentment, de condenar o absoldre. Però clar, sí que, és el que dèiem abans, clar, el tipus penal comporta la pena, i aquesta, si és superior als 4 anys, fa que vagi d'aquesta manera.
0: Quan és de 3 anys de pena, es diu que ja pràcticament queda, doncs, abolida, que ja ens haurà d'anar a la presó, una persona que estigui, doncs, desgranillada i jutjada i que ha d'anar a presó?
1: Si té 3 anys, entrarà a presó.
0: No sé, és una cosa que se sent a dir, no? En 3
1: no,
0: anys,
1: no, jo, no. Jo és el que t'he explicat, és a dir, si la pena entre 1 i 3 anys li han donat 2 anys i no té antecedents, li suspenen.
0: Val, que no explicat. Té antecedents, val.
1: Si no té antecedents, se demana la suspensió i normalment el jutge suspèn la pena. Però si la pena és superior als 2 anys, entrarà a presó. Una altra cosa és que dins del règim penitenciari, que hi ha una assignatura específica, que és derecho penitenciario, quan les persones... les penes en el nostre sistema estan contemplades com fórmula de reinserció social. Llavors, clar, quan estàs ja dins de la presó i, per tant, dins del sistema penitenciari, si hi ha un bon comportament, si el preso agafa i es posa a fer feines, si veuen que realment... bueno, llavors pot haver-hi unes millores... que, però que sempre és un jutge, el jutge el que determina si sí o si no. O sigui, sí, inclús els funcionaris de presons poden fer informes, però és definitiva és el jutge el que decideix si se li rebaixa o si té, comencen, per exemple, tenint un permís de sortida. Llavors, clar, també veuen quin és l'actuació amb aquest permís de sortida. Clar, a vegades hi ha hagut, per exemple, cert rebombori social quan s'ha dit, oh, és que aquest ha delinquit quan estava dins del permís
0: sí,
1: de sortida. Clar, vull dir, tot feia apuntar que se podia donar aquest permís i que compliria, i no ho ha fet. Què comportarà? Pues que el que hagi fet fora és un nou delicte, però que, a més, de continuar amb la pena que tenia per a l'anterior, es farà l'altra. I
0: li haurà avisat amb l'altre. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. sí que volia també comentar que presó i pràcticament el jutge doncs, decideix que ha de fer presó sí o sí per bastants anys, que és com hi ha un delicte de mort, i pot ser també una pena si és una agressió amb arma. Quin és el punt que pugui marcar el que aquella persona té que fer presó, no de 3 anys ja, de molt més anys, eh?
1: A veure, és que... És el que he explicat una mica. Cada tipus delictiu té o comporta, té una pena assignada, que aquesta pena pot ser diferent. Per exemple, vull dir, llavors, és evident que un intento de asesinato...
0: Intento, vale.
1: No serà un assassinat, però sí que comporta una pena en funció d'aquesta graduació, igual que la pena la tindrà el còmplice de... Són figures diferents, però cadascú té assignada la seva pena. Per tant, no és que puguem dir, és que aquests així, sí que pots dir, per exemple, que quan parlem de delictes de hurto, és quan,
0: de robar,
1: quan li estiren el bolso a algú, con o sin violència, tenen pues, una graduació també els tipus delictius. Però aquests, o quan es pot entrar dins del que són faltes, o delitos leves, que es diu ara, abans eren les faltes, ara són delitos leves, els delitos leves no comporten penes de presó, comporten penes econòmiques, unes vegades, o altre tipus de penes, de treballs en benefici de la comunitat, etc etc. Per tant, clar, no és el mateix un robatori que un intent de fer de lesions amb una persona concreta, que són coses totalment diferents, però cada tipus té la seva penalització. Llavors, una cosa que has comentat abans, que és diferent del que és quan hi ha un tema de maltractament envers la dona, normalment, també hi ha hagut maltractaments envers homes, però normalment és envers la dona. Clar, moltes dones el que li demanen al jutge en el moment inicial d'aquest procés és que una ordre d'allunyament. És a dir, demanen una ordre d'allunyament. Llavors es fa una vista concreta després d'haver escoltat totes les parts i el jutge decideix respecte a aquesta ordre d'allunyament. És a dir, hi ha per un costat una valoració de la policia en el sentit de si han detectat més o menys risc. La víctima explica la seva posició, si té por, si no té por, on viu, si encara estan visquent junts. Evidentment és una situació diferent de que si ja no, encara que continuïn siguent parella, però un viu en un poble i un altre en un altre. Llavors, clar, és el jutge el que decideix en aquell moment si dona o no dona l'ordre d'allunyament. Llavors, clar, si hi ha una ordre d'allunyament, vol dir que tant l'un com l'altre estan obligats a respectar aquesta ordre d'allunyament.
0: Tant l'un com l'altre, això sí. Està molt interessant, eh?
1: Tots dos, perquè l'ordre d'allunyament normalment se li dona a favor de la víctima, però si la víctima se'n va a la presó, continua havent-hi un problema.
0: A mi em sembla que moltes vegades hi ha assassinats i coses així perquè això no compleixen, eh?
1: No,
0: tant l'un com l'altre, eh? Bueno, que m'ha agradat que ho digui.
1: Jo m'he trobat amb ordres d'allunyament i quan al cap d'una setmana es fa la vista venen tots dos en el cotxe.
0: Clar, és que després en són coses que... Conxeta, ja per acabar, tant els jutges, sigui el que determinat que toqui en el seu moment... No hi ha el perill de que tingui una pressió a nivell personal, que la persona que ha delinquit, que ha fet algun tipus doncs, de mal i feta, doncs pressioni el jutge, el faci estar incòmode personalment?
1: Un jutge es pot recusar. És a dir, si tu detectes que un jutge pot tenir determinades influències, l'advocat el pot recusar i llavors es valorarà aquesta recusació. Però, per altra banda, també si un jutge es troba amb un delicte d'un familiar, ell mateix té que apartar-se i que, per tant, sigui un altre el que jutgi aquesta situació. És lògic, perquè no podria ser objectiu. Quan estem dins de l'àmbit judicial, clar, l'advocat defensor, perquè a vegades també una altra de les preguntes és i tu defensaries, encara que sapiguessis que hi ha una culpabilitat. Bueno, l'advocat defensor té que intentar fer la millor defensa.
0: Clar.
1: Perquè és un dret que té com a ciutadà. Ara, després el jutge haurà de determinar si aquella persona és innocent o és culpable. De fet, s'està comprovant ara, quan la ciència va avançant als Estats Units, poso com a exemple als Estats Units, que s'ha trobat persones que estaven al corredor de la mort i que portaven 20 anys, que quan han fet unes proves d'ADN han descobert que l'ADN que els havia fet amb ells anar allà no era el seu. Oh. Amb la qual cosa, què passa? Porten 20 anys de presó i estaven al corredor de la mort amb una sentència que era... no era justa.
0: Mare meva,
1: per tant, són situacions... és evident que fa 20 anys no teníem els mateixos mitjans de prova que tenim ara. Vull dir, ara tu fas una esgarrapada i et quedarà ADN a les ungles. Llavors, això era molt més complicat. Les empremtes, l'anàlisi d'empremtes que pot haver-hi ara no és el que havia fa 30 anys. Clar, tot això va evolucionant, però bueno, clar, són les situacions que ens anem trobant. I els jutges, per el que tu me preguntaves, és el que te deia, dir, o l'advocat el pot recusar si creu que pot haver-hi determinades coses, o bé, també és cert que tenim un organisme dels jutges que podria en un moment donat retirar algú perquè entengués que no... Però bueno, no acostumarà a fer-ho.
0: Conxita, gràcies per estar aquí. Andalari aquí, i doncs moltes gràcies per
1: informar-se. Fem coses molt àmplies i a vegades... Però bueno
0: com que ens anirem trobant, Conxita, i el que, si hi hagi alguna cosa, sempre tinc doncs aquest contacte amb l'audiència, que després no fan arribar algun tema i en un moment determinat doncs, en parlarem. Gràcies, Conxita.
1: Gràcies a vosaltres.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui som dilluns 6 de juliol de 2026. L'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir de setembre.
1: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat. Dona detalls a Elisabet Mejías.
2: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
0: Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari.
1: L'entitat agraeix Antoni Vergés, Juanjo Martín i Caral Amatller, entre d'altres, la feina feta. Això ho explica Glòria Prunera, presidenta de l'entitat.
3: Voldria doncs, fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? I especialment a la Caral Amatller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh?
0: Vox Tordera fa bones valoracions del seu dinar popular i acte polític a Sant Andreu.
1: El partit fa balanç dels 3 anys de legislatura amb la presència del diputat Joan Garriga. Així ho explica l'Eric Pérez.
4: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento.
0: I us expliquen també que es millora el local de l'Esplai al Garbell.
1: La brigada municipal executa les obres de renovació amb una partida de 15.000 euros per millorar l'aïllament, la il·luminació i els serveis de l'equipament.
0: I Meteomar alerta d'una onada de calor aquesta setmana al Maresme.
1: Tordera podria registrar màximes de 37 graus i mínimes de 25.
0: En esports, Clàudia Ribas es classifica per al Campionat d'Espanya de Natació.
1: La nedadora tordarenca assoleix la quarta posició en els 200 metres braça al Campionat de Catalunya Júnior i obté el bitllet per a la competició estatal. La Clàudia ens ho valora.
5: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir l'oportunitat de competir al Campionat d'Espanya.
0: Anem a conèixer el temps que ens depara aquest dilluns, aquest inici de setmana, el primer apunt, amb en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs, obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, una onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Informatiu que completarem amb espais habituals els dilluns, amb les entitats, amb l'espai La Teranyina. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El consistori tordarenc ha confirmat que la pròxima fase del pla de millora viària centrarà en dues de les urbanitzacions que han estat més deteriorades, Tordera Park i Terra Brava. Les actuacions que busquen resoldre la proliferació de sotracs a la calçada tenen com a objectiu principal dignificar la mobilitat en aquests nuclis residencials. Tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement durant el mes de setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i el funcionament habitual de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
0: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. L'actuació es durà a terme gràcies a una subvenció habitual atorgada per la Diputació de Barcelona que permetrà finançar la intervenció en aquestes zones. Aquesta actuació suposa la continuació de la campanya de millora del ferm que l'Ajuntament ha estat executant en altres punts del municipi. Després d'haver finalitzat les obres d'asfaltatge a Masmora i Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Park i Terra Brava.
2: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ha patit canvis en la seva junta directiva després de l'assemblea organitzada el passat mes de maig. En aquesta, la direcció va reestructurar-se de manera que Glòria Prunera seguirà com a presidenta, a qui se li afegeix Gerard Molina com a vicepresident, Carla Barceló com a secretària i Roser Builds com a tresorera. Amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en el seu nou musical, In the Heights. Aquest projecte neix de les ganes dels i les alumnes de formació, que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions finals es duran a terme al Teatre Claver l'1 i 2 d'agost. En parla Lília Rodríguez, vocal de l'entitat.
3: Que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
2: L'entitat ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
4: S'ha creat un grup ja amb molta base del carnaval, que també volen, doncs, que sigui una cosa especial també pels 45, però perquè, bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després, doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre, doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica aprofundint més en el que volem fer, però no ens dona temps. Però, bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
2: Finalment, Pere Cot vol posar en valor la dedicació de les persones que han tancat la seva etapa a l'equip directiu, agraint a Antoni Vergés, Juanjo Martín i Caral Ametller, entre d'altres, tota la feina feta i el seu compromís durant tots aquests anys.

0: Més coses. Vox Tordera va dur a terme aquest dissabte la seva jornada política i lúdica a la pista de Sant Andreu, que va combinar els parlaments dels representants de la formació amb un dinar popular per als assistents. La trobada va servir com a espai per fer balanç de la feina feta pel grup municipal al llarg d'aquests primers 3 anys de mandat a l'Ajuntament. L'acte va comptar amb la intervenció dels regidors locals del partit, així com amb la participació destacada del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Des de l'organització han valorat de manera molt positiva la resposta de la ciutadania, destacant la bona recepció que ha tingut l'esdeveniment en un ambient festiu i de proximitat. Escoltem el regidor Eric Pérez.
1: Muy bien, la verdad, hemos hecho este encuentro, este acto político con los concejales de aquí de Tordera y con el diputado Joan Garriga para explicar, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el grupo municipal durante estos 3 años que llevamos en el ayuntamiento y también, por supuesto, en un ambiente festivo para que los vecinos de Tordera lo puedan disfrutar. Y la recepción, la verdad, es que ha estado muy bien.
0: Més enllà del repàs de la gestió municipal, l'acte ha servit per reivindicar el paper de Vox dins les institucions i transmetre una imatge de projecte sòlid de cara al futur. Els representants de la formació asseguren que el suport veïnal rebut durant el dinar és un reflex de la seva consolidació tant a Tordera com a la resta de territori català i estatal.
1: El objetivo de al final de este acto es decir que Vox está en las instituciones, que Vox es un partido sólido con proyección a futuro y que aquí lo podemos ver, la gente nos apoya y somos un partido que se está consolidando en Tordera, en Cataluña y en la totalidad de España.
0: Amb aquesta jornada oberta a tota la ciutadania, el grup municipal tanca una de les seves principals accions de carrer de l'estiu de cara a marcar el perfil polític al municipi de cara a les municipals. Recordem el maig de l'any vinent.
2: L'espai físic de l'Esplai al Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres, executades íntegrament per la Brigada Municipal, tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologies LED, la instal·lació de nous lavabos, la pintura de les estàncies i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Un dels aspectes clau de l'actuació és la incorporació d'un nou aïllament tèrmic, que permetrà reduir dràsticament les pèrdues energètiques i optimitzar el consum d'energia del centre.
0: I el Servei de Meteorologia del Maresme informa que, segons els darrers mapes, la setmana estarà marcada per una nova entrada càlida, molt probablement que acabarà convertint-se en onada de calor. A partir d'avui i fins dimecres, les temperatures diurnes previstes poden fregar els 35 graus a la costa de la comarca i els 37 a l'interior del Maresme. A banda, les nits del dimarts, dimecres i dijous, s'espera que les temperatures mínimes no baixin dels 25 graus a la costa de la comarca, en concret aquí a Tordera, es podrien registrar màximes de 37 graus, mínimes de 25 durant els propers dies. Informació que ampliarem d'aquí uns minuts a l'apartat meteorològic d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Clàudia Ribas, que continuarà competint al màxim nivell aquest estiu, ha tancat una excel·lent participació en el Campionat de Catalunya Júnior amb el CN Calella, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Mataró entre el 2 i el 5 de juliol. Després d'una temporada exigent, on l'objectiu era rebaixar les marques per poder accedir als campionats nacionals exigits per la Federació Catalana de Natació, Ribas ha demostrat el seu gran estat de forma. El format del campionat exigeix superar dures eliminatòries matinals per guanyar-se el dret a nedar a les finals de la tarda, i Ribas va aconseguir classificar-se per a tres finals en la categoria del 2010. La Clàudia va assolir una meritòria setena posició en els 100 metres

0: Estic molt contenta de tot el que he aconseguit aquesta temporada. Fa molta il·lusió veure que tot l'esforç i les hores d'entrenament han donat els seus fruits. Ara toca continuar treballant i gaudir de l'oportunitat de competir el Campionat d'Espanya.
1: Ara, sense pràcticament temps per descansar, Clàudia Ribas tornarà als entrenaments per preparar el gran repte de la temporada, el Campionat d'Espanya, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol, on buscarà gaudir de l'oportunitat de competir amb l'èlit estatal de la seva categoria.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada explicant que el Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig, a més de 3 anys. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
2: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIC. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIC de Vic, que són dos CSIC, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
1: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
3: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans. Ho explica en la comarcal Esther Minguell.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
5: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
4: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
6: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: Anem a parlar del temps. La informació que ens amplia en Joaquim Serra des del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
7: Seguim pendents de l'evolució d'aquesta onada de calor. Ara sí que la podem anomenar així, ja que tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i que, a més, ens afecta tant en temperatures màximes com en temperatures nocturnes. De fet, aquesta passada nit, a Mataró, per exemple, no s'ha baixat dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant d'una nit tòrrida i aquestes properes nits encara s'accentuaran més aquesta calor nocturna. De dia, el mateix, la màxima prevista per les properes, pel dia d'avui, per exemple, arribarà cap als 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot de cara a dimecres, sobretot dimecres i dijous, podríem arribar a superar els 36 en alguns punts de la franja costanera del Maresme. Per tant, calor molt intensa.

Onada de calor amb alerta meteorològica que vam activar ja des del Consell Comarcal ahir diumenge a conseqüència d'aquesta previsió d'altes temperatures. Per tant, molta precaució amb activitats a l'aire lliure, sobretot activitats que requereixin esforç físic, perquè realment les temperatures seran molt altes i podem tenir algun ensurt. Hidratar-nos bé, i aquestes són bàsicament les recomanacions davant d'aquesta situació d'onada de calor. Intentar estar el major temps possible, evidentment, en un espai amb una temperatura adequada. D'entrada, la previsió anuncia doncs, que tindrem això un temps estable, completament assolellat, res de precipitacions avui, demà i demà passat, i amb aquestes temperatures que avui i demà més o menys es mantindran sense canvis, però demà passat s'enfilen més i arribaran al punt màxim d'aquesta onada de calor entre dimecres i dijous. Com ja hem dit, amb màximes que dimecres podrien arribar a valors de 35, puntualment 36 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca fàcilment es podrien fregar els 37 o 38 graus de màxima. Per tant, calor ben intensa la que tindrem al llarg d'aquesta setmana. És possible que cap a dissabte i diumenge del cap de setmana vinent la temperatura es pugui desinflar una mica, però tot i així continuarem parlant de temperatures molt i molt elevades.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada, una nova entrevista amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Amb ella doncs, tenim quatre representants de l'entitat. Direm per aquí tenim a la Glòria Prunera, tenim a la Verònica Torres, a l'Èlia Rodríguez i a la Carla Barceló. Per començar, deixem aquest petit espai per introduir això, l'associació i també els vostres càrrecs. Per tant, podeu anar introduint-vos i així anem començant aquesta entrevista.
2: Bé, de fet, suposo que l'entrevista d'avui ve donat per el tema de que hi ha hagut renovació dels càrrecs de la Junta. Uh-huh. El 27 de maig van fer l'assemblea i va sortir una nova Junta formada doncs, per mi mateixa com a presidenta de l'associació, secretària la Carla Barceló, tresorer a la Roser Builds i sotspresident en Gerard Molina. I com a vocals hi ha la Verònica Torres, que avui també ens acompanya, l'Èlia Rodríguez, que també està aquí, la Pilar Martín, la Núria Gómez, la Yolanda Selma, l'Eva Sala, la Sílvia Català i la Mar Gómez.
1: Efectivament, ja ho has presentat tu mateixa, aquesta entrevista, que principalment té aquest com a objectiu explicar una mica quins canvis hi han hagut en aquesta junta. Per tant, també aprofito per saludar-vos a la resta, no sé com esteu, i també això, si podeu explicar una mica qui sou, ja la Glòria ha fet els honors d'explicar una mica aquests canvis de la junta també. Us aprofito per saludar-vos. Què tal, Verònica, Elia, Carla?
3: Bones.
4: Bé, molt bé. Molt il·lusionades per aquesta nova etapa i crec que entre tots podem fer que sigui un grup amb ganes, que renovem una mica tot plegat i que comencem a aprendre coses que estaven molt assentades i hi hagi gent nova que pugui prendre'n per als anys posteriors.
1: Glòria, aprofito també començant per tu per introduir aquesta entitat. Com descriuries l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot si l'haguessis de definir això amb una paraula o amb alguna frase, com l'explicaries?
2: La definiria com una entitat gran que té il·lusió per treballar pel poble. Uh-huh. Llavors, treballem d'una manera amb l'àmbit cultural i artístic. A veure, les finalitats d'entitat és fer teatre, fer dansa, fer cant, però estem oberts a qualsevol atractivitat, perquè a més els estatuts així ens ho permeten, que sigui de caràcter lúdic o artístic. Llavors, uh-huh. Nosaltres ho tenim molt focalitzat a fer coses per Tordera. I és el poble que estimem i, per tant, per això a vegades sortim en coses que no tenen res a veure amb la nostra pròpia activitat. Eh? Bueno, i a part, tenim una part que és molt important, que és la part de formació. Uh-huh. Fa molts anys, ja fa potser uns 15 anys, que vam veure que per fer les obres, sobretot els musicals, que ja ens començàvem a dedicar, requeria una formació de tots els participants. I llavors va ser com van començar agafant-se la formació més en sèrio i jo penso que ha anat funcionant. Vull dir, ara fem uns musicals i obres de teatre que tenen una altra qualitat que no tenien abans.
1: Després parlarem d'aquests musicals perquè ja m'heu comentat abans de l'entrevista que hi ha alguna cosa preparada. Carla, també et volia preguntar tu com a secretària això una mica, quin és el teu càrrec, si ens el pots explicar.
4: Crec que la meva funció principal és estar al càrrec de les reunions i fer un seguiment de les propostes que es fan i que tothom en sigui conscient de la Junta, però crec que aquest any afegim que ens queda una mica per aprendre del que l'entitat necessita, del que l'entitat doncs, treballa, que molta gent no veu, per aprendre'n pels anys posteriors. Llavors crec que aquest any la meva feina, a part d'aprendre en l'àmbit de secretària, també és aprendre doncs, en funcions internes de la Junta per poder cooperar els anys posteriors.
1: Podem entrar també en matèria de musicals, perquè això m'heu comentat que ja esteu preparant alguns. Glòria, si ens pots explicar quins esteu preparant i després amb les vocals també que tenim aquí en parlarem una miqueta.
2: Mira, estem preparant el que és Associació Pere Cot, estem preparant el musical In the Heights pel dia 1 i 2 d'agost, I després, a nivell del campus, estan preparant, que això ho explicaran més elles, un altre musical amb la gent que està fent la part de tecnificació de joves.
1: Doncs amb les vocals que tenim aquí, Verònica, Elia, si ens podeu explicar aquesta part dins dels musicals, com està seguint aquesta preparació i la vostra funció, com diu ja el nom del càrrec vocal, també si ens la podeu explicar.
3: Doncs mira, just ara que hem entrat el juliol, que per nosaltres és dels mesos amb més feina, estem preparant simultàniament In the Heights, que és el musical que farem al Teatre Claver com fem anualment, i la novetat d'aquest any és que les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre, i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda, i ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
1: Això no sé qui m'ho voldrà contestar, però parlant també en clau de musicals, no sé què és el més difícil de preparar tot aquest procés. Quin és potser el moment més complicat que diríeu vosaltres?
4: Crec que considerant que som un grup de persones amateur, cadascú té les seves situacions familiars i laborals diferents i les seves prioritats també, concretar horaris, ser conscients de cadascú, les seves responsabilitats i el que deia, les seves prioritats, com distribueixen el seu temps, és molt complicat en un musical d'aquesta magnitud en el que hi participen doncs, moltes persones que són cantants vocals, gent que participa doncs, com a intèrprets, ballarins. Som un grup molt ampli de persones que han de compaginar els seus horaris i que al final ho estan fent de forma doncs, extra, i això comporta que moltes vegades sigui molt complicat poder gestionar aquests horaris, que al final nosaltres ho fem en un intensiu d'un mes, perquè és veritat que fa molt poc que hem començat els assajos, i crec que en aquest aspecte doncs, és la part més costosa, però alhora també ens mou una mateixa passió, que això crec que totes compartim, que al final és el que fa que el dia 1 i 2 sempre parlem de la màgia de Pere Cot, no sabem com ens ho fem, però aquest amor pel teatre, aquests nervis per ser dalt d'un escenari, crec que també l'estima que tenim cap a l'entitat fa que d'alguna manera o altra tothom posi el seu granet de sorra en la mesura que pot i acabi sortint de la manera que surt.
1: També us volia preguntar, agafant una miqueta aquest missatge també de passió que comentes, no sé com veieu des de l'associació la situació del teatre avui dia, si ho veieu en un bon moment, també parlant en el municipi, però parlant en clau de Catalunya i Espanya. Com veieu aquesta situació?
4: Bé, les arts escèniques sempre coincideixen estant en un estat crític. Al final no es valora de la mateixa manera que una feina convencional, i això doncs, fa que sempre faci patir. Per sort, també ho caracteritza un voluntariat i una estima diferent, una vocació que potser altres oficis no tenen, i això fa, considero, que sempre hi hagi un punt d'esperança. Tot i així, és un ofici que necessita molt de recolzament, que necessita doncs, molta dedicació i que a vegades doncs, s'ha de pregar més del que s'hauria o creiem que caldria, però per això hi ha aquesta passió que parlem que fa que mai ningú es rendeixi, no?
1: Per anar acabant, també, en clau de junta, no sé quins reptes us marqueu d'ara en endavant, quin és potser l'objectiu que us marcaríeu?
2: Mira, l'any vinent, Pere Cot fa 45 anys, i és un any que en principi tenim expectatives, suposo que les podrem anar complint perquè volem doncs, destacar aquesta data. Ha sigut una entitat que ha patit durant anys diferents situacions i per tant penso que és molt de celebrar doncs, que arribem als 45. Després, l'Èlia, que és la responsable, no ho he dit, la responsable de comunicació, està engegant una altra vegada un butlletí, que nosaltres fèiem un butlletí trimestral on t'explicàvem als socis les notícies i tot el que es feia des de l'entitat. Ho està tornant a engegar, que particularment a mi em fa moltíssima il·lusió. I bueno, pensem S'ha creat un grup ja amb molta base del Carnaval, que també volen doncs, que sigui una cosa especial també pels 45, però perquè bueno, s'hi volen dedicar moltíssim. I després doncs, els musicals que volem fer per l'any vinent o les obres de teatre doncs, seran una mica especials. Encara no hem acabat de perfilar. La veritat és que anem una mica... cada vegada anem aprofundint més amb el que volem fer, però no ens dona temps. Però bueno, en principi volem que sigui un any especial per tothom, tant per Pere Cot com per Tordera.
1: Per acabar ja de repassar una mica aquesta programació, per recordar també sobretot als oients, quines són les properes propostes que podran veure això als escenaris?
3: Bueno, la principal és la que tindrem ara a l'agost, 8-2 d'agost, a In the Heights, el musical, i doncs, ens ho tornem a veure quan iniciï el curs amb l'obra d'octubre, que bueno, per ara no desvetllarem el nom.
2: Però la dirigeix la Carla Barceló.
3: Exacte, sí. Vull dir que ja els projectes ja estan una mica engegats, però anem pas per pas i el que ens anem trobant pel camí.
1: Doncs anirem seguint una miqueta aquesta programació. Res més, no sé si voleu afegir algun missatge. Jo per la meva banda amb les preguntes ja estic, però teniu aquest espai per dirigir-vos a qui vulgueu o per enviar el missatge que més us agradi.
2: Jo ja ho diran, llavors ja s'acomiadaran ells, eh? Però jo sí que voldria doncs, fer una menció especial a l'Antoni Vergés i en Juanjo Martín, que han plegat de la Junta per tota la seva feina i que continuen col·laborant, eh? Però ja no estan a la Junta per la feina que han fet i que penso que faran, i especialment a la Caral Maller, perquè ha estat secretària potser 15 o 20 anys, eh? I bueno, per agrair-li des d'aquí doncs, tota la seva feina que ha fet durant tots aquests anys. I bueno, donar-vos les gràcies a vosaltres per estar sempre pendents de les entitats i de donar-nos a veu en el poble.
4: Doncs crec que a nosaltres no ens queda un altre que agrair-li a la Glòria, que normalment agraeix molt a l'altra gent, però crec que el poble en general és molt poc conscient de la feina que fa, del motor que significa per Pere Cot, perquè hi ha moltes iniciatives que potser no es durien a terme si no fos perquè hi ha un motor, que és la Glòria en particular, que ho tira endavant, que ho proposa, que ho du a terme i que té moltíssimes idees que fan que gent com nosaltres, que vam començar de petites amb una il·lusió de només de ballar, ara mateix siguem part de la Junta i tinguem ganes de que això no acabi mai, no?
3: Correcte. I aprofitar també per fer una petita crida a la gent jove del poble, que s'impliqui a les entitats i que no tinguin por a ser membres de la Junta. Vull dir que a vegades també les idees dels més joves poden ser bueno, molt bones i coordinar-se perfectament amb la veterania que tenen
2: segur,
3: la Glòria.
2: De segur, no, a vegades, de segur.
5: Se necessita molta joventut per seguir endavant, perquè nosaltres anem fent grans, però ells tenen molt bones idees. Jo crec que la combinació, com diu l'Èlia, és perfecta, perquè tens l'antiguitat o l'experiència de ser més adults, elles que ho són perfectament, però que la joventut aquesta i l'energia que et creen, no? És un xute d'energia que et donen elles, i necessitàvem gent més jove, no? I fa molta il·lusió, la veritat, que, com diu l'Èlia, el poble necessita gent jove.
4: I per acabar, perdó, fer una crida a tothom com a públic de sí. Que assisteixi als actes culturals, que doni recolzament i que es nodreixi de tota aquesta vida i passió que existeix a dalt dels escenaris, als carrers, amb la música i amb cada pas de ball.
1: Doncs aprofitant aquests agraïments que heu fet i aquesta crida, com us pot contactar la gent que vulgui venir a provar, venir a conèixer quines tasques feu? Com us poden contactar?
3: Doncs ara durant el curs estem sempre ja doncs, algú al local, al carrer Doctor Fleming, sinó per xarxes socials o si teniu el telèfon de qualsevol persona que sigui en formació o a la Junta, doncs ràpidament ens posem en contacte.
1: Doncs molt bé. Glòria, Verònica, Elia, Carla, moltes gràcies per estar aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagin molt bé aquests assajos, que entenc que ara comenceu ja a rodar, com que hi diu això. Moltes gràcies a totes per venir.
5: A vosaltres.
1: I esperem això, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: Amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
6: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Kiss.
1: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Set Punu FM.